0: Noticias.
1: Cadena SER.
2: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la Cadena SER.
3: Tots els nostres continguts.
2: Som a tot arreu. Som al teu costat.
3: Descarrega't l'app de la Cadena SER.
2: Tot això passa aquí.

0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Hoy por hoy, Catalunya.
1: Bon dia, és dilluns 17 d'agost. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats jihadistes de la Rambla de Barcelona i de Cambrils, on van morir 16 persones.
2: Un atentado, amigos. Un atentado en medio de las Ramblas de Barcelona, tío.
3: Y un momento dado, pues bajó un coche muy rápido haciendo zigzag y cogiendo toda la gente.
4: No oblidem ni oblidarem mai les víctimes. Les 16 persones que van morir com a conseqüència dels atacs de Barcelona i Cambrils.
1: Gairebé una dècada més tard, les famílies de les víctimes diuen que encara hi ha qüestions per resoldre, qüestions que aquests últims mesos ha abordat la Comissió d'Investigació del Congrés, que ara està pendent de les conclusions. De seguida en parlem, abans però fem un cop d'ull a la informació més pràctica a aquesta hora del matí. Al temps, aquesta nit passada, Protecció Civil ha tancat l'alerta del Pla Inuncat per les tempestes d'ahir la tarda. El telèfon d'emergència 112 va gestionar 151 trucades que van generar una trentena d'intervencions dels bombers. El pla, però, es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui a partir de migdia al terç nord-est de Catalunya. Les temperatures són lleugerament més baixes en general que les d'ahir, però la humitat és més elevada. El trànsit i el transport públic ara mateix no consten incidències. I com us dèiem, avui fa 9 anys de la carnisseria jihadista de Barcelona i Cambrils. Aquest matí la ciutat de Barcelona tornarà a recordar les víctimes en l'acte d'homenatge que es repeteix any rere any, aquest cop amb una novetat. Se celebrarà a la plaça Sant Jaume de Barcelona perquè la Rambla està en obres. Martí Oliver.
5: L'homenatge començarà a les 10 del matí amb un minut de silenci acompanyat d'una peça musical i de la lectura d'un poema de Miquel Martí i Pol. Hi assistirà les principals autoritats, però també hi haurà una protesta convocada per la plataforma Exigim Responsabilitats, que vol denunciar el que considera una manca de voluntat política de les institucions per arribar al moll de l'os dels atacs. Al Congrés encara hi ha en marxa una comissió d'investigació que està ara en la recta final. Junts i Esquerra i sostenen que l'Estat va fallar en la prevenció, especialment en la gestió de l'imam Essati, un posicionament que estan negociant amb la resta de grups perquè quedi reflectit en les conclusions.
1: Les reserves dels embassaments de les conques internes de Catalunya assoleixen el nivell més alt dels últims 5 anys. Vicenç Llorca, bon dia.
6: Bon dia, Susana.
1: Hores d'ara, els pantans de Catalunya superen de mitjana el 80% de la seva capacitat. Es tracta de la millor xifra des de l'any 2021.
6: En el pitjor moment de la sequera, entre el 2023 i el 2024, el pantà de Sau va assolir el mínim de la seva capacitat, arribant a l'1% a dia d'avui, i després de les pluges dels últims mesos, està al 78% de la seva capacitat. Un altre dels embassaments que més va patir els efectes de la sequera és el de Darnius-Boadella, arribant al 11% de la seva capacitat. Avui les reserves se situen al 66%. A Susqueda, el pantà va arribar al 18% de la seva capacitat. Des de llavors, tot i algunes baixades puntuals, el nivell d'aigua no ha parat de créixer. Avui l'embassament està al 86% de la seva capacitat.
1: Una de les imatges més icòniques de la sequera va ser la del campanar del pantà de Sau. La pluja acumulada l'any passat, juntament amb la de principis d'aquest any, ha fet que la situació hagi canviat de forma radical.
7: Tenim aquesta pluja acumulada, a més, dels mesos de l'any passat, doncs, també d'unir l'aigua que va caure. Això ha fet doncs, que hi ha plogut molt també en muntanya, que és el principal, i això ha fet doncs, que els pantans doncs, estiguin a tope.
1: Manel Dot és observador meteorològic. Més coses. Cada any a l'Estat espanyol s'implanten entre 300 i 500 pròtesis de penis. És una xifra baixa si tenim en compte que es calcula que com a mínim uns 300.000 homes podrien necessitar aquest tractament per disfunció erèctil greu. L'Hospital Clínic de Barcelona és el centre que més implants fa a tot Espanya i el segon d'Europa.
6: L'implant d'una pròtesi de penis és el tractament més eficaç per la disfunció erèctil que no respon a altres teràpies. Josep Torramadé és el responsable de la secció d'andrologia del Clínic.
8: La pròtesi de penis té un benefici en qualitat de vida perquè estem oferint una solució real a pacients reals. La disfunció erèctil és una entitat molt habitual, és a dir, pot afectar el 50% de la població i que té un gran impacte, inclús psicoemocional, no?
6: Tot i que la prevalença de la disfunció erèctil augmenta amb l'edat, també pot aparèixer en homes joves amb diabetis que s'hagin sotmès a cirurgia o tractaments per càncer de pròstata o de bufeta, o amb factors de risc cardiovascular. El Clínic de Barcelona és l'hospital de l'Estat que implanta més pròtesis de penis, unes 80 cada any.
1: La comunitat colombiana s'ha mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per ajudar les famílies afectades pel terratrèmol que fa una setmana va sacsejar el país sud-americà. Els diners recaptats s'enviaran a les zones més afectades pel sisme Gemma Parellada.
9: Tallers de dansa, un mercat solidari i molta música. Durant 12 hores, més de 400 colombians i catalans van passar ahir pel casal del Pou de la Figuera, a Ciutat Vella, per fer donacions i també per fer pinya en un moment tan difícil. I és que molts han pogut per fi localitzar els seus familiars, però l'angoixa continua.
10: Tengo mi hija que está en Daguavalle, que es una de las poblaciones que fue más afectada, y mi hija desafortunadamente perdió todo.
11: Mi pareja perdió su casa, por suerte ella está bien, su familia está bien.
9: El Santiago, que és de Pereira, i a la Clàudia, la catàstrofe els ha tocat directament, però la solidaritat ha unit a molts altres compatriotes i també catalans.
12: Vam col·laborar una mica econòmicament amb el tema del terratrèmol i, a més, ho estem passant molt bé.
9: Convocada per quatre col·lectius de la societat civil, els diners s'enviaran directament a organitzacions del Chocó i de Pereira. I és que les dificultats de la destrucció pel sisme s'hi afegeix al forat polític que hi ha pel canvi de govern a Colòmbia i que fa, entre altres coses, que aquí a Catalunya ara mateix no hi hagi cònsol.
1: Gràcies, Gemma. I a la ciutat de Lleida, els Mossos d'Esquadra investiguen una batalla campal amb un centenar d'implicats que va acabar amb 5 ferits, 4 dels quals menors.
6: Els fets van tenir lloc la nit de dissabte a diumenge, quan una trentena de persones en passar muntanyes, armes blanques i bats de beisbol van començar a perseguir en grup una altra colla de joves i els van agredir. La batalla va començar cap a les 10 de la nit al parc sobre les vies. El balanç de la batalla és de 5 ferits, 4 dels quals menors. Els Mossos d'Esquadra l'investiguen. De moment, no hi ha detinguts.
1: Són les 7 i gairebé 28 minuts del matí. És el moment d'ocupar-nos de l'actualitat esportiva. Entre avui i demà arribaran a Barcelona els últims dos fitxatges del Barça, Nil Solà.
13: Què tal, Susana? Bon dia. El Barça va arribar ahir a la tarda a un acord verbal amb el Manchester City pel traspàs de Rodri per 60 milions d'euros fixes, més 10 en variables que aniran en funció dels títols que guanyi Rodri a les 4 temporades que firmarà com a futbolista culer. També arribarà al Barça Cancelo, que ho farà lliure després de rescindir el seu contracte a l'Al Hilal. És previst que Rodri arribi aquesta mateixa tarda a Barcelona i a Cancelo se l'espera entre avui i demà. En tot cas, els dos futbolistes preparats per poder estar al Gamper, com a mínim per saludar a la que serà la seva nova afició. El capítol de sortides, un cop ja s'ha tancat la sortida de Ferran Torres, el pròxim en marxar serà Tomi Marquès, que deixarà 10 milions d'euros fixes i 2 en variables i marxarà a l'Sporting de Braga de Portugal.
1: I avui, Vicenç, què proposem?
6: Avui la nostra companya Eva Hidalgo, que és una gran lectora, no ens proposa només un llibre.

0: Ens en proposa uns quants per omplir el que resta d'estiu.
1: Us proposo llegir molt aquest estiu i fer-ho amb un llibre electrònic. Jo personalment era molt reticent, doncs per allò del romanticisme del paper, i des que el vaig descobrir fa 2 anys no me'l trec per res de la bossa en cap moment. És molt còmode per anar a la platja o a la piscina, per endur-nos el de vacances. No pesa i a més permet portar molts títols en molt poc espai. I per omplir-lo de contingut, la eBiblio, la Biblioteca Digital Pública de Catalunya. Bon estiu i bones lectures.
2: Doncs moltes gràcies, Eva. Una recomanació que, com heu pogut sentir, és de format, eh? No és de continguts. Ella aposta per l'e-book i després que cadascú triï segons els seus gustos. Així arribem a 2:15 del matí.

0: Hoy por hoy. Ràdio Girona. Cadena SER.
1: Apa, tu, quin bany tenen aquesta casa?
2: El mateix que tindrem nosaltres quan anem a buscar-lo al Rei de la Rajola.
3: Digues que sí, canvia el bany aquest any. Al Rei de la Rajola tens moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Posa un bany del Rei de la Rajola, Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls, alreidelarajola.com.
4: Feu-vos un bon regal. Una festa de sabors de mar. Una mariscada a Restaurant Guillermo. Amb el menú degustació de l'abadia. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, camarlans. De la costa empordanesa al plat. I ara la terrasseta davant del mar. Fins al 12 de setembre. Restaurant Guillermo. Passeig Mundet 57 de Sant Antoni de Calonge. 972-6505-64.
5: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
6: Sergi Balbel va dirigir durant 8 anys el TNC i ha dirigit un munt d'obres de teatre. Algunes de les darreres, Dones de ràdio, de Cristina Clemente, o Hamlet 0.2, que va girar per Catalunya, o Hamlet 0.1 a Madrid. Ha reconvertit una de les principals tragèdies de Shakespeare en un fantàstic exercici de stand-up comedy a través de la figura del monologuista que narra i comenta al públic el que va succeint durant l'obra. Enric Cambrai interpreta tots i cadascun dels personatges, entrant i sortint constantment de la ficció mentre analitza aquest text amb molt d'humor. És un homenatge a Shakespeare i al teatre.
7: Segur que n'heu sentit parlar de la transformació de Hamlet. Amb un aspecte tan lamentable que semblava acabat de sortir de l'infern per explicar-nos amb tots els horrors. El meu massa canviat.
6: El director, traductor, escriptor i novel·lista té llocs on no pot escriure i d'altres on escriu amb facilitat, com el seu estudi o un racó especial de Mallorca. A Morir-ne 17 va guanyar el Premi Sant Jordi el 2021. Després va arribar Acte de Fe. Sergi Balbel és un dels dramaturgs més importants a Catalunya i va ser el primer autor català que va estrenar a la Comédie Française. Ho va fer amb l'obra Després de la pluja. Amb Jordi Galceran, a més del mètode a Grönholm o al crèdit, ha fet Fitzroy o Turisme Rural.
5: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
0: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Hoy por hoy. Ràdio Girona. Cadena SER.
1: Avi,
2: què?
1: Per què no em pot passar aquell bufet que m'agrada tant?
2: El bufet?
1: Sí, menja molt bé i s'està també molt bé. Vinga, avi, engega el cotxe.
2: Engegat?
1: Gas aquí.
2: Som-hi.
3: El gran bufet lliure Girona al costat de l'espai gironès Petits i Grans Coincideixen. És el millor bufet. La qualitat d'un bon restaurant en un bufet. Gran bufet lliure Girona.
4: Ai, maleïts mosquits.
5: Ah, i allà una panerola. I aquí una rata.
6: És qüestió de control
7: i eliminació.
6: I Fora Plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? ForaPlagues.com. Informeu-vos. 972-44-7220.
0: 12 concerts, 8 espais únics de Girona. Música clàssica, jazz, indie i molt més. Notes al Parc. Arriba la desena edició del 8 de juliol al 25 d'agost. Amb entrada gratuïta i sota les estrelles. No t'ho perdis. Més informació a girona.cat/notesalparc. Ajuntament de Girona i Auditori de Girona.
8: Hi ha qui ensenya pisos. Hi ha qui entén els immobles des dels seus fonaments. A Ryan Immobiliària portem més de 30 anys en el sector de la construcció. Sabem què hi ha darrere de cada paret, de cada estructura, i això marca la diferència. Si vols vendre, trobar compradors solvents o invertir amb criteri, t'acompanyem amb transparència, visió i estratègia. Ryan Immobiliària, a Figueres. Quan el coneixement és real, es nota.
9: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
10: L'octubre de 2026 farà 10 anys que la Sala Beckett va obrir la nova seu a l'edifici de l'antiga cooperativa Pau i Justícia del barri del Poble Nou de Barcelona. El barri els va acollir molt bé i per celebrar-ho, el 5 de juny, van fer una festa al carrer Pere IV que va durar tot el dia. Hi va haver vermut, paella, xocolatada, concerts, poesia, xerrades i lectures dramatitzades de textos sorgits dels cursos de l'obrador de la Beckett. A més, es va presentar la temporada 26-27, en la que comptarem amb alguns dels creadors més estretament lligats a la història de la Sala Beckett i que manté l'aposta constant de promoure la nova autoria catalana. Una nit amb Andrés Villarrosa, de Mar Rossí, que Oriol Genís serà el primer espectacle, i és que Oriol Genís serà un dels grans protagonistes amb el cicle Paraula, cos i caràcter. El veurem en 4 espectacles, per exemple, Compto cada passa meva sobre la terra.
11: Jo tinc força memòria per les cares, per la gent. I a vostè el vaig veure a l'entrada del nou centre de congressos de la ciutat.
10: Victòria Spumber, Sergi Balbel, Ferran Dordal, Oriol Pla, Pau Matas, Pepa Plana, Mario Gas, Maria Velasco, Mercè Sàrries i el col·lectiu Padana, Missa i Repicant són alguns dels noms de la nova temporada de la Sala Beckett.
12: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
0: Oh, I've got two birds. En la cadena SER. With one stone. Hoy por hoy.

0: y apretar.
1: Hoy por hoy.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
4: Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo. No como la fórmula coche casa de línea directa. Ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
3: Esta fórmula no se me olvida, seguro.
4: Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Ràdio Girona. Cadena SER.
6: L'aigua és un recurs que no es pot malbaratar. Però, esclar, jo tinc jardí.
7: Què faig amb les meves plantes?
6: I jo, amb el meu jardí?
8: Us ajudo?
7: Sí, esclar.
8: Veniu a Centre Verd de Salt. Amb les plantes específiques de baix consum d'aigua, podreu tenir jardí i plantes de decoració reduint molt considerablement el rec. Una proposta interessant.
7: M'interessa.
8: Centre Verd, a Salt.
9: L'Empordà ho té tot perquè t'hi quedis. Cales, camins de ronda, festes de poble i els millors descomptes al Gran Jonquera. Viu l'estiu a l'Empordà i les rebaixes al País del Shopping.
10: Clàssic Auto Girona, polígon Maixirgo, taller oficial Bosch Car Service. Vols fer el manteniment del teu vehicle? Un canvi de pneumàtics? Arreglar una avaria mecànica o electrònica? Demana cita al 972 90 80 33. Clàssic Auto Girona, carrer Sarrià de Ter 34 38 de Girona. Patrocinador oficial del Girona Futbol Club.
11: Si la vida da un vuelco, pongámosla en su sitio otra vez. Las drogas, las adicciones sí tienen salida. En el Centro de Tratamiento Equilibrium Centro ofrecemos apoyo profesional, comprensión y un camino para salir de la oscuridad hacia una nueva vida. Posibilidad de ingreso. Ponte en contacto con nosotros. Equilibriumcentro.com. Equilibriumcentro.com. Castelló d'Empúries. Primera visita gratuita.
12: ¡Se me van!
13: ¡Atención, atención! ¡Vehículo pasó por la Rambla!
14: ¡Un coche grandecito lleva el mito de la Rambla!
15: El 17 és una data difícil d'oblidar. Tots recordem on érem, què fèiem i a qui vam trucar immediatament.
16: S'acosta el 9è aniversari dels atemptats que han marcat la història recent del nostre país.
17: La furgoneta es va obrir pas entre tota aquella gent, entre, bueno, disparant cossos cap a tot es va anar.
16: Aquest dilluns, al Balcó d'Estiu, recuperem El silenci de la Rambla, Premi Ondas del podcast 2023. Documental sonor que reflecteix com va canviar la vida d'aquells que van viure en primera persona la jornada tràgica d'agost de 2017.
18: El Balcó d'Estiu, cada tarda de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Adolfo.
19: Una de les raons per escoltar SER Catalunya aquest estiu...
20: Corren, corren pels carrers,
21: per moltes persones serem més recordats pels del corrent que no pas pels gossos.
22: I que fins i tot s'estudia a primària.
21: Ens han passat coses molt boniques.
22: Digue'm, explica'm el grau.
21: Des d'això, des de moltíssimes escoles que encara la fan viva, no? Moltes escoles que reben a la canalla al matí amb aquesta cançó. Hem vist com ha arribat a llocs. Un dia m'escrivien des de Nova York que algú estava al Museu MoMA de Nova York i estava sonant per la megafonia el corrent, no?
22: Què dius?
19: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.

0: de este estilo, vamos, seguro, seguro que van a dar muchísimas alegrías a toda la afición de Barcelona y al club, y seguro que se van a compenetrar y van a saber perfectamente, y Flick pues será capaz de ponerles y de pedirles pues lo máximo para que tengan el mejor rendimiento posible.
1: Armando de la Morena és entrenador des de fa molts anys, va estar 17 anys a l'Atlètic de Madrid, va tenir allà Rodri. Armando, cuando gane el segundo Balón de Oro ahora en septiembre, te volvemos a llamar. Pues lo ganará, ¿no? ¿O no?
0: Por supuesto, yo espero que sí, igual que cuando ganó el primero, pues bueno, estábamos ahí un poco con el tema de, ya sabemos aquí, de toda la propaganda y todo eso que se hizo desde el Real Madrid con el tema de Vinicius, pero bueno, al final lo ganó justamente Rodri y esperemos que pueda conseguir el segundo Balón de Oro e incluso un tercero. O sea,
1: sí, el feo que le hicieron, el feo que le hicieron no yendo a la gala y ahora querían que eligiera al Madrid por encima del Barça.
0: Ahí hablamos de ahí entramos un poco todos.
1: ¿Cómo?
0: Así
1: ¿cómo?
0: Que no, personalmente, no, quería decir que personalmente los que conocemos a Rodri, lo que le hemos tratado, los que lógicamente nos alegramos muchísimo por todos sus éxitos, por lo que queremos eso, creemos que se lo ha merecido, no se lo ha regalado nadie, tanto el primer Balón de Oro que le dieron como si ahora le dieran el segundo Balón de Oro, por supuesto, pues no creo que nadie se tendría que extrañar y al revés,
1: No, y
0: pues
1: que
0: todo el mundo alegrarse.
1: cuando dice segundo y tercero es que de la rodilla, bueno, ya lo hemos visto en el Mundial, ha quedado bien, ¿no? Y el chapa y pintura de la espalda de este verano y todo, que físicamente 30 años, habiendo quedado bien, le queda carrera.
0: No, él está perfectamente. Yo hablo de vez en cuando con él, con su entorno, con su representante y tal, y puedo asegurar que él está en perfectas condiciones para tener 4 o 5 añitos. Yo creo que los va a dar a muy buen nivel y seguro que le va a ir fenomenal.
1: Y que viniendo al Barça ya nos da la dimensión del jugador que es, ¿eh? El mejor centro del campo del mundo, se une Rodri. El problema es de los que ya están, para que no les quite el sitio, muestra también la confianza que tiene en sí mismo de lo que puede hacer aquí.
0: Bueno, luego la temporada es muy larga y seguramente tienen cabida todos, pero está claro que en los partidos importantes, pues Rodri cogerá los galones junto, pues los que ha dicho Pedri y compañía, que la verdad que es un, como tú has dicho, el mejor mediocentro, dos mediocentros de España puede ser y del mundo.
1: Pues Armando, un placer hablar contigo. Un abrazo fuerte y quedamos en contacto.
0: Igualmente, que vaya todo muy bien. Gracias.
1: Rodri Arterra aquesta tarda, 60 milions fixos i deuen variables, ens deia el Nil, que també ens deies que Cancelo arriba lliure de contracte aquest migdia.
2: Sí, arriba lliure de contracte, per temes fiscals s'havia hagut d'endarrerir aquesta operació per Joao Cancelo, que, tal com va informar ahir el Mundo Deportivo, finalment arriba lliure després de rescindir el seu contracte amb l'Al Hilal, per tant, una molt bona operació del Barça, que s'ha estalviat aquests 10 milions d'euros que en principi anava a pagar per Cancelo, que ja arribarà aquest migdia a Barcelona a l'aeroport del Prat, i aquí s'espera també per poder jugar, o com a mínim poder ser presentat ja davant l'afició el pròxim dimecres en el Gamper que jugarà al Camp Nou.
1: Això té un vas comunicant amb la sortida de Casador, que també una de les opcions que té és Aràbia?
2: Això té un vas comunicant que l'Al Hilal és precisament l'equip que més està temptant a Marc Casador. No que la decisió estigui presa ja, de fet, pel que ens consta, la decisió serà exclusiva i únicament del futbolista, que està acabant d'aquests dies de treure totes les propostes que pot per acabar de decidir a qui vull anar, a qui no vull anar. Jorge Méndez està en aquesta situació de portar-li a Marc Casador totes les opcions que té per ell, a Europa, fora d'Europa, però la temptació de l'Al Hilal amb, evidentment, el projecte, sobretot el tema econòmic sobre la taula, tempta molt a Marc Casador, crec que ja feia mesos que ho explicàvem, veurem què acaba decidint, però jo crec que és una opció que a dia d'avui té bastanta força.
1: Veurem si acaba encaixant tot plegat amb l'arribada de Cancelo lliure i l'oferta suculenta que li fan a Casador des de l'Aràbia Saudita. Clar, és un dels efectes col·laterals de l'arribada de Rodri, que han de sortir mig centre, sortirà Casador, que ja era al mercat des d'abans de començar l'estiu, i dels que pugen de baix també s'hauran d'anar a buscar la vida alguns dels que estaven marcats per intentar fer-se un lloc a dalt, com és el cas de Tomi, Nil.
2: Sí, Tomi Marquès, que en principi marxarà al Braga, on coincidirà amb Pau Víctor. El traspàs es tancarà al voltant de 10 milions d'euros fixes, més 2 en variables, pendents de si el Barça inclou aquesta recompra pel doble o si tan sols inclou un dret de tanteig, és a dir, que en qualsevol moment que algú vulgui fitxar a Tomi, el Barça tingui aquest dret preferencial de poder-se anticipar a qualsevol operació. Més enllà de Tomi, altres futbolistes com, per exemple, Héctor Ford, pendent també d'aquesta sortida, el Dortmund, l'Inter, diferents equips estan preguntant molt per la situació, però clar, aquí sempre passa el mateix, és a dir, una cosa és mostrar interès i preguntar per

0: per la situació, i l'altre és realment poder fer una oferta que convenci el Barça, que ja vam explicar l'altre dia, que el tassava entre 15 i 20 milions d'euros, però no es descarta, evidentment, que s'acabi fent una fórmula com les que ara s'estan fent bastant, de vendre el 50% del jugador, que és el que passarà, per exemple, amb Jofre Torrents, que avui està previst que voli ja cap a Amsterdam.
1: Aquesta nova estratègia que el Barça ha adoptat amb els joves, amb els que busquen sortida, n'hi ha d'altres, en canvi, que estan fent la pretemporada amb el primer equip i opten a guanyar-se un espai durant la temporada. Hem parlat al principi de Visibu i el seu doblet, de Hamza, que segueix fent golets, i un altre que sembla que està obrint camí per fer-se un lloc a la primera plantilla és Xavi Esparca. Ahir el vam veure jugant per dintre, al mig del camp.
0: Sí, de fet, és un futbolista a qui Hansi Flick, després de veure les primeres setmanes, ja va comparar pràcticament amb Philipp Lahm per l'adaptació que té a poder jugar de lateral, per com es situa per dintre. Ahir va jugar d'interior, per cert, amb molt bona nota i jugant 75 minuts, i després del partit, els micròfons de TV3 reconeixia que, malgrat jugar de lateral normalment, està preparat per jugar en altres posicions.
2: Al final he jugat més al lateral, però bueno, a la selecció he pogut jugar de pivot o d'interior, o sigui que estic ja acostumat i m'he sentit còmode, i la veritat que molt content pel partit.
0: Doncs aquest Xavi Esparra, Teje, que jo crec que està fent tot el possible per fer-se un lloc al primer equip, i que em sorprendria molt que veiéssim un escenari que no sigui el de Xavi Esparra jugant al primer equip del Barça aquesta temporada.
1: A més, ahir va tornar Lamine, que va marcar caminant, va marcar Adeyemi per primer cop, va jugar Gordon.
0: Sí, Adeyemi, que va marcar el primer gol, i a més va assistir a Hamza en el segon. Lamine, que sense accelerar massa va poder marcar des dels 11 metres. Doblet de Visibu, insisteixo amb el tema de Rafinha davant de centre, quan van coincidir Adeyemi, Gordon i Rafinha. Un Gordon que ho va intentar, no va ser el més encertat del partit, però va deixar bones sensacions. Un Barça cada vegada es va rodar més, també minuts, per exemple, per Pau Cubarsí. Eric i Koundé van partir lateral dret. Crec que és un escenari que ara mateix els dos que es repartirin aquesta posició són ells dos, a l'espera de si pot haver-hi algun canvi amb la situació de Jules Koundé, però en principi Eric i Koundé s'han de repartir aquest lateral dret, i crec que ja és definitiu que veurem el de Martorell, que aspira a ser capità aquesta temporada, jugant molt més de lateral que no pas de central.
3: Y mi hijo, que lo ha hecho muy bien. Jugó 10 minutos y mira, ya, bam, bam, bam, gol. Sin ni siquiera esforzarse, es el mejor. Es el mejor, y eso significa que yo soy el mejor padre del mundo.
1: Como Jean-Claude, tu hijo, sí.
3: ¿Qué?
1: Jean-Claude Van Damme.
3: Madre mía. Seguimos.
1: recupera. Nil, tens sang aquí.
3: ¿Quieres un nugget? Que te falta energía.
1: No, crec que has de mossegar-te la llengua amb el que va passar ahir a Girona. Aguanta'm un moment, que ara irem. Però abans, ahir també va començar amb golejada l'Espanyol a primera. Así es, Chávez, ¿cómo estás? Bon dia.
4: Bon dia, Teje, ¿qué tal?
1: Tot i que encara té feina al mercat, ahir amb el gruix de la temporada passada i amb algun debut també entre fitxatges i jugadors del planter que es van estrenar de titulars, solvent el conjunt de Manolo González per sumar els primers 3 punts de la temporada.
4: Doncs sí, ha començat la Lliga de la millor manera possible, golejada, porteria 0, liderat provisional, 3-0 contra el Llevant, un partit encarrilat pràcticament des del principi. Roberto Fernández va obrir el marcador al minut 5, just abans del descans va tornar a aparèixer per fer el segon. L'Espanyol va sortir intens, pressionant a dalt, fent molt de mal cada vegada que podia córrer, va deixar el Llevant sense xutar ni una sola porteria entre els tres pals. A la segona part va baixar una mica les revolucions, però sense perdre el control, Dolan va acabar de tancar la golejada al minut 80. Però més enllà del resultat, una de les bones notícies va ser precisament la resposta dels joves. Javi Hernández, amb assistència en el segon gol, bon partit també de Roger Hinojo, i Manolo González va acabar el partit reivindicant els jugadors que venen del filial i de la 21.
5: Ell també ha crescut molt a l'etapa que ha tingut fora, tant l'any de l'Osca com l'any del Mirandés. Jo vull posar jugadors del filial o de la cantera. El tema és que has de passar un peatge per jugar a primera edició. No és tan fàcil, que a vegades és que diem, i no és tan fàcil perquè nosaltres normalment no guanyem 3-0. Llavors, bueno, penso que a Bauza, a Hinojo, a Javi, a Marcos, al anar fora els he anat bé, i bueno, són jugadors que per sort són de la casa i ojalà es puguem utilitzar molt de temps.
4: Una victòria rotunda, 3-0, l'Espanyol és co-líder. I això va provocar que a Manolo...
6: Això va provocar a Manolo que et preguntessin... Ja està, som col·legiats. Tenéis que ganar la Liga.
4: En tot això, Manolo ja saps com és, i ell va posar fre des del primer moment.
5: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado. Lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú la jornada 30... es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Vamos a ver qué pasa en la jornada 30, cuando queden 8 partidos, vamos a ver, me hacen la pregunta y te respondo, pero lo que pienso es que queda mucha liga y lo que quiero llegar a 44, 43 lo más pronto posible.
4: Qui sí que es pot permetre gaudir una mica més d'aquesta fotografia és Roberto Fernández, que és el pitxichi provisional, va fer broma al tram final de carrusel amb què es guardaria aquesta captura de pantalla, va insistir que això és un plus de confiança tant per ell com per tot l'equip i que, sobretot, que no es pot repetir la segona volta de la temporada passada.
7: Sí, es lo que te he dicho. Al final es la jornada 1, pero bueno, capturaré la pantalla y me la guardaré. Es un plus de confianza para todo el equipo, la verdad, para el míster, para todo y para la afición también, sobre todo. Confianza para afrontar los próximos partidos. Por supuesto, eso no puede volver a repetirse y ahora, la verdad, que hemos empezado espectacular y tenemos que seguir así.
4: Amb la lesió de Quique García i fins que torni Puado, Roberto és la principal referència ofensiva de l'equip. Manolo González ho sap i va dir que és molt fàcil detectar quan està bé, per la manera com pressiona, per com competeix, per com es mou pel camp, però Roberto té clar que així és com ha de sortir sempre, independentment de que faci gols.
5: Mira, Roberto es muy fácil identificar cuando él está bien de aquí y se encuentra bien, y es en las presiones. Tú ya sabes que él está con flow, que está en un momento bueno.
7: Bueno, él ya me conoce, son bastantes partidos, bastante ya un par de añitos y ya sabe cómo soy, pero yo al final tengo que salir así en todos los partidos, da igual cómo esté, y tengo que salir a por todas, como siempre.
4: El pròxim rival de l'Espanyol serà el Madrid, a Cornellà, però Roberto recorda que la temporada passada ja els van guanyar.
7: Bueno, pues al final es uno de los mejores equipos, en donde ya le hemos ganado una vez, ya sabemos lo que es ganarle y vamos a intentar con todas las armas ganarle aquí en casa.
4: Ahir TG, per això, deixa'm dir-te que no va poder jugar l'Ele Cabrera perquè va fer un cop al bar al partit contra el Getafe la temporada passada el 21 de març, quan ja marxava cap als vestidors. El comitè de disciplina va entrar d'ofici, es va sancionar amb 3 partits, una sanció que s'ha recorregut fins al final, però ahir li va comunicar al club que no podria jugar, per tant no va poder jugar ahir, tampoc podrà jugar contra el Madrid ni podrà jugar contra la Real Societat a Noeta d'aquí 2 setmanes.
6: Cap problema, ahí estamos. No,
1: i Manolo, per cert, va dir, acció, feu-te un cop de puny a la pantalla del bar, que ha passat en altres partits i no s'ha sancionat, si no recordo malament, va ser Bellingham, que va fotre un cop de puny a la pantalla.
6: Però bueno, estamos en lo que estamos. I dissabte, ja sabem de què va.
1: I dissabte el tindràs davant.
6: Ja sabem de què va. I el Bellingham estarà allà. Efectivament, és que tu ho has dit.
1: I l'Ele no.
6: Ja està, i punto.
1: Però que estàs col·líder, Manolo, que estàs en llocs de Champions.
6: Que te vols callar la boca, tio.
1: Estàs en llocs de Champions.
6: Ja està, és que ja esteu dient. Mira, t'ho diré, ja t'ho he dit en prosa, te lo voy a decir en verso. Te lo digo en verso. Venga. Creo que no me entiendes. Vale, en fin.
1: Millor que jo no t'entén ningú, Manolo.
6: Amics del Real Club Deportivo Español, si ja és poc habitual veure un eclipsi total de sol, imagina't anar a Cornellà i que l'equip guanyi per 3 gols i que el rival no et remunti ni et toqui els picarols. Ahir, a la roda de premsa, ja em van fer la pregunta a Mamporrera. Vais colíderes en la Liga, joder, dona gràcies que estem a primera. Ja sé que el Roberto ha començat com una fiera, però el que em parli d'Europa li rebento la mandíbula entera. Perquè després perdem un partit i, oh, Manolo, és que ja no vales. I si et parlen de posicions de Champions, patada a los huevales. Aquí anem partit en partit, a cautela i amb tranquil·litat. I el que em parli d'Europa, el trenco per la meitat. Doneu gràcies que el primer partit hem tingut porteria 0 perquè hi ha 2-3 fitxatges que encara els confongo amb l'Utillero. Jo vaig demanar un lateral amb una cama ben dura, però bueno, si no fitxem, doncs ja jugarà una criatura. Que hi ha equips de l'altra banda de la Diagonal que van d'humildes, de catalans i que s'estan gastant un dineral però porten un balón d'oro per un pastizal que és més fatxa que la Bascal. Però nosaltres, primera jornada i 3-0 amb 4 xavals. I si em pregunteu sempre quin és el secret de començar guanyant, la recepta, cojones al darrere i cojones al davant.
1: 40 en falta, Manolo, va, pels 43. L'Espanyol va poder començar amb victòria a la primera divisió. El Girona, tot i donar una molt bona imatge, no va poder sumar de 3 a segona.
6: És el Girona, que per cert ens dèieu que passaríeu, no?, la temporada passada. Aquest any hauríeu de fer els mateixos punts. Ens hauria de superar en punts, però vosaltres segon i nosaltres la primera.
1: Ah, no treguis pit. No.
6: Ja està. No, és que me van diciendo coses i tocarem els collons aquí.
1: Girona 1, Leganés 1, salvat al minut 90 amb un gol d'Abel Ruiz, que ens va narrar la Núria Vilamala al Carrusel Deportivo. La Núria, com estàs? Bon dia.
8: Què tal? Bon dia, TG.
1: Un partit que, veient-lo, ens dona motius per pensar que el Girona amb aquesta lliga tan llarga té mimbres, sobretot si acaba bé el mercat per tornar a primera divisió el més aviat possible, però sobretot el que ens deixa és un postpartit en què el propi entrenador ens va explicar que hi havia jugadors, un com a mínim, en veu de l'entrenador, però hi va haver més, que es van negar a jugar.
8: Sí, el nom propi és Igankov, Teje, perquè ja saps que els periodistes abans del partit ens donen una fitxa del partit amb els 11 titulars i amb els jugadors que hi ha a la banqueta, i un dels jugadors que apareixia a la banqueta del Girona era Víctor Igankov, però Teje, la posició de la cadena Sera Montilivi està molt a prop de la llotja, i Víctor Igankov no està a la banqueta, estava assegut a la llotja vestit amb un xandall del Girona, i després del partit, preguntat a Quique Álvarez, entrenador del Girona, per què havia passat, va ser claríssim el tècnic del Girona.
9: Jo el que he de dir és que pues, bueno, estava bé, en teoria, està convocat i pues, no ha volgut canviar-se, ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
8: Claríssim, Quique Álvarez, sobre què havia passat amb Víctor Igankov, que vol sortir del Girona, i doncs ahir es va plantar, va decidir que ell no es volia vestir de curt, que no volia jugar, i tot i que el Girona el va convocar, ell va decidir no canviar-se, no seure a la banqueta, el mateix que va passar amb Bennett, que en aquest cas ell sí que estava a la banqueta, però tal i com va explicar ahir el Nil, ell també es va negar a saltar escalfar i, per tant, jugar al partit.
1: Sí, Nil, quan li van dir escalfa va dir...
0: Sí, són dues situacions, molt diferents, però, és a dir, els dos es van negar a jugar, però clar, quan entra un entrenador o un jugador que està convocat i directament et diu no em canviaré i se'n va a la llotja, és molt diferent. A més, Igankov ja ho porta fent tota la pretemporada, no ha jugat cap amistós, és veritat que Bennett vol sortir del Girona, però al principi el missatge que li havia traslladat al club era que ell entenia que el club havia fet una aposta molt forta per ell, que per tant vas pagar 17 milions d'euros per ell, si no et ve algú i et paga mínim el que has pagat, és normal que no el deixis marxar, a més amb un contracte llarga durada com té, si Igankov acaba contracte l'any que ve, per tant la situació és diferent, però el comportament, pel que ens expliquen des de dins, de Igankov és de pel·lícula pràcticament, amb totes les coses que està posant per no jugar, per intentar marxar gratis, a més això evidentment va crear una crispació enorme al vestidor, els pesos pesants, Stuani, David López i companyia, evidentment molt descontents amb l'actitud dels seus companys i posant d'exemple altres jugadors com Arnau o Àlex Moreno, que sí que tenen ofertes per sortir, que pot ser que acabin sortint, però que malgrat tenir ofertes, ahir van jugar 90 minuts, el Girona estava en quadre en defensa i van acabar jugant, això és una de les coses que se'ls va recriminar, el Girona ho està estudiant internament i veurem com acaba, però evidentment mala peça al taler, però insisteixo, l'escenari de Igankov és molt més greu que no pas el de Bennett. Evidentment, ell durant la setmana havia tingut molèsties i ell va dir que no estava per jugar. Els metges havien dit que sí que estava per jugar, però el que va fer Igankov, doncs el club ho estan estudiant i jo crec que això gairebé no pot acabar.
1: Un dels bons capitans que ha tingut en aquest sentit el Girona és l'Eloi Amagat. Sabem que el més important perquè un equip trobi el rumb, més enllà de que s'han de fer els deures al mercat, de que l'entrenador instal·la una idea de joc en què els jugadors se la creguin i que sigui efectiva per aconseguir els resultats i generi un relat futbolístic que doni confiança al grup, és que els jugadors tinguin aquesta sintonia de tenir tots un objectiu comú. I en aquest sentit, un dels bons capitans, com dic, que havia cohesionat molt bé en els bons anys del Girona amb ascensos a primera, en permanències, és l'Eloi Amagat. Eloi, com estàs? Bon dia.
10: Bon dia, com esteu?
1: Tu et trobes en una situació així i què? T'han d'agafar els teus companys perquè no facis una barbaritat o com ho gestiones això?
10: Segur, és una situació molt desagradable. Coneguent certs jugadors que encara estan al vestuari del Girona, segur que va haver-hi molta tensió. És un dels problemes més importants, que hi hagin jugadors en una plantilla que no vulguin estar allà, i em dóna la sensació que ja no només d'aquests dos casos que parlàveu, sinó que n'hi ha més d'un que té el cap posat en un altre lloc, i això per un objectiu tan ambiciós com és el de tornar a primera divisió, hàndicap important i difícil de gestionar.
1: Que el míster ho digui en públic és perquè el club no tingui més remei que posar-hi mesures, és perquè simplement estava tan incrèdul que no s'ho pot aguantar. Per què creus que és que aquí ho diu en públic?
10: Crec que és una cosa tan sorprenent que un jugador amb contracte es negui a escalfar o a canviar-se, que jo crec que no et pots aguantar. I jo sóc dels que penso que el club ha d'aplicar la màxima contundència perquè el nom del Girona estigui respectat. Són dos jugadors que s'han enriquit del club, que són responsables, que hi eren la temporada passada, d'un fracàs com va ser el descens a la segona divisió. Per tant, madura fins on es pugui arribar. Crec que l'entitat està molt per sobre de qualsevol persona, de qualsevol treballador, de qualsevol jugador, i si és que ha estat així, és una falta de respecte molt important cap al club, cap als companys i cap a l'afició, que al final és qui és més important.
1: Això sí, no acaben trobant qui pagui per ells el que demana el Girona i s'han de quedar tota la temporada. Hi ha un càstig que solucioni que algun dia es tornin a posar aquesta samarreta, que diguis un mes, dos, tres, els que sigui, d'indisciplina, una multa econòmica del tamany que sigui, però això es pot arribar a perdonar, o aquests dos jugadors no es poden tornar a posar aquesta samarreta?
10: Jo crec que quan s'arriba en aquest punt, el club necessita trobar una solució. Evidentment, el mercat sempre té les seves dificultats. És lògic que el club es posi dur amb el tema de les clàusules, però és molt difícil que propis companys, la pròpia afició, pugui perdonar o assimilar una falta de disciplina d'aquest estil. Jo sóc dels que penso que per reptes tan importants, gent que es senti orgullós de vestir la samarreta del Girona, que tingui l'energia i el cap i la fam per créixer en el club, perquè si no tot serà molt complicat.
1: És que perquè la gent entengui, perquè clar, és lícit els que pensen, clar, ells són professionals, al final ells doncs volen anar on tinguin més projecció, cobrin més calés, cobrin... Posava al nit l'exemple dels laterals. Ahir el José Manuel Alemán explica a Carrusel que l'oferta que li ha fet el València Arnau és de 5 temporades a 3 milions per temporada, 3,2 milions per temporada. El que passa és que només n'ofereix 5 al València, al Girona, que diu, escolta'm, si el consideres tan important com per pagar-li 3 quilos l'any, no te'l vendré per 5 milions, té una clàusula de 8. Però perquè la gent ho entengui, Arnau, si ara es lesiona,
0: no pot
1: marxar. Arnau s'està jugant un contracte de 15 milions d'euros.
0: I a part que no té contracte amb el Girona més enllà del juny, vull dir que acaba el 2027, sí, sí. Que
1: ell s'està jugant 15 milions d'euros i ahir és titular, juga tot el partit, posa la cama, és a dir, perquè la gent entengui de la gravetat del que està passant amb Sigankov i amb Benat, que pot ser professional i voler el millor per la teva carrera, però que mentre tens un contracte assignat, encara que sigui per un any, Arnau, jugant-s'hi 15 quilos, està posant la cama cada dissabte.
0: És així.
10: Aquí el problema, perdoneu, és que es faci excepcional el que fa Arnau. Que destaquem això, que ho és, evidentment, i va tenir una actitud ahir, amb tot el que expliqueu, que segur que és una realitat de la proposta, del possible creixement en la seva carrera, però és que és el que hauria de ser el comú quan tens un contracte signat, com és el cas dels dos jugadors dels quals parlàveu. Per tant, jo és que no veig una altra manera, és negar-se a treballar, a fer la teva feina i una falta de respecte, com deia abans, a tot.
1: Més enllà d'això, Eloi, li veus fusta de descens a aquest Girona pel que vas veure ahir, que va fer el triple d'ocasions que el Leganés, va tenir molta més pilota, és a dir, el resultat és un 1-1, però qui veiés el partit, crec que el Girona va mereixer, pel que ens narrava la Núria Carrusel, guanyar-lo. Tu li veus fusta de descens a aquest equip, o falta veure com acaba el mercat i que la segona són 42 jornades que són eternes?
10: A mi la posada en escena em va agradar, l'energia que va transmetre l'equip, la intenció, com dius, sent molt superior al Leganés en quant a possessió, en quant a arribades a l'àrea, a ocasions. Per tant, és per ser optimista. Evidentment, falta moltíssim moviment i és un problema que un mercat més d'estiu arribem a aquestes alçades amb tants dubtes, no? Amb tantes incerteses de qui marxarà i qui arribarà. Però bé, això és llarguíssim, que coneixem bé aquí Girona, la segona divisió, l'exigència que té, però tot dependrà molt dels propers dies, que es pugui desencallar totes aquestes situacions de les quals perdem avui i que han d'arribar, evidentment, jugadors de gran nivell per aconseguir una fita que bé sabem aquí que és complicada, com la de tornar a primera divisió.
1: Doncs, Eloi, capità, gràcies per ser-hi sempre quan t'ho demanem. Una abraçada forta i esperem que sí, que acabi tot bé amb el Girona primera el mes de maig, millor que el juny amb el play-off.
10: Gràcies a vosaltres, una abraçada, esperem que sí.
1: 12:42.
11: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Amb una notícia d'última hora, Nil, que és que el Barça ha fet oficial que Sergio Busquets s'incorpora a l'estaf del filial del Barça Atlètic.
0: Sí, correcte. Va aparèixer per les oficines ja fa setmanes. Volia començar la seva etapa com a entrenador i de moment s'incorpora com a tècnic assistent al Barça Atlètic. A la mà començarà a créixer en aquesta carrera com a entrenador de la mà de Julián Beletti.
1: Cridat a ser un bon entrenador, Sergio Busquets, començarà treballant al futbol formatiu del Barça al costat de l'heroi de París. Andrea de la Torre, bon dia.
12: Bon dia, Tefe.
1: Arnau Santero, bon dia. Aquest micro encara no funciona. Bermúdez, canvia liga, si no, no sentirem a l'Arnau Santero. Ahir es va estrenar el Girona en aquesta segona divisió. Avui és el Sabadell el que torna a la categoria de plata i ho fan en un escenari històric.
12: Sí, el Sabadell torna a la categoria de plata i ho fan aquesta tarda a les 7 al Molinón contra l'Sporting. El partit suposa la tornada dels arlequinats al futbol professional després de 5 temporades, un debut exigent davant d'un històric com l'Sporting.
1: El Barça, com sabeu, encara no ha debutat a primera divisió, tampoc el Real Madrid, perquè tenia molts internacionals després del Mundial encara de vacances. L'equip blanc ahir va aconseguir un triomf contra el Schalke.
12: Sí, l'equip de Mourinho va guanyar per 3-0 l'equip alemany ahir a les 5 de la tarda, va obrir la llauna Mbappé al minut 6, el segon el va fer Hausen de cap al 20 i va tancar l'amistós Carlos Espia amb un gol al minut 57. Van debutar Diomande, Cucurella i Konaté i un Madrid que acaba de vendre Jacob Ortega per 10 milions d'euros a l'Estrasburg.
1: Ahir van viure també els dos primers títols de la temporada a França i a Anglaterra.
12: Comencem amb el PSG, que no va poder guanyar la Supercopa de França després de caure per 1-0 davant el Lens, que va aconseguir la primera Supercopa de la seva història. I Anglaterra comença malament el City post-Pep Guardiola. L'Arsenal es va emportar la Community Shield per 3-0. Calafiori va marcar als 45 segons, Havertz va fer el segon i Odegaard va sentenciar el partit a la segona meitat. Primer títol de l'Arsenal de la 26-27, inici per oblidar d'Enzo Maresca a la banqueta del City.
1: Ahir Ferran encara no hi era amb el Paris Saint-Germain, no estava a la convocatòria. A França, el Dijon, de segona divisió, ha trobat una manera molt original de fer que els seus aficionats vagin al camp amb la indumentària del club.
12: El club entrega als seus abonats una bufanda amb un xip integrat que permet accedir a l'estadi amb simplement apropar-la al detector de la porta. És a dir, aquest any els aficionats del Dijon poden accedir al camp amb la bufanda no només per animar, sinó també per fer-la servir d'abonament.
13: Estàs diciendo cosas raras de mí.
1: No, no, Dijon, Dijon.
13: Está
1: no
13: diciendo ya otra vez, la prensa está hablando de mí otra vez por culpa de Joan Tejedor diciendo mentiras otra vez. Se ha dicho que yo estoy metiendo bufandas en los campos y yo no estoy metiendo, nunca he metido bufandas en un campo de fútbol. Yo no, estoy, es muy cansado siempre estar teniendo que contradecir a la prensa.
1: Siempre,
13: muy
1: siempre.
13: Muy difícil, siempre.
1: Siempre, siempre. Ho anem allargant, a veure si així arriben els resultats, però estem pendents ara de les proves mèdiques que li estan fent a Clara Serra Jordi, que ha tornat lesionada de la selecció sub-20. Ana Canina va dir. Ana Palet, bon dia.
14: Què tal? Bon dia. Tejesi, una lesió produïda en els entrenaments de preparació d'aquest Mundial sub-20 del 5 al 27 de setembre. Recordem que el Barça estava molt enfadat que s'hagués convocat a una jugadora com Serra Jordi ja fixa a l'absoluta per un Mundial sub-20. Doncs bé, segur que s'anava a perdre les primeres 5 jornades de Lliga. Ara està passant proves mèdiques Serra Jordi, té una lesió al canell. Serà important determinar si el trencament és total o parcial i en funció d'això si ha de passar o no per quiròfan perquè allargaria el temps de baixa, però s'acumulen les lesions al mig del camp del Barça que després de la sortida d'Alexia aquest estiu no és que vagi precisament sobrat d'efectius.
1: El Barça d'handbol s'ha endut el primer trofeu de la pretemporada en una reedició del que va ser l'última final de la Champions.
15: Sí, els de Carlos Ortega van guanyar la Premium Cup davant del Fuchs Berlin per 35-39, repetint així la fita de la passada Champions. Arriba d'aquesta manera el primer trofeu del curs que serveix per donar tret de sortida a la temporada blaugrana.
1: L'europeu d'atletisme ha deixat dos bronzes més a Espanya en l'última jornada.
15: Sí, l'equip de marató femení amb la catalana Meritxell Soler i l'equip de 4% mix, amb rècord d'Espanya inclòs, amb els catalans Guillem Crespí i Jael Bastué, s'han endut les dues últimes medalles de bronze que tanquen aquest europeu de Birmingham, que n'ha donat un total de 8.
1: I ara ens saludarem una de molt especial. Però abans expliquem que, per fi, l'últim dia, Espanya ha inaugurat el medaller europeu de natació.
15: Sí, 5 anys després de l'últim podi en un europeu, el mateix Hugo González va ser el primer a aconseguir-ho amb una plata en els 200 metres d'estils i poc després de la primera medalla, que es va resistir molt, va arribar a la segona, a mans de Laura Cabanes, que va aconseguir el bronze en els 200 papallones.
1: Passen dos minuts de 3/4.
16: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
17: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever...
1: @ketijugas. I l'app de la cadena SER, on trobeu tots els continguts, a més de seguir els programes en directe, en àudio i en vídeo, per recuperar, si us heu perdut el Ketijugas o qualsevol dels programes de la casa, ja sigui els que fem a SER Catalunya o els que fa la cadena SER. Núria, què destaquem avui del món digital?
8: Mira, Teje, que la gent ja ens reclama el Sique i el Flaki, em fa gràcia perquè, clar, els oients ja els coneixen bé I hi ha un oient, el Xavier, que diu quan torna el Flaqui al Sica, i un altre oient li diu mai, estan de vacances, i un altre diu que després de l'aturada de seleccions. Ja
1: és més tard que mai l'aturada de seleccions, no?
8: Exacte,
1: que acaba l'octubre,
8: em sembla. Aquest any haurem d'esperar, i només deixa'm dir-te, Teje, que ja ho hem anat llegint aquests dies, però la gent està molt contenta amb el fitxatge de Rodri. Per exemple, el Roberto ens diu que eleva molt el nivell del Barça al mig del camp, i també la gent contenta amb Cancelo, sobretot pel nivell que va exhibir aquesta temporada passada, que fa que la gent tingui esperances amb l'arribada de Joao Cancelo.
18: Todos estamos muy contentos, todos estamos muy contentos por Rodri, que estamos muy contentos todos con la llegada de este jugador tan bueno que hemos fichado.
1: T'ha costat el mateix que Gordon?
18: Sí, pero claro, las condiciones son diferentes y no es lo mismo fichar un jugador que tiene un año de contrato, con lo que tú puedes pagar mucho menos por un Balón de Oro, 70-80 millones, y por un jugador que tiene muchos años de contrato como Anthony, que es muy bueno y es un jugador muy correcto también.
1: No, t'estàs marcant un bon estiu. Només you had one job, que diuen allà, no? Era fitxar un davant de centre, o has fitxat tot menys un davant de centre, però tot el que has fitxat...
18: Muchos jobs, però...
1: Gran mercat el que està fent el Barça, que
18: estiu. Esperamos. Yo creo que estamos haciendo bien el trabajo, pero ahora falta un delantero, que es lo que estamos hablando siempre con Hansi y con Rodri también.
1: Con Rodri també, que jugui
18: con
1: de palomero.
18: Con Rodri, pues igual puede jugar de palomero. Es un buen jugador, tiene mucho gol, marcó en una final de Champions. Rodri.
1: Les temporades són llargues i de moment la cosa marxa.
19: Què t'hi jugues?
1: Us deia que de seguida saludem una medalla molt especial de les que ha aconseguit la delegació espanyola als europeus d'atletisme a Birmingham, perquè fa 10 dies, el 7 d'agost, just abans de la inauguració, el Què t'hi jugues, parlàvem amb Paul McGrath, el marxista català que havia de córrer la mitja marató. L'any passat me'n recordo que parlàvem abans del Mundial, que ja eres a Tòquio, i ens deies, home, amb un top 8 seria ja un resultat per estar contents. Vas fer bronze i liderant la cursa en quilòmetres i ens vas fer vibrar moltíssim. T'he de preguntar a què aspires a aquest europeu.
20: Bueno, fa 2 anys vaig ser segon, doncs per què no guanyar, no?, l'europeu, però bueno, una medalla crec que és l'objectiu, no? Però bueno, sempre hem de somiar i jo somio amb l'or.
1: Somiant, abans d'ahir passava això.
21: Paul McGrath, que completa el triplete, tenia un bronce, tenia una plata i se va a llevar la medalla de oro con un futuro esplendoroso por delante. Tiene tan solo 24 años, Paul McGrath, campeón de Europa en Birmingham.
22: Buah, carrerón.
21: Bueno, dominar toda la carrera prácticamente...
1: Paul McGrath, com estàs? Bon dia.
23: Bon dia, bon dia.
1: És un somni, eh?
23: I tant, si no, fa 7 dies.
1: Uf, la cobertura...
23: I va fer realitat.
1: La cobertura ens va una mica així, a veure si enganxem ara sense tant retard amb el Pol. Escolta'm, et vam veure molt solvent a la cursa. Es pot dir que la vas guanyar caminant, com aquell qui diu?
24: Pol, on estàs?
1: Uf.
24: Pol, on estàs? Que no ens sentim gens bé.
23: Jo estic a l'aeroport.
24: A l'aeroport, ui, clar, això a les portes d'embarque costa, que arribi la trucada, costa que arribi la trucada.
23: Sí,
1: Espera, mira, Pol, fem una cosa, penja la trucada, que et trucaran amb telèfon normal, perquè, clar, ho fem amb el WhatsApp web, perquè...
24: Però és que la cobertura,
1: el so és més clar.
24: El 4G a l'aeroport és horrorós, i per tant és millor, trucar normal.
1: I farem una trucada normal al Pol McGrath, que, home, ja que ens va dir ell mateix que posats a això, guanyar-lo, i
24: el tio... I va dir el tio, i diu...
1: I guanya l'europeu.
24: Sujeta-me el cubata.
1: I, a més, una cursa, ja et dic, liderant pràcticament tota la cursa... distància amb els italians, va arribar a la meta amb un somriure d'orella a orella, per tant, escolta'm, va ser un dissabte d'atletisme interessant d'aquesta, ja podem dir figura, perquè és podi mundialista fa un any a Tòquio, ara campió d'Europa.
18: Jo soy más rápido que él.
1: Tu, sí.
18: Jo soy más rápido.
1: Sí, sí.
18: Claro, porque te corro más que Paul McGrath. ¿Quién es este? No sabe quién es, ¿cuántos champions tiene después Paul McGrath?
1: No, champions cap.
18: Pues ya está,
1: l'altre dia feies petonets a la grada, l'amistós.
18: Mandé pesito a los del choque, porque
2: Se llama Chaque 04, cada vez que jueguen en casa es el resultado, gilipollas que son.
1: No, manonis, no.
2: Qué tonto que son.
1: Yo no, ¿eh? Yo no. A veure, Pol, si ara sí. Hola, Pol.
3: Ara, se'm compta millor?
1: Oh, ara sí, ara perfecte. I sense...
3: Hola, se'm compta?
1: Sí. Tu em sents bé?
3: Sí, sí.
1: Els oients estan vivint el que és una prova de so en antena. No, et deia, Pol, que va ser una cursa molt solvent. No sé si t'ho esperaves, guanyar amb aquesta solvència. Vaja, com a mínim nosaltres des del sofà vam patir poc. No sé tu com ho vas viure.
3: Sí, bueno, jo pensava que l'italià que era favorita, que venia millor marca, doncs... Era més potent, no, a mi, però què va ser més fàcil del que esperava.
1: Més fàcil del que esperaves. Va ser una cursa allò d'instint, d'anar tirant, d'anar a fondo, o va ser una cursa molt d'anar pensant, d'anar calculant, de, hòstia, no agafem aquest ritme, no tal... No sé si va ser una cosa molt tàctica o va ser una cosa molt de pell, de deixar-te portar.
3: Bueno, jo he canviat el ritme al quilòmetre 10, quilòmetre 11, que ara em calaven 10 quilòmetres més, però em trobava molt bé i em sentia molt confiat, sí que al final físicament ja vaig arribar a 17, però tant mentalment com físicament em trobava superbé i no vaig patir moltíssim, així que la veritat va ser una cursa on el estic molt content i molt orgullós.
1: Com ho vas celebrar?
3: Bueno,
1: Que es pugui explicar.
3: Tenia... Després explicar-ho, bueno, amb els amics i vam donar una volteta per Birmingham, per la nit. I ja es va anar bé.
1: I vam trobar algun lloc que no tanqués abans de les 12?
3: No, això era el problema, que a les 12 de la matinada tancava tot, però bueno, ja vam fer tot el possible per continuar la festa.
1: No, a més, ens ho explicaves, que clar, tens família a Escòcia, tens també molta família al Regne Unit, que estaries ben acompanyat. Ostres, guanyar davant dels teus... Imagino que si haguessis pogut dissenyar un escenari ideal, no l'haguessis dissenyat millor.
3: No, és que això mateix, no? Tenia un tipus de famílies d'Irlanda, d'Escòcia, també d'aquí de Catalunya, que hem vingut a Birmingham, i era l'ocasió. Vaig fallant una miqueta a París, no?, on també tenia moltíssima gent, a Tòquio no, però clar, està tot només va poder venir la meva germana, i a Birmingham tenia claríssim que no podia, que no podia. Ho devia fer genial perquè fer-ho amb tota la gent que estimes és increïble i insomni.
1: Ara em deies com va anar a París, però vens després d'aixecar-te amb un bronze al Mundial, ara a l'hora a l'Europeu. Tens ja Los Angeles molt al cap o queda massa? Queden 2 anys.
3: No, sempre. Jo vaig acabar a París i aquesta bonita pensant en Los Angeles. Això és l'objectiu. Cada dia, no, jo, tots els entrenaments van pels campionats d'Europa o del món, van per fer el millor possible a Los Angeles i és la meva motivació.
1: Arribaràs a aquest ritme com un dels rivals, no sé si a batre, però com a mínim a tenir controlats. No sé si això et canvia una mica també la manera de competir, la manera de preparar-ho, o ja t'agrada que siguis un dels que assenyalen com a tenir en
3: compte. Sí, no, a mi m'agrada la presó. Sí, a mi m'agrada. Sí que després, sí que, doncs, al dia de la carrera, doncs, ets més girat, no? I qualsevol cosa que fas, doncs, que tens 3 o 4 metres darrere teu, però a mi em motiva això i em dona força.
1: Doncs, Pol, et deixem que acabis d'embarcar i vinguis cap aquí, perquè tornes cap a Catalunya, entenc, no?
3: Sí, torno ja, crec que en 20 minuts en l'embarcament, així que ja torno cap a casa.
1: I tens alguna cosa preparada aquí per celebrar o no?
3: Sí, ja... Ara, abans de la trucada, estava parlant amb els meus amics de fer alguna cosa, així que... Ara... Jo crec que demà o avui farem alguna cosa per Barcelona.
1: Bueno, doncs si ens trobem ja ens abraçarem i si no també amb l'abraçada des d'aquí. Celebra-ho bé que t'ho has guanyat i a seguir aquest camí cap al 2028, que et desitgem que et segueixi portant èxits fins llavors i també quan ens trobem a la cita olímpica que sigui com la somies. Igual que somiaves aquest or a l'Europeu, t'has guanyat el dret de somiar amb el que vulguis aconseguir. Una abraçada forta.
3: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
1: Campió d'Europa de mitja marató de marxa, Pol McGrath, català, amb arrels escoceses, que va aconseguir a Birmingham aquest màxim cetre europeu.
2: Si no corre, hace como una... parece que corre, no corre.
1: El seu lema és, ¿pa qué voy a correr si puedo ir andando?
2: No me gusta ni eso. Yo
1: pausa, butlletí i la treva com cada migdia. Demà a les 12 més que t'hi jugues.
4: Ràdio Girona. Cadena SER.
5: Quan el peix arriba a Port Tallà hi ha la nostra gent, perquè a Octopus Girona Restaurants volem ser els primers. Tu podràs triar el que vols a les paradetes als restaurants mateix. Peix i marisc de la màxima qualitat, amb menú diari al migdia de 21:90. A la nit, menús per a parelles i grups. Dos Octopus Girona Restaurant, carrer Migdia 2024 i a la plaça Pompeu Fabra, i una web octopusgirona.com. Bon profit!
6: Descobreix Scale, els porcelànics amb més trajectòria del mercat. Superfícies d'alta precisió i resistència aprovada. Scale i marbristes artesans, experiència que deixa empremta. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
7: Saps per què les cuines de Movalpa són úniques? Pel seu disseny personalitzat i per la comoditat que ofereixen cuidant tots els detalls. Movalpa sap com facilitar-te el dia a dia. I això marca la diferència. Visita'ns a la carretera de Barcelona 133. Pots demanar la teva cita a movalpa.es. Movalpa, cuines dissenyades per a tu.
19: En Hipoyagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Compacto juvenil 2 camas almena, antes 179 euros, ahora por solo 159 euros. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercana o compra online en hipoyagán.com.
25: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
26: Qué ambientazo, mano.
25: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chitado sobre la línea.
26: Qué barbaridad.
25: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
26: Buena venta.
25: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
26: Ven a por más.
25: ¡Ven a Ocasión Plus!
4: Es estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
27: Es la una de la tarde, son las 12 en Canarias. El PP exige la comparecencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, en el Congreso para explicar su gestión por la situación en Ceuta. La vicesecretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha cargado también contra el presidente del Gobierno, contra Pedro Sánchez, por seguir de vacaciones en Lanzarote. Y también los populares han presentado una proposición no de ley con medidas que creen que se deberían implantar ya en la ciudad autónoma. Vamos a Génova, la sede del PP. Adriana Jordán, buenas tardes.
28: Buenas tardes. Los populares quieren debatir en el Congreso una PNL con 11 medidas que van desde el refuerzo físico de la frontera entre Ceuta y Marruecos o también sobre impulsar las devoluciones en caliente, a lo que suman esa comparecencia de la ministra de Sanidad, una ofensiva parlamentaria del PP a la que cada semana van sumando nuevas medidas. Los populares quieren evidenciar que el Gobierno no está presente. Vicesecretaria popular Cuca Gamarra.
29: Ha quedado ya como un personaje, un holograma que aparece tras una pantalla, pero que no es capaz de dirigir un país cuando el país, cuando su país le necesita.
28: Declaraciones de Gamarra contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Gamarra también ha respaldado las quejas del presidente de la ciudad autónoma, de Jesús Vivas, y ese ultimátum de 30 días sobre la huelga de hambre de algunos de los migrantes. Cree que hay que ser más contundente y lanzar el mensaje de que hay que retornarlos a todos, adultos y menores.
27: En Ceuta seguimos pendientes de la comparecencia de la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, que va a explicar el contenido de la reunión mantenida esta mañana por videoconferencia entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros. Un encuentro que ha servido para coordinar la situación que se está llevando a cabo en la ciudad autónoma. Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue sin aclarar el destino que se le iba a dar al ático que su ejecutivo adquirió en abril para alojar temporalmente algunas dependencias de presidencia por unas obras en la Puerta del Sol, pese a que el uso del inmueble es exclusivamente para residencia. Ayuso ha puesto el foco en el gobierno en lugar de en la gestión de su ejecutivo.
30: Ni insisto, aquellos ministros, 12 de 15, que no dan ninguna explicación por el tren de vida que llevan a costa de todos los demás. Y cuando se empieza a revisar qué patrimonio se ha utilizado para qué cuestiones, uno se sonroja viendo la vara de medir que hay con este asunto. Así que pienso que se podrán dar todas las vueltas que se quieran. Pero yo estoy, y todos, en lo importante. Y lo importante es estar aquí, seguir cumpliendo una agenda de gobierno. Eso es lo que creo que importa.
27: La Policía Nacional ha reforzado el dispositivo de seguridad en toda Huelva capital tras el tiroteo registrado anoche en la barriada del Rocío, en el municipio vecino de Isla Cristina. La investigación apunta a un ajuste de cuentas entre clanes. Recordamos que han muerto una mujer de 39 años que estaba embarazada de 8 meses, otra mujer de 62 y un menor de 16. Además, se han registrado dos heridos, uno leve y otro grave, este último un chico de 18 años. El alcalde de Isla Cristina, Genaro Horta, ha asegurado que por el momento no existe ningún indicio que haga pensar que pueda repetirse un episodio similar.
0: Es una situación dantesca, fue una imagen que creo que no se le va a olvidar a nadie, que pudiera estar en aquel momento en la barriada. Nada nos dice que pueda volver a ocurrir en estos momentos, porque entendemos que puede ser un hecho puntual, un ajuste de cuenta, no sabemos exactamente.
27: El mayor incendio que se ha registrado en la historia reciente de Bélgica evoluciona de forma favorable. Amenaza, no obstante, a la frontera con Alemania y las autoridades advierten de que pese a que haya zonas donde ya puede que no exista llamas, sí hay mucho material combustible que está situado sobre el suelo. Sara Aranda.
9: El fuego se desató el pasado viernes en la reserva natural de Haifens y ha arrasado más de 3.000 hectáreas, siendo ya el peor incendio que sufre Bélgica en 100 años. Las autoridades alertan de lo inusual de que arda esta zona, siendo una de las más húmedas del país. Esta mañana ha llovido ligeramente, dando un respiro, pero preocupa la evolución del viento de cara a esta tarde. Alemania tiene en prealerta a 5.000 personas para una posible evacuación y ha enviado un helicóptero para colaborar en las labores de extinción. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegura que siguen de cerca la evolución de este fuego. Desde la Real Federación Belga de Bomberos le piden la creación de una flota europea de aviones conjunta para hacer frente a unos incendios cada vez más devastadores.
27: Y en el Reino Unido, casi un mes y medio después de la muerte de Bonnie Tyler, hoy se ha celebrado el funeral de la cantante. El funeral está teniendo lugar en la localidad de Swansea, en Gales, de donde era originaria la intérprete de canciones como Total Eclipse of Your Heart. Vamos con los deportes. Sonia Luz, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estamos entre la primera jornada y el mercado de fichajes. El Atlético de Madrid está presentando ahora mismo a Kang In-Lee.
11: Solo tenía en la cabeza de unirme al Atlético de Madrid, de poder ayudar a este club para ganar mucho más títulos. Y bueno, como te he dicho, vengo con esa gana, con esa ambición. En ese camino podremos dar muchas alegrías a todos los atléticos.
10: Además, esta tarde el Barça va a anunciar el fichaje de Rodri, que hoy llega a la ciudad condal. Nils Solà, hola.
12: ¿Qué tal, Sonia? Pues Barça y Manchester City llegaron ayer por la tarde a un acuerdo verbal para el traspaso de Rodri Hernández al conjunto azulgrana, que va a pagar 60 millones de euros fijos más 10 en variables que dependerán de los títulos que consiga Rodri como azulgrana. El propio futbolista va a coger un avión dentro de unas horas para poder llegar a Barcelona a las 7 de la tarde, donde se espera que pueda pasar la revisión médica y firmar su nuevo contrato.
10: Gracias, Nils Solà. Por lo demás, sigue la primera jornada de Liga, hoy con el partido Deportivo A Coruña-Elche, en el regreso de los gallegos a Primera División. Y en tenis, David Ferrer ha anunciado el equipo de Copa Davis para la eliminatoria contra Chile dentro de un mes, con Rafa Jódar, Dani Mérida, Martín Landaluce, Jaume Munar y Pedro Martínez. Por cierto, que Landaluce y Jódar juegan hoy en el Master 1000 de Cincinnati.
13: Todos tenemos un poema favorito en la memoria. El nombre de un poeta o poetisa que estudiamos, que nos recomendaron o que descubrimos por casualidad.
14: Me gustas cuando callas porque estás como ausente.
13: Queremos saber qué poeta te marcó.
15: Estoy abrazado a ti sin preguntarte.
13: ¿Qué poema no olvidaste? Si lees poesía o si la escribes, ¿y quién te inculcó la pasión por la poesía?
16: La poesía, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos.
13: Este lunes compartimos historias de poesía.
17: Son estribillos de estribillos.
13: Con un recuerdo especial a Federico García Lorca.
26: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
13: En el 681-016731.
26: El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER.
27: Pues de momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Liébana.
26: Cadena SER. Servicios informativos.
31: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.

0: Trema. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda, és la 1:07 i ja torna a ser dilluns. Això pot semblar una mala notícia, però també té les seues coses bones. Anem amb les piles carregades, continua sent estiu per a molts i moltes, i el més important, comencem setmana aquí, a la Treva.
2: I aquest passat cap de setmana va començar la Lliga de Futbol, i això vol dir que aviat tornarà un dels podcasts més importants de Catalunya, La Sotana. I avui ens explicarà com desconnecta el seu presentador, l'Andreu Janola.
3: I després també anirà la cosa, ja que tindrem la secció de la mitja part amb l'Anna Palet, que avui tindrà un toque musical. Per tant, prepareu-vos per cantar i connectar amb nosaltres, que comencem. Benvingudes a la Treva.
4: Participa a la Treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648 83 43 78. 648 83 43 78.
1: Influenciar significa exercir influència o produir un efecte sobre algú o alguna cosa per modificar la seva manera de ser, de pensar o actuar. Al llarg dels anys hem tingut líders, hem seguit patrons i persones que han marcat tendències. Però avui dia, quins requisits hi ha per carregar el títol d'influenciador?

0: No sé si esteu al dia del que ha estat passant estos darrers dies a les xarxes socials. És que fa uns dies l'influencer Carlos García penjava un vídeo fent unes declaracions sobre que tot això de l'eclipsi era només una cortina de fum del govern.
1: Da vergüenza que la información real de lo que está ocurriendo en España con el eclipse o la tenga que dar una cuenta que se llame Carlillo el Nervio. Vamos a ver, chicos, estamos viviendo una crisis en España. Está todo el mundo súper enfadado. Hay problemas por todos lados. Estamos viviendo una cortina de humo y todo el mundo está cayendo. ¿A quién mierda le importa el eclipse? A nadie. Entonces los de arriba han dicho, oye, ¿qué os parece si estamos una semanita en vez de hablar de tantos problemas? Pues vamos a hablar de un eclipse de mierda.
0: Los de arriba han decidido poner la luna delante del sol.
2: Es una mica parenda Miguel Bosé, una clar. Per una cosa i l'altra per l'altra.
3: És que tot és culpa de Perro Sánchez. Clar, no sé si
0: que jo vull dir, sé que no serà ninguna breaking news per a ningú, perquè influencers dient tonteries, malauradament, hi ha bastants. El que passa és que s'ha fusionat amb moltes altres notícies, entre que la seva dona, la Natàlia, va sortir a defensar-lo en un vídeo cridant, però literalment cridant, que li havies de baixar 3 tons el volum, barrejant moltes coses, que sí, també l'havien criticat per l'eclipsi, però havien aprofitat per a criticar-la a ella, que està embarassada, com pot ser tan feministes que són... Bueno, una barreja de coses que al final s'hi va acabar fotent gent que no té res a veure amb el món influencer... periodistes, inclús, clar, lo típic que ja fan rodes de premsa i pregunten sobre això i es va fer molt més grans. I llavors han catalogat com estos dies convulsos com la caiguda dels influencers, perquè va haver un noi que es va posar a fer vídeos com sense pèls a la llengua, criticant a tots els que havien fet alguna declaració una mica desafortunada, i clar, la gent es va espantar una mica com dient, serà veritat que s'acabarà l'era dels influenciadors?
3: Jo no ho sé si s'acabarà o no, i menys, jo crec que ara mateix no s'acabarà. Ara bé, sí que tot ha tenit com un pic de popularitat, hi ha hagut moments en què influenciaven models, actors o així, i els influencers han tingut també en el seu moment.
2: És que jo crec que també el problema que tenim avui en dia és que hem fet famosos, hem fet influencers, a molta gent que el que té al cap és serrin directament i que té unes idees que no són una cosa amb el que s'hauria de fomentar avui en dia. Però clar, com no hi ha un filtre i ells directament parlen a la seva audiència, ningú els pot filtrar i acaben dient autèntiques animalades.
0: És que el que abans miràvem com a ciència-ficció a Black Mirror, per exemple, ara no ho és tant.
4: Buena periferia. Gusta a los desconocidos, eso suma. Gran círculo interior... Es bueno.
5: Gracias.
4: Hay mucho que hacer, pero 4,5 es muy factible.
0: El 4,5 aquest fa referència a la puntuació que tu tenies com a persona. És un episodi de la temporada 3 de Black Mirror que es va estrenar el 2016, o sea, imagina't, fa 10 anys, en el que feia una mica de sàtira amb això de que arribaríem a un punt en què acabaríem puntuant-nos com a persones sobre valor total 5, de com és de simpàtic...
2: Com un TripAdvisor, però de persones.
0: Sí, i que al final aquesta puntuació... et definiria el teu nivell socioeconòmic. Per exemple, allà, si tenies menys d'un 2,5, literalment ja no podies accedir a la feina.
2: Ah. Black Mirror és espectacular perquè hi ha episodis que et marquen coses que semblen molt boges però que poden acabar passant de veritat.
3: 100% veritat, perquè a Black Mirror ho porten com a l'extrem, però és que jo conec a còmicos, a humoristes, a actors fins i tot, que els miren en els càstings segons el número de seguidors que tinguin a Instagram.
0: Sí, sí, sí.
2: Molt habitual.
0: És que és això, que al Black Mirror t'ho pintaven com algo totalment catastròfic, però no estem tan lluny d'això. El que passa és que si entenem la paraula influenciador com algú capaç de crear un hàbit o tendència a altres persones, realment això podem dir que ha existit tota la vida.
2: Sempre.
0: Perquè ja al segle XIX, Ambrose Burnside, que era un general estatunidenc i senador, va popularitzar les sideburns, és a dir, les patilles unides al bigoti.
3: Que ara porten els Cayetanos i les han recuperat.
0: Tal qual. Mm-hmm. Després, William Dorsey, que era una figura afroamericana del segle XIX, als Estats Units es va convertir en referent de la cultura drag i la diversitat. Va organitzar balls privats per a la comunitat LGTBI i es va autodenominar drag queen per primera vegada, enfrontant a la policia durant una batuda, un acte que va inspirar activistes del segle XX. Després, per exemple, la reina Victòria de Gran Bretanya va establir un canvi en la moda nupcial al 1840. El seu vestit de nòvia blanc va marcar l'inici d'una tradició contemporània en bodes. És a dir, gent que ha fet coses que han canviat les rutines, hàbits, etc. de la gent, ha existit sempre.
2: Sí, abans sempre eren com una figura de líder, no?, que la gent volia semblar-se. Jo crec que això, ara en parlarem, òbviament, amb el tema de la xarxa, s'ha acabat doncs perdent una miqueta aquest lideratge per gent doncs que cau en gràcia, que sap com connectar d'alguna manera i que acaba
3: inclús passant. Gent que no fa tanta gràcia al poder que sigui influenciador, perquè mira la Lady Di a finals dels 90, a la Casa Reial Britànica no li interessava res que ella fos la princesa del poble i ella es va convertir en això fins i tot després de ja no pertany a la família real.
0: Clar, la cosa és que abans, per tenir un altaveu havies de ser o un nepo baby, és a dir, fill de, o un intel·lectual, o destacar en algun camp concret. A la vella època, la noblesa més selecta de la Tercera República Francesa, el gratin parisí va inaugurar el segle XX admetent a artistes burgesos en els seus balls de gala, tertúlies, caceres... Tot això sí, perquè aquests balls els organitzava la noblesa, acceptaven a aquest tipus de personalitats, però sí, ficaven
2: no?
0: pasta.
2: La, com es diu? La casta, no? Que diria Pablo Iglesias.
0: Sí. Mentrestant, a l'altre costat de l'oceà es constituïa un altre model que va sobreviure a la vella època i va tenir el seu apogeu entre els anys 20 i 40, l'anomenada Café Society dels Estats Units.
3: Que de fet hi ha una pel·li de Woody Allen que es diu així, es reflexa perfectament com funciona, la recomanem.
0: Sí, sí.
2: Com es diu la pel·li?
3: Café Society.
2: Ah, Café Society.
0: I eren pues, famílies de la aristocràcia estatunidenca o l'alta burgesia industrial, que era com el star system de Hollywood de l'època. Més tard, al 62, va aparèixer per primera vegada a una vogue nord-americana el terme Beautiful People, en al·lusió al cercle íntim del president Kennedy. Més tard ja no era només el cercle íntim del Kennedy, sinó que era ja més magnats, estrelles o títols nobiliaris. I això ja va passar a ser sinònim de el VIP, la gent VIP o la jet set, que també
2: que,
0: es diu.
2: I que anys enrere eren els burgesos, no? Els clar. Feudals, que tenien el seu que... sistema i que els altres anaven treballant una miqueta al seu son.
3: És que sempre ha tingut un punt aspiracional, que és com el que tu vols ser, és una qüestió de classe, una qüestió de pasta i d'això que vols convertir-te en.
0: El que passa que això és una mica el que parlàvem també amb tot el tema de coses de rics, que... No és el mateix ser fill de i ja tenir com un caché que el ser famós que ha arribat més tard i vol passar a formar part de tot això.
3: És com que parlàvem dels nous rics la setmana passada.
0: Sí.
2: Ara hi ha els nous influencers, famosos, perquè abans això que dèiem, influencers era pues, els Beatles, Michael Jackson, Bob Marley, importants. Ara pues, et pots trobar un xoques que és, òbviament, de les persones més conegudes i més famoses d'Espanya i el nivell és el que és.
0: Però, clar, la cosa és, quan comencen a fer-se conegudes les persones que ni són fills de, ni són intel·lectuals, ni tampoc cantants o models? Jo diria que el primer impàs el podem relacionar amb l'arribada dels realities. Gran Hermano, Gandia, Shore, que després acaben tenint continuïtat en programes com Sálvame i que fomenten tot l'Star System Telecinco.
3: Exacte, en plan, que donen tot el seu espai a comentar la vida d'aquest senyor de Gran Hermano i de si després ha arribat amunt o amb l'altre.
2: Jo crec que al principi era una mica com Cròniques Marcianes, no?, que agafaven gent, entre cometes, friqui, que, malauradament, per riure's una miqueta d'aquestes persones, per mirar que graciós el friqui aquest, i després ha evolucionat que els mateixos friquis s'han convertit en icones, com per exemple Ilenia...
3: O Belén Esteban, que és la primera influencer d'Espanya.
0: Clar, la cosa és, Gran Hermano, el primer a Espanya es va estrenar l'any 2000.
2: Ismael Beiro, mític.
0: És que, al final, són persones que han consolidat la seva carrera als mitjans, ens agrada més o menys.
2: Tu te'n recordes d'aquell Gran Hermano, Aitana?
0: Jo no, que... estava, jo no havia existit encara aquell Gran Hermano, era Petit Hermano.
2: Petit Hermano.
0: No.
2: Però va ser una bogeria absoluta, a nivell d'audiències, a nivell de crear persones que eren famoses per el simple fet d'haver sortit a la televisió, no havien fet res, no havien creat res.
0: No venien de cap lloc.
3: I que el canvi també és que jo crec que, i de fet, per això mateix jo crec que va triomfar tant, perquè una cosa és... el concepte aspiracional del que volem ser, però tu et sentiràs o empatitzaràs molt més amb un noi de Madrid que no ha fet res, diguem-ne, amb la seva vida que amb el John Lennon, perquè tu no estàs a aquell nivell.
0: I això és el que va passar també amb l'arribada d'internet i del YouTube que va arribar aquí l'any 2004, que tu ja, per arribar a ser algú conegut, no necessitaves més que una càmera davant teua. I la gent també empatitzava molt més en aquests tipus de persones perquè es podien reconèixer més a ells mateixos que amb la filla d'Antonio Banderas, que és com, és que jo mai podré ser ella.
2: I que podies pensar, jo també puc ser aquesta persona que està parlant, jo també podria crear o podria comprar el que m'està demanant i no m'estan parlant de Volkswagen d'última gamma i de Maseratis, que és impossible que jo arribi.
0: Es democratitza l'arribada a la fama, per dir-ho d'alguna manera. El que passa és que això té el punt positiu de que no necessites unes barreres d'entrada molt altes per poder accedir, però també té el punt negatiu que precisament no necessites unes barreres molt altes d'entrada, és a dir, qualsevol persona pot agafar un mòbil i posar-se a gravar i arribar a molta gent. Clar, això és com... No li pots donar tampoc tanta veracitat al que escoltes, perquè precisament per això no tens ninguna garantia de que esta persona sàpiga de lo que està parlant.
3: Però la veracitat va una mica de la mà dels seguidors. No la veracitat, sinó la popularitat i el fet de que tu confies en un compte d'Instagram.
2: I a més, m'ha parlat també d'unes xarxes socials que moltes vegades fomenten un algoritme que et surt d'una determinada manera d'una altra, que és diferent, que això com no es controla, sembla que sigui aleatori i potser no ho està.
0: El que passa que jo crec que ahir sí que ens hem de fer una mica d'autocrítica i hem de ser també un poc conseqüents amb el que consumim. És a dir, val que ells poden agafar un mòbil i gravar, però tu també pots decidir si l'escoltes o no l'escoltes. Mm-hmm. I moltes vegades crec que també ens quedem fixes en el... No, és que, clar, aquí fem famosa qualsevol. Exacte, fem famosos, els fem famosos nosaltres.
3: I quanta gent es menja tots els vídeos de l'Espombo i diu que les odia.
2: Clar. I també ja crec que hi ha unes persones que hem de ser realistes amb el que sabem que consumim. Per exemple, quanta gent es pensa que Torrente és no una sàtira, vull dir que és una persona veritat. Doncs també hi ha molts influencers que tu els veus i que estan fent bromes d'un tipus que dius, vale,

0: tu els veus i que estan fent bromes, un tipus que dius, vale, tu estàs prenent amb conya perquè saps que és un humor i el que sigui, però hi ha gent que s'ho pren de veritat i que s'ha de saber que el que diu i el que està fomentant no és una cosa que s'hagi de mantenir.
1: Però per si algú que ens està escoltant no està massa al dia d'aquest món, què és exactament un influencer?
2: A veure, quan parlem d'influencers, en general són persones que creen contingut a xarxes socials, val? De fet, ells es diuen així mateixos molts cops, creador de continguts i no influencer, val? El terme influencer sí que ve del català, en català és influenciador, i ve de l'anglès, que és del verbo influenciar. És un concepte que ja existia, com has dit tu, Aitana, en plan, i de fa molts segles, no hem inventat res, però l'any 2004 i 2006, quan comencen a posar-se de moda tots els blogs, en plan, les primeres del MySpace i aquestes coses, doncs surten els influencers digitals, que és al que ara ens referim.
0: Clar, i al final és gent que fora d'allà és el primer àmbit. Per exemple, la persona amb més seguidors d'Instagram crec que és Cristiano Ronaldo, però no és un influencer, és un futbolista.
2: Això anàvem, perquè clar, tu dius, bé, ho has dit bé, o sigui, el Cristiano Ronaldo, vale, té molts seguidors, però ell no menja per Instagram o per ser un creador de contingut, menja perquè és futbolista. I llavors ens hem preguntat, vale, com menja un influencer que només es dedica a ser creador de contingut? I això ens ho ha explicat l'Anna Pérez, que és representant d'actors i influencers a Lighthouse a Madrid.
3: Cuando la marca contacta como con la agencia que lleva ese influencer, entonces le hace la propuesta de campaña. Puede ser una campaña puntual o luego puede ser también el caso de ser embajador de una marca, en el que ahí se plantea como una fidelidad y un trabajo más a largo plazo con la marca. En la campaña puntual, que sería como lo más habitual, al final, lo que te digo, pues la marca contacta y entonces lo que plantea son X contenidos. ¿Cómo se miden estos contenidos? Se plantean a nivel presupuesto en pack de stories, que sería una serie de stories de Instagram, en publicación, en Reels y luego en TikTok. Ellos te dicen, quiero promocionar mi producto, para eso me encanta el perfil de tu talento. Y el contenido que queremos plantear son dos packs de stories, un post y un reel. Y luego, una vez que salga esta colaboración, pues le vamos a hacer una entrevista de tres preguntas de no sé qué que vamos a subir a nuestras redes sociales. Dame un presupuesto.
1: Claro, es como... No és com molta gent es pensa de dir penges una foto i ja estàs cobrant per aquesta
2: Exacte.
1: Foto. És una campanya.
2: I que a més, el que anava a explicar l'Anna ara, perquè és que, o sigui, tu et dones un pressupost segons el caché que tingui l'artista. Si tu has fet, tens un montón de seguidors, com parlàvem abans, doncs cobraràs més per fer un post, perquè el teu post val més diner, perquè el veurà més gent, i tu vas negociar amb l'empresa, val? Què passa? Que el tipus de... els diners, els packs, depenen també del tipus d'influència que siguis, val? Per què? Perquè els primers influencers que van haver van ser els influencers de moda, val? A tots se'ns ve al cap la Chiara Ferragni.
0: Dulceida.
2: Exacte, la Chiara va ser la primera el 2008, que va fundar la The Blondie Salad, que és la amanida rosa en català, i era un blog de moda. Va ser la primera persona que va dir, oye, jo començaré a penjar continguts, que és que jo avui m'he posat aquest modelet estupendo i vull que el vegeu. Aquestes influencers de moda, que a Espanya va ser Dulceida, va ser la Marta Rimbau, totes aquestes, ara, després, han mutat una mica, s'han transformat en influencers d'estil de vida, val? Són aquestes influencers...
0: Lifestyle.
2: Aquest influencer que és el que fa que et ven la seva vida. O sigui, tu t'has enterat, tu has vist com s'han anat a menjar amb els seus pares avui, com s'han anat a treure el gos... ella comparteix la seva vida i el que ven és la seva vida. Després, fins i tot, per exemple, la Marta Rimbau o la Dulceida, que a mi m'agraden el contingut que fan, però elles ara mateix s'han convertit en unes influencers de maternitat perquè han sigut mares.
1: Clar.
2: Llavors tu t'enteres de que han sigut mares.
1: Que això ja és un altre tema del que poder parlar.
2: Que no entrarem,
0: i abans era com, clar, tu abans si volies publicitar qualsevol marca, tenies la ràdio o la televisió, ara tens altres canals que poden arribar a la gent, com qualsevol personatge influencer és, no deixa de ser un mitjà de comunicació propi.
2: Exacte.
0: Per arribar a aquesta gent.
2: Perquè tenim, i per parlar de menjar i marques de menjar i de cuina, influencers de cuina i de vida sana, però fins i tot el Carlos Ríos, que és el creador del compte Real Fooding, que és de menjar-se sense ultraprocessats i aquestes coses, que ha creat un imperi, una marca de productes supersans, en qüestió, no estic fent promo. Després estan els tipus
1: hashtag públic, que diuen ells.
2: El tipus d'influencer que són polític o activista. Des de la Inés Hernán, que ja va començar penjant vídeos com explicant coses de dret i fent activisme, ara ja és comunicador, és presentador, és un altre tipus de cosa. Tenim des del feixista, des del meu punt de vista, Vito Quiles.
1: Clar, que també és influencer.
2: Exacte, és un influencer al final. Després tenim influencers periodistes que vigileu amb aquests. Per què? Perquè jo no dic que no siguin periodistes de formació, que està bé, però ells no tenen un mitjà que els recolzi.

0: Sí. Aleshores no tenen un contingut editorial, no tenen filtres en moltes ocasions i, cuidadet, i després els influencers culturals, per exemple.
1: Clar, és a dir, quan diem que una persona és influenciadora hem de matisar, perquè influenciadora simplement és que té una comunitat. A partir d'ahir ja s'ha de veure què fa en el seu contingut. Anna Palet, tu t'has plantejat això de ser influencer?
2: M'agradaria molt perquè crec que la vida és més senzilla, no? Si ets influencer, però de moment no ho acabo de veure.
3: Uf, jo crec que no, que tinguis que estar tota l'estona penjant la teva vida, no tinguis la teva vida privada.
2: A mi donen milers d'euros per penjar un story.
3: Amb això parlarem, clar.
1: Pues de moment milers d'euros no tenim, però sí que podem anar a publicitat i tornar per a donar-te la teva secció, el pareix bé?
2: Això em sembla fantàstic.
1: Pues ara tornem.
4: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
5: Ràdio Girona, cadena SER.
6: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, bateig, comunió, casament. Centre Verda Sàlia portem les nostres creacions florals per tots els gustos. Fem cada ram, cada composició amb passió, perquè sabem que són per una ocasió especial. Centre Verd, a Salt, les flors dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
7: 12 concerts, 8 espais únics de Girona, música clàssica, jazz, indie i molt més. Notes al Parc. Arriba la desena edició del 8 de juliol al 25 d'agost. Amb entrada gratuïta i sota les estrelles. No t'ho perdis. Més informació a girona.cat/notesalparc. Ajuntament de Girona i Auditori de Girona.
8: Saps per què les cuines de Movalpa són úniques? Pel seu disseny personalitzat i per la comoditat que ofereixen cuidant tots els detalls. Movalpa sap com facilitar-te el dia a dia. I això marca la diferència. Visita'ns a la carretera de Barcelona 133. Pots demanar la teva cita a movalpa.es. Movalpa, cuines dissenyades per a tu.
9: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
10: Qué ambientazo, mano.
9: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chiqueado sobre la línea.
10: Qué barbaridad.
9: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
10: Vuela a venta.
9: Vuela a venta, vuela a venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
10: Ven a por más.
9: ¡Venta! Ocasión Plus.
11: Les situacions difícils, les vides complicades per culpa de les addiccions i les drogues no són irreversibles. Amb Equilibrium Centro hi ha sortida. Si ho necessites o saps d'algú que ho necessiti, posa't en contacte amb nosaltres. Som professionals contrastats en aquesta lluita. Possibilitat d'ingrés. EquilibriumCentro.com EquilibriumCentro.com Castelló d'Empúries. Primera visita gratuïta.
12: I tu aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
13: Només penso en tu.
12: Referents amb tu.
14: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en lluita.
0: És dimarts, tenim aquí a la nostra Anna Palet.
2: Ja és dimarts, ostres.
1: Que bé que avança la setmana. Si vols que siga dimarts, jo per mi, genial, però jo també
2: em faig aquestes mentides, Amparo, però no funciona.
0: No m'he equivocat de col·laboradora, almenys.
1: Després diuen que fem cortina de fum, normal.
0: Perquè sempre ho dic tot mal, estic fatal. Doncs és dilluns, tenim aquí a l'Anna Palet, que vindrà a parlar-nos del tipus d'influencer, més influencer de tots, que són els futbolistes. I que no es limiten ni a crear contingut ni a jugar al futbol, sembla.
2: Doncs no, fins i tot n'hi ha els cantants. I déu-n'hi-do, perquè n'hi ha moltíssims. O sigui, no m'he quedat curta...
3: Malauradament,
2: en molts casos, no m'he quedat gens curta en aquesta secció on repassarem els futbolistes cantants, aquells que, més enllà de la passió de la pilota, tenen també la passió de... doncs cantar, donar la nota i, escolta, tenen aquesta vessant musical. Si us sembla, jo crec que ja teniu alguns noms al cap.
0: Però parlem de futbolistes, més futbolistes que cantants o com Julio Iglesias, que va començar a ser futbolista però és cantant més que futbolista.
2: Això ho decidiu vosaltres, per què els coneixeu més. Per quina de les dues vessants? No començaré pel més típic, perquè jo, sincerament, d'aquest no sabia que tenia... que com a mínim que havia produït i publicat cançons, i és Ronaldinho, que evidentment li encanta la música. Crec que tu ho havies comentat, Uri.
3: Sí, fa cosa, i no fa gaire, fa un parell de mesos com a molt, que va publicar un àlbum sencer.
0: És un nou artista.
2: No descobri aquesta vessant de Ronaldinho, que escolta, si més no, sona bastant bé. Sí. Aquesta és la veu de Ronaldinho, aquí, en aquesta mena de cúmbia així moderna.
3: I ell sempre, òbviament.
2: Bollito.
3: I quan jugava al Barça, més que futbol, al final de la seva etapa li agradava molt més la música, la festa, tocar els bongos.
0: La festa,
3: i no pas el jugar al camp de futbol.
2: Vols dir que li agradava la festa quan aquesta cançó que estem escoltant es diu Vamos a beber? Que publica amb Denis, Joao Lucas i Marcelo, de l'any 2014. Per tant, ja té...
3: Marcelo...
2: No, Marcelo, un altre Marcelo. Però seria bo, que els brasilers fessin aquí el clan de la cúmbia i...
0: Home, i per això està a l'alçada de Madonna, ara, que surt amb ella a les finals del Mundial.
2: Exacte, jo crec que quan li deuríem proposar va dir... Palante, clar que sí.
3: El clan de la cúmbia, per no dir el clan de la caipirinha, que sí que existia,
2: Sí, Barça. aquests, la sala biquini encara els recorda, jo crec, de Barcelona. Ronaldinho, la veritat que prou bé, és a dir, sempre l'hem relacionat amb aquesta vessant musical, però n'hi ha un altre que es veu abans, guanyant un Grammy que una Champions, i això és molt perillós.
10: Yo mataba por ti, te amé y te defendí, pero no estaba en mí.
2: El meló de Sergio Ramos és molt gros.
3: I va donar que parlar molt aquesta cançó, moltíssim.
2: És que, tu veuràs, vull dir, tenia una ex i la ex era el Real Madrid, saps? Vull dir, que cada lletra era pitjor que l'anterior.
0: Aquest sí que és un influencer, mi cariño,
3: I a més, jo me'n recordo que ja havia cantat una cançó de la selecció anys enrere, que no sé si era Eurocopa
2: Mundial. La Roja Baila.
3: Allà ho havia fet mitjanament bé, en aquesta, que estigués, aquí sí que va patinar totalment.
2: Doncs sí, més que res perquè la gent s'esperava, no?, que potser no fos una cançó íntegrament dedicada al Real Madrid i com, doncs, de dolgut ell se sentia.
1: Jo, de veritat, patix, perquè crec que s'està ressentint molt el Grammy musical des de que els futbolistes creuen que poden cantar, de veritat, és que...
2: És duríssim, vull dir, jo si fos cantant...
3: Patiria, no,
2: Patiria
0: però
2: molt.
0: Ell fa un tipus de música que li fa la competència més a les cançons fetes a Mia.
2: Sí.
3: I Sergio Ramos toca bastant bé la guitarra, tot s'ha de dir, que a vegades ha sortit algun programa tocant la guitarra.
1: La pots tocar a ta casa, no cal que vagis definint-te per ahí com a artista, és que...
2: I com a artista, que repeteixo, que ell pensa que abans guanyarà un Grammy que una Champions, un Sergio Ramos, per cert, que no té equip, jo crec que ja perquè els equips veuen que si es porten malament amb ell, igual una cançoneta...
0: Doncs sí que està més a prop del Grammy que de la Champions,
2: Sí, en aquest sentit sí, per cert, feliç aniversari cap a aquesta cançó, perquè està a punt de complir un any.
3: Un any?
2: Sí. Moltes felicitats, Cibeles. Sí. N'hi ha un altre, aquest del Barça, que ha publicat també cançó fa poc, i d'aquest jo, sincerament, sí que no m'esperava que li sortís la part cantant, i és l'Ansu Fati.

0: Home, temps ha tingut, per crear cançons els últims anys.
1: T'anava a dir, quina relació hi ha entre que la teva carrera futbolística no estigui passant pel seu millor moment i tenir temps d'anar a un estudi musical a produir cançons? Jo crec que és una relació
2: està
1: bastant alta.
2: Bé, jo aquesta me la joderia una nit de festa,
1: Sí, sí, sí, he de dir que no està... És veritat, vull dir, no entra malament.
0: No, i que parlem de futbolistes que canten alguns molt malament, però que hi ha músics que s'estan guanyant la vida i omplint estadis que canten igual o pitjor, que també cal dir-ho.
2: Ja home, això ha dit els 40,
3: Però per lo menos ells aposten per la seva carrera musical. La cosa és que estos
1: jo crec que
3: diuen
1: aquí
3: de futbol, omplin les butxaques i després diuen, oh, bueno, ara jugaré a ser cantant.
1: I comencen a diversificar, perquè Ansu Fati ja està veient que la seva carrera com a futbolista ha durat menys que un tàper quan estàs sortint de la feina i diu, escolta, doncs igual, tot i tenir la vida resolta econòmicament, potser també puc ser cantant.
0: I jo crec que tot ve una mica perquè tots en algun moment, jo almenys hem volgut ser un rockstar, una estrella de la música.
1: Les dutxes han fet molt mal, L'acústica del lavabo fa molt mal perquè et creus més.
0: I quan tens els diners per poder-ho portar a terme, dius, vaig intentar-ho, a veure si puc complir un estadi. Crec
1: Totalment.
0: Que no passarà en aquest cas.
1: Si us dic el nom de J.M., sabeu de qui parlo? J.M.?
3: No.
0: Amèrica?
1: I si us dic Jesse Rodríguez, us sona més Jesse Rodríguez?
2: No, a
1: ell no.
2: A mi sí.
1: Exfutbolista del Real Madrid, en el seu moment es va arribar a dir que era el deixeble de Cristiano Ronaldo.
0: El bichito.
1: No va arribar tant. No ha fet mala carrera, Jesse Rodríguez, que continua jugant a dia d'avui. Però va tenir aquest alter ego, J.M., on va veure claríssim que s'havia de dedicar a la música.

0: i no amb mals artistes, perquè aquesta cançó, per exemple, que es diu Jo Sabia, col·labora, per exemple, amb De La Ghetto, vull dir que és un artista molt consolidat internacionalment.
1: A mi em recorda molt el mood Ozuna antic, Daddy Yankee.
0: També és veritat que la cançó és antiga, ja té uns quants anys.
1: Sí, però això és aquest tipus de reggaeton més antic que a mi em funciona bastant.
0: I té moltes cançons, o sigui, aquest va darrere dels passos de Ronaldinho.
1: Però el puc fer, o sigui, et demano un spoiler. Tots són reggaeton?
2: És el que anava a preguntar ara mateix.
0: Mira, va molt bé que em preguntis això, perquè la següent canvia totalment de registre i és la d'Eric Cantona. When Jesus fall, say all of love is much too small. Watch yourself in the mirror. S'han obert boques, a l'estudi, amb aquesta
2: no
0: veu greu,
2: no
0: amb aquesta veu
2: malosa i profunda. Tinc una samarreta d'aquest senyor i no sé què va
3: jo
2: fer
3: també
2: ni on va jugar.
3: Home, hi va haver un moment que és la gran icona, que és una patada que va donar un aficionat per
0: un insult, sí.
3: I li va donar una patada voladora.
0: Sí, sí, Kung Fu Panda va
2: però
0: ser en aquell moment.
2: Però que sembla Phil Collins ara mateix, aquest senyor.
0: Sí, sí. No només ell combat el feixisme i juga a futbol, sinó que a sobre és cantant i té aquesta... O sigui, té una veu increïble,
3: té
0: realment.
3: Veu, I actor, també, que ha fet moltes sèries i pel·lícules, sobretot en el seu país, a França.
1: Ell és Barbie.
0: Sí, se li ha donat el do de que se li doni tot bé, aquest senyor.
2: Ell és perquè... Mira, això sona millor i el podem comprar com a artista,
3: Sí, sí, també jo crec que va molt en relació com els futbolistes és al camp, no? José, Ronaldinho, Sergio Ramos, en aquest punt una miqueta boig en algun dels seus partits, i Eric Cantona, que sempre era aquest capità una mica fins i tot seriot i que també ho esprenen les seves cançons.
2: Vols dir que aquesta seria la cançó que faria Pujol, per exemple?
3: Sí, o una més de festa major, Pujol, amb
1: sí,
3: les cabres.
1: Jo me l'imagino un estil charango.
3: Sí, tot igual.
0: Sí, sí, però vull dir, la cançó, per exemple, es titula The Friends We Lost, Els amics que hem perdut, vull dir, té aquest to melancòlic amb aquesta veu profunda, realment se't posen la pell de gallina, però per mi, si hi ha un futbolista que em preguntava l'Amparo si se'ls coneixia més per futbolista o per cantant, jo conec més a Álvaro Benito com a cantant de Pink Noise que a l'Álvaro Benito futbolista, que evidentment ho va fer molt bé, però malauradament les lesions també el van castigar molt, i per mi Pink Noise és una banda brutal.

0: Pensava que em posaries les ombres de Paco, no? Que és la més icònica,
1: és segurament. És que a mi todo me da igual, m'encanta. És la meva preferida.
0: Estem per primera vegada tots units en aquesta taula.
1: Ens ha unit la música feta pels futbolistes, el que pensàvem.
0: I fins i tot hi ha una versió amb tabureta d'aquesta cançó.
2: Exacte, jo tenia pòster de Álvaro Benito a casa meva, de la Bravo, i mon pare un dia entra a la meva habitació i diu: per què tens un pòster d'un jugador del Madrid? I jo en blanc,
1: allà van col·lisionar dos mons. Clar, tu, qui és aquest jugador del Madrid del que m'estàs parlant?
0: I hi ha molta gent que a dia d'avui encara diu Álvaro Benito, un que era futbolista, que fa cantant, i al revés, gent que diu: aquest era futbolista del Madrid.
3: I tinc una altra pregunta. Noies, hi ha alguna que s'hagi passat a cantant? És que no em sona.
1: Diria que encara no, eh? Clar, aquí també hi ha un recorregut més curt.
3: Clar, ja fa més anys.
1: Però em sembla que no. És a dir, ara mateix no em ve cap al cap, però pel dilluns vinent investigaré. Potser alguna brasilera sí que s'ha animat, alguna dels Estats Units, però així de local, no. No, no.
0: El que jo en aquesta secció he trobat a faltar una persona que és música i crea moltes cançons de tant en tant, que és Pinto, el Guajin. No,
1: sí, era la el tenia pendent, però sincerament, mira, he acabat fent aquesta selecció, però sí, Pinto.
3: Molt bona selecció.
1: Pinto realment produeix, vull dir, jo crec que per sobre de les seves possibilitats.
0: Massa
1: vull
0: i
1: dir,
0: tot, eh?
1: Sí, a més balla, te'l pots trobar pel carrer fent així espectacle, vull dir, és tremendo. Per acabar, com sempre, la secció, us porto un missatge secret.
2: Quins
1: em sembla
2: nervis.
1: Que la persona us farà molta il·lusió. Aquesta jo crec que no canta, aquesta persona, però escriu com els àngels i és el Ramon Besa.
4: Doncs mireu, jo el que intento justament és desconnectar. Desconnectar vol dir fer vacances, i per mi fer vacances vol dir badar, vol dir gandulejar. Una cosa que als pobles d'abans es deia molt, que es deia fer vida de gos, no? Quedar així una mica malament, perquè avui els gossos gairebé són, en molts escenaris són molt ben tractats, però allò de gos és dir, bueno, està al costat de veure passar la vida sense que passi gran cosa. Però tot i així, sempre mantinc una rutina, un hàbit, que és llegir els diaris cada dia. El plaer de poder llegir els diaris sense necessitat de llegir-los feinejant, sinó simplement com un lector. I a més, doncs això sí, també buscar bons restaurants. És una època en què m'agrada molt menjar bé, i això inclou no només dinar, doncs si puc de tant en tant sopar. Coses molt senzilles. Estar, doncs, també hores amb la família, retrobar-te amb amics, i allò que tens la sensació que per durant un temps el rellotge no t'apreta, sinó que ets tu que controles el rellotge.
1: M'encanta com es dona treva el Ramon Besa.
2: Que Ramon Besa es doni treva mirant diaris és una cosa que no ens sorprèn gens.
0: Uh-huh. I menjant bé. Sí, quan parla, et dona aquell moment de tranquil·litat.
1: I diu la paraula badà, que també ens va dir el Xavi Saissó. Per tant, badà comença a ser
2: un concepte de la treva.
1: Un concepte de la treva entre els periodistes esportius que m'agrada molt. Per cert, ens envia un missatge al Jofre Mateu, a qui li enviem una forta abraçada. Ens recorda que Jesse va marcar ahir amb Les Palmes, que ja ha començat la segona divisió. Per tant, un Jesse que no només produeix musicalment, sinó que també continua produint gols.
2: I juga l'Unió Deportiva a Les Palmes.
1: Ah, efectivament, sí.
3: Pues un petonet per a ell, no?
1: Molt gran,
3: que no
1: molt
3: deixa
1: gran.
3: De fer èxits en i tots els camps que vulga.
0: I una abraçada amb el barret, que sempre deu portar aquesta època de l'estiu, que ens va dir.
3: Sí. Anna Palet, moltes gràcies.
1: Una abraçada molt forta.
3: Ens veiem el dilluns que ve.
1: Fins al dilluns vinent.
2: L'últim dilluns.
3: No.
2: O dimarts.
3: Ara anem a descobrir com és Dona Treva, el nostre convidat d'avui.
5: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
0: Avui toca rebre la visita d'una persona que ha passat per aquesta casa, encara que de manera efímera. És un dels protagonistes d'un dels podcasts més importants a Catalunya, que s'ha hagut de reinventar algunes vegades fins a trobar el seu lloc amb els seus seguidors com a Patreon del projecte i otorgant-lis llibertat absoluta. També li agrada gaudir d'uns bons macarrons i d'un bon festival, i ens explicarà com es dona treva Andreu Janola.
6: Que jo escoltava molt la ràdio sol, des de que tenia 12 o 13 anys, perquè el meu pare sempre escoltava la ràdio. Nosaltres a la sotana sempre diem que el límit de l'humor és la llei.
7: Evidentment, jo he tingut moltíssima enveja dels meus tres companys de taula de cada dilluns, perquè són molt bons, perquè amb els seus són boníssims.
6: Jo el programa que tinc com més al cap quan vam haver de fer la sotana i vaig haver de copiar coses va ser Il·lustres Ignorantes.
7: Però per què he de fer això ara? Ai, ben
0: volgut que estrenc. Andreu Joanola, com estàs? Com vas?
8: Què tal? Com estem? Com estem? Gràcies per convidar-me.
0: Home, encantats. I tu, bé. Suposo que moreno, no?, després d'unes vacances ben merescudes aquests dies.
8: Sí, he anat a Indonèsia, que no hi havia estat mai, Molt merescut, dues setmanetes ben bones. No hagués tornat, però s'ha de tornar, no?
0: Home, gent que et coneix ha dit que és molt raro que tu te'n vagis de viatge tan lluny a Indonèsia, que estaves una mica... que no aniries cap allà i al final has acabat passant, eh?
8: Ha acabat passant, perquè a mi no m'agrada gens volar. Tinc una por com molt grossa a volar, sobretot a l'airar-me i a l'aterrar, eh? Quan està dalt, penso, jo què sé, ha d'anar molt malament la cosa perquè caigui. Però escolta, vaig dormir molt. Al final, a vegades les pastilles també ajuden molt, i jo crec que vaig dormir més de la meitat del vol, i estic pensant ja que potser hi tornaré, eh? Mira què et dic.
0: Sí?
8: Sí.
0: Escolta, la primera pregunta que sempre fem, Andreu, ja. Tu com et dones treva? Com desconnectes?
8: Saps què passa? Que, o sigui, jo treballo poc, però treballo tot el dia. O sigui, no sé gaire com explicar-ho, sinó que he d'estar com tota l'estona pendent de coses, però la gent es pensa que treballo poc. Jo em dono treva, he de ser sincer, durant el dia a dia, a la nit, mirant TikTok, o sigui, és una cosa horrorosa, m'hauria de treure aquest vici, però és com, saps, com una cosa molt fàcil, com molt ràpida, com que és anar tirant amunt, i l'altra, o sigui, una mica més romàntica, que he descobert ara, que és que m'agrada anar a la muntanya. O sigui, jo em pensava que podia desconnectar anar a la platja, el que passa que quan vas a la platja hi ha més gent que a Barcelona, fins i tot, i llavors ara he descobert que a l'estiu, si vas a la muntanya, no estàs sol, però déu-n'hi-do lo sol que pots estar a la muntanya juny, juliol i agost, eh? Per tant, estic descobrint aquest any, 2026, que anar a la muntanya em va bé per la meva... el coco.
0: I ara que parles de la muntanya, et van tantejar, no?, per anar a la Travessa VIP. Al final, crec, no veu anar, no sé com va anar el tema.
8: El tema va anar que ens van enviar un missatge, crec que DM o Instagram o Twitter... bueno, ens vam agafar a broma. Sí que és veritat que vam pensar que ja havien baixat molts esglaons VIPs per acabar enviant-nos un missatge a nosaltres, o sigui, molta gent suposo que havia dit que no. I veu un moment que vam dir, en el cas de que diguéssim que sí, qui aniria? I crec que vam decidir que hi aniríem el Joel i jo, que segur, vull dir, no he vist la Travessa. Ja ha sortit la Travessa VIP?
0: No, al setembre.
8: Ah, no ha sortit la Travessa VIP.
0: Han sortit els concursants, però no les imatges.
8: Sí. Suposo que haguéssim perdut a la primera de canvi, perquè el Joel i jo ens discutim cada dos minuts, el Joel suposo que hauria fumat tota l'estona, jo suposo, pues, jo què sé, que m'hauria queixat tota l'estona, i per tant no hagués anat bé, però sí que és veritat que va ser curiós que ens van convidar, i ens van dir el preu que ens pagaven, ojo, que ens van dir el preu i no sortia a compte.
0: No surt a compte?
8: No. Vale.
0: No et diríem que ens diguis quanta quantitat.
8: No, però no sortia a compte.
0: Ara parlaves del Joel, juntament amb el Magí, amb el Manel, amb Enric. Sou la sotana, un fenomen absolut, que no sé si fins i tot molt més enllà del que us podeu esperar com començarà fa una pila d'anys.
8: Va, és segurament la millor cosa que hauré fet mai, perquè a més... Vull dir, ha funcionat, però més enllà de que hagi funcionat i que a la gent li agradi i tal, és fer-ho amb els teus amics i cada setmana i portem ja... Crec que ara, al setembre, començarem la 13a temporada. Evidentment, no ens podíem imaginar mai que compliríem teatres, que portaríem a qui hem portat el programa, que això ens obriria portes per treballar a altres llocs. Per tant, o sigui, no farem res que s'iguali a la sotana, ni pensant-ho com dos anys, ni fent-ho molt bé, sinó que es va donar, i jo crec que per... No hi ha res que s'hi assembli, i estic molt content d'haver-ho fet amb el Manel, el Joel, l'Enric i el Magí.
0: I veu passar per aquesta casa, per la cadena SER. No sé com va acabar el temps. Bueno, no tinc molt clar com va acabar, però vaja.
8: Vam passar per aquesta casa, sí que és veritat que no va anar funcionar del tot bé. Sí que és veritat que li hem d'agrair al Sigue Rodríguez, que des d'aquí li envio una abraçada, que primer ens va comprar l'1x1, que nosaltres fèiem per Twitter després dels partits. I llavors, quan nosaltres, doncs, hòstia, sí que és veritat que estàvem a Ona de Sants i a vegades no es gravava o sentia malament i tal, l'Enric va dir, tu, hem de canviar, li vam demanar al Sigue si coneixia algun lloc, i ens va dir que, hòstia, que podíem anar a ser Catalunya, però bueno, llavors, pel nostra manera de dir les coses i de posar-nos amb el poder, crec que ens vam posar amb gent que no tocava i van decidir no, ensenyar-nos la porta de sortida i dir moltes gràcies per tot.
0: Heu creat també un estil i una escola amb la sotana, perquè ara no sé si comences a mirar podcast amunt i avall, tots utilitzen bona part de les expressions, del format, del rotllo que utilitzeu vosaltres durant 13 temporades.
8: Sí, és guai. Escolto molts podcasts, però sí que és veritat que quan vaig de convidat en algun podcast d'aquests que comença, perquè a mi m'agrada molt anar als podcasts de la gent que comença, faig una crida des d'aquí, bueno, ara tampoc, que m'envien com...
3: Obriu DMs.
8: No, me'ls tanco directe. No, però vull dir que, hòstia, que a vegades la gent té por d'enviar missatges i tal, però a mi m'agrada molt anar a podcasts que estan començant i que tenen il·lusió i que, sobretot, evidentment, ho fan en català. Però sí que és veritat que quan vas a un d'aquests podcasts veus que hi pot haver una cosa o una inspiració o que ells han escoltat molt la sotana i, home, doncs això fa il·lusió, a mi fa il·lusió.
0: Sou 5 amics, això que dèiem, 13 temporades, la relació no s'ha trencat, perquè això suposo que és un dels punts més complicats, després de 13 temporades, cada setmana que no hi hagin friccions i que aguanteu i que encara tingueu corda per estona.
8: Sí, no, o sigui, ens barallem cada dia ens perdonem, ens tornem a barallar, hi ha moments que estem barallats i no sabem per què estem barallats, però en conjunt ens ho passem molt i molt bé. O sigui, quan estem en directe, jo crec que enlloc m'ho he passat com en els directes de la sotana, tant a l'estudi com al teatre, i, hòstia, poder-ho fer amb els teus amics, que els hi pots dir les coses tal com raja, crec que no té preu. Per tant, és irrepetible.
0: I abans també, quan començàvem donant-te la benvinguda, un tall que parlaves sobre els límits, no? Que el vostre límit, al final, ara mateix és la llei. És a dir, tot el que no passi d'aquí, doncs endavant.
8: Jo crec que sí. O sigui, al final, el límit de l'humor el marca la llei. Fins allà, tu mateix el que vulguis dir. Quan la llei s'hi fica pel mig, doncs és que no podies accedir. Però sí que és veritat que nosaltres hem après a fer la sotana, podem dir. Nosaltres vam començar d'una manera... a parlar dels temes d'una manera com molt directa i ara hem de ser una miqueta més polits a l'hora de dir el mateix, però d'una altra manera.
2: Feu els mateixos acudits o bromes entre vosaltres en antena que fora de l'antena?
8: Sí, home, fora de l'antena, doncs segurament diem coses que en antena no es podrien dir, però jo crec que un 75% de les coses que diem en antena ens les diríem perfectament al bar amb cerveses.
0: Han vingut personatges com Joan Laporta, Gerard Piqué, Marc Casador, Marc Gasol, el Panxo d'Azó, una pila de personalitats que han vingut a la sotana. No sé què més esperen o quins serien els convidats, òbviament, em diràs Messi o algun d'aquests que sigui menys conegut que t'agradaria portar la propera temporada, per exemple.
8: Doncs mira, sí que és veritat que, clar, van passant els anys i molt a no repetir, o sigui, jolín, si hem de repetir, repetim, perquè Baia Baia ha vingut 3 vegades i a mi m'agrada que vingui Baia Baia, però a mi m'agrada no repetir. Llavors, si hem de repetir, prefereixo estar sols, perquè el programa sense convidat també funciona molt. Mira, jo et dic algun que a mi m'agradaria molt, i potser escolta Ser Catalunya, i em truca i em diu, mira, Andreu, doncs per què no... Jo vull portar els germans Estopa, serien una gent que voldria portar.
2: Nosaltres també, eh?
8: Sí? Hòstia, doncs aviam qui...
3: Benvinguts a la treva!
0: Els has tirat fitxa ja per això, ho has intentat?
8: Sí, estem, estem amb molts mails, són molts mails per parlar més topa, però bueno, ja ho aconseguirem, jo crec. El pare de Lamine Yamal m'agradaria molt, Hasselhart, seria un altre fenomen que jo crec que molaria molt. Sí que és veritat que estem en converses i fa molt bona pinta que aquesta temporada vindrà una jugadora del Barça femení.
0: Clar, perquè per això potser també, no sé si ha caigut pals, perquè del femení només va venir el Pere Romeu, l'entrenador.
8: Sí, però ens ho fiquen, vull dir, no és fàcil, no ens ho fiquen, vull dir, les coses són molt complicades, però no passa res. Llavors, volem que vingui Joan Laporta a ser president, perquè sempre ha vingut sent candidat, i no ha vingut mai a ser president, i no sé qui més m'agradaria que vingués. Crec que ara vindrà un jugador del Lleida que ha baixat com moltes categories per ajudar el Lleida, perquè ell estima molt el Lleida i ha anat allà. Ara no recordo el nom, però jo crec que serà molt divertida la pròxima temporada.
0: Mm-hmm. Quan comenceu a tot això?
8: Bueno, doncs el primer dilluns de setembre. Nosaltres com els nens. Nosaltres tanquem la paradeta el dilluns abans de Sant Joan i obrim un altre cop la paradeta el primer dilluns de setembre. Les vacances són innegociables. Això sí que és una cosa que vull dir a l'oient. Si esteu de vacances, que no us molesti ningú. Esteu de vacances.
3: O sigui, tu sí que eres capaç de donar-te treva quan no estàs treballant.
8: Sí. O sigui, si estic de vacances, estic de vacances. Potser una setmana abans de començar començo a mirar ja si algun convidat hem de portar. Però si tu estàs de vacances, és que quan estàs treballant, t'exigeixen treballar. Però quan tu estàs de vacances, t'han d'exigir estar de vacances. A mi, per exemple, veus notícies que a vegades fica aquest jugador del Barça ha escurçat les seves vacances malament. Malament. Malament. Les vacances, això és una cosa que vull dir, s'han de fer senceres, des del primer dia fins l'últim. I es fan vacances. I no s'agafen trucades, ni es contesten mails. Es fan vacances. Punto.
0: Tu ets capaç de ficar el modo avió, de no contestar i que no t'arribi res?
8: Jo, de vacances, o sigui, ara a l'estiu, puc fer-ho. Sí que és veritat que de tant en tant vaig mirant i em fico nerviós quan hi ha molta cosa a contestar, perquè sóc un despistat i llavors quedo com un maleducat i en veritat sóc despistat. Però jo, no, de veritat, que intento contestar tots els missatges. De fet, bueno, jo els contesto tots. Sí que n'hi ha alguns que dius, hòstia, aquest missatge que m'han enviat és estrany, no el contesto, però no el contesto per maleducat, sinó perquè em sembla fora de lloc.
2: Andreu, tu fas vacances de la sotana, però com l'Andreu Joan o la influencer, pots fer vacances?
8: Però influencer no, jo no influencio ningú, crec.
2: Una mica, una mica influencer sí que ets.
8: Bueno, jo intento ensenyar el que faig, i després hi ha gent que li agrada i hi ha gent que no li agrada. Hòstia, és que jo no crec que sigui influencer. Jo quan vaig a menjar, a mi m'agrada molt menjar. Una altra manera de donar-me treva entre setmana és anar a menjar. És perquè és una cosa que a mi m'agrada molt i molt fer. És una cosa que a casa meva, a la meva mare li agrada molt cuinar i des de petits ens ha ensenyat a menjar i a menjar bé. I a mi m'agrada molt anar a menjar. Llavors, si quan em porten un plat jo dic, hòstia, el provo, i em sembla que la gent ha de saber que en aquell lloc fan aquest tipus de menjar i és bo anar-hi, doncs jo faig una foto i ho penjo.
0: I una altra treva, que crec que estaràs d'acord, és la música. I és que pràcticament no hi ha festival que hi vagis i no trobis l'Andreu Janola per allà.
8: A més, que està molt bé.
3: I ho dius, home, perquè a tu també és molt fàcil, sí, trobar-te allà.
0: Andarem trobant.
8: Sí, ens trobem a les barres. Ens trobem a les barres amb l'Uri. Estan molt bé. És que estan molt bé els festivals. Crec que és un moment, a més, ja que arriben, que la gent ja està pensant amb les vacances, que tot fa molta il·lusió, que ja pots ficar-te pantalons curts, que pots allargar molt, molt la nit, i sempre trobes gent, això que dius, no? Vull dir, no cal quedar, com si diguéssim. Ja si vas al Cruïlla dius, em trobaré aquesta. I això fa bastanta il·lusió. Sí que és veritat que al final dels concerts i dels festivals sempre quedem els mateixos, que fem tard, però estan molt bé els festivals. I jo crec que també s'ha de reivindicar els concerts petits, o sigui, els concerts de sales, perquè els festivals poden estar molt bé, però crec que el que dona de menjar els grups de música han de ser les sales petites.
0: I el Canto del Loco, que tu és dels concerts que més vegades has vist. Ara ja no, però el Dani Martín...
8: No,
0: però...
8: jo he vist el Canto del Loco quan era Canto del Loco molts cops. Recordo a Fontejau, aquí a Girona, recordo una a Sant Feliu de Guíxols, recordo una a Barcelona, i he vist a Dani Martín... ell sol, que la meitat de les cançons que toca són amb el Canto del Loco, vull dir, són cançons del Canto del Loco, però qui les pot cantar és ell, perquè les va fer ell. Però a mi, o sigui, és que l'adolescència em va agafar així, o sigui, em va agafar amb Rams 23, em va agafar amb Voltaco, em va agafar amb Maleta Ispac, em va agafar amb el Canto del Loco, amb l'Oreja de Van Gogh, i és el que hi ha.
0: I l'has cantat molt, aquesta cançó, perquè tu també toques la guitarra.
8: Toco la guitarra, sí. El Canto del Loco és molt fàcil de tocar perquè no són tampoc uns virtus, no, vull dir, no és...
2: El Canto del Loco que no escolti.
8: No, però no són Led Zeppelin, perquè ens entenguem, no són uns virtuosos de rap, però, bueno, fan cançons que s'enganxen i llavors crec que venen més les cançons que enganxen que una persona que ha estat estudiant guitarra clàssica 30 anys. Llavors... toco la guitarra cançons de Canto del Loco perquè són molt fàcils i m'agrada molt també imitar la veu de Dani Martín, tot i que no ho faré aquí, evidentíssimament, ni per 5.000 euros que em paguéssiu amb un bízum al jefe de la SER, que ara mateix no sé qui és el jefe de la SER.
0: I, escolta, ara fa uns 2 anys vas decidir saltar a la piscina perquè vas deixar la teva feina de comercial que tenies, sí, que feies de comercial d'arts gràfiques, després també de guants i mascaretes.
8: I tant.
0: 2 anys. Com valores aquests 2 anys? Ho tornaries a fer?
8: Sí, molt, molt content. O sigui, saps aquella gent que diu... ho hagués fet abans, no, crec que va arribar el moment que havia d'arribar, que jo estava preparat per fer-ho, que no tenia cap mena de problema en que si no sortia bé, doncs jo tornava enrere i tornava a fer de comercial. L'empresa en la que vaig marxar em va dir, Andreu, si no et funciona en uns mesos i veus que has de tornar, doncs tens les portes obertes, això sempre ho facilita, i estic molt content perquè han anat sortint coses, han sortit a més coses que a mi m'agrada fer, no he hagut d'acceptar coses com per acceptar, no? Com per tenir al final de mes un sou, més que res perquè la sotana doncs, ostres, doncs, també ens funciona, i estic fent coses que m'agraden i que m'omplen i que hi veig un futur, no? O sigui que no és fer per fer, sinó que és fer amb ganes de seguir fent temporades.
3: L'altre dia just parlàvem amb la vinyetista, la Flavita Banana, que ens deia que ella, quan va decidir ficar-se de ple en lo de les vinyetes, va agafar una excedència d'un any i es va posar una alarma per si no havia acabat de funcionar. Tu, quan vas fer el canvi, tenies en ment això de poder tornar o sabies que era un punt i a part?
8: M'agrada molt ficar-te una alarma com per dir està funcionant o no, saps? Com a parlar amb el
0: no,
8: teu
0: perquè si no havia de tornar a la feina, clar,
8: una excedència d'un any, està guapíssim això, no? Jo no vaig demanar excedència, jo no sabia si funcionaria o no, la veritat és que creia que... Hòstia, és que jo sempre... A vegades davant de càmera semblo com amb molta confiança i que crec molt en mi, però no les tenia totes, la veritat és que no les tenia totes, i em vaig ficar... No, saps què em vaig ficar? O sigui, jo tinc uns estalvis i vaig ficar a la que baixis d'aquests estalvis, o sigui, a la que baixis d'aquest número, hem de fer un pensament.
0: I no hem baixat, de moment.
8: No hem baixat, de moment no hem baixat. A la que veieu que he canviat i torno a fer de comercial, és que hem baixat d'aquest número.
2: O si no, sempre pots cantar imitant la veu de Dani Martín i el cap de la SER et pagarà 5.000 euros. Sí.
8: Bueno, si el cap de la SER em paga 5.000 euros per cantar una cançó del Canto del Loco
0: imitant
8: a Dani.
0: Canto jo també, clar.
8: Joder, quan vulgui, que em truqui, que té el meu telèfon segur.
0: Ara parlaves de projectes que t'han arribat, parlem de Relats, La Cullerada, també ara el cap de setmana a Flashback.
8: Sí.
0: I també al principi parlaves, hem ficat un tall, del teu amor per la ràdio. T'ha arribat alguna proposta de ràdio convencional o de televisió, per exemple, o no?
8: Malauradament. O sigui, la cosa que m'ha arribat més de ràdio convencional és el Tardeo de Flashback, que faig els dissabtes de 7 a 9 i fico aquí a la Falca. Però no m'ha arribat res, que a mi m'agrada presentar, a mi no m'agrada fer... com si diguéssim un col·laborador o una secció. A mi m'agrada portar un programa i donar pas als col·laboradors i la tertúlia doncs més o menys tenir-la controlada i fer jo les entrevistes. No m'agrada com entrar a fer seccions, que si ho he de fer no hi ha cap mena de problema, jo ho faig, però el que a mi m'agrada és portar la veu cantant. Clar, jo faig podcast. La gent es pensa que encara el podcast ha substituït la ràdio, però hòstia, la ràdio quan et diuen no és igual Cadena Ser o Ràdio Flashback, pesa, o sigui, pesa, hi ha com una mena de responsabilitat. Crec que amb el podcast no hi ha tanta pressió, sinó que... És que clar, hi ha tants diners a la ràdio, jo ja ho sé, perquè estic veient les instal·lacions que teniu, que són una... És la NASA, això que teniu aquí, i jo crec que hi ha com molta responsabilitat. Van sortir els EGMs, la gent nerviosa, hi ha... El teu cap té un altre cap, com si diguéssim que li ha de donar com retorn, i... Saps? Que la gent ja la veus nerviosa, i això... La ràdio encara ho té i fa gràcia
0: romàntic.
8: Perquè vull dir que la gent escolta la ràdio.
0: I aquesta, tant. I
8: que
0: tant.
8: Aquesta cosa que... Potser la gent no veu tant la tele, però la ràdio l'escolta jo crec que moltíssima gent.
0: Doncs Andreu, gràcies per visitar-nos i mira, no. Abans de tancar, una cançó que crec que t'agrada bastant.
8: Ja.
0: Clar, millor manera d'acomiadar-te que amb Adrià Puntí, eh?
8: Fill de gallina, tio. No m'esperava això i tens o teniu molt bon gust musical. Adrià Puntí és el major geni de la història de Catalunya.
0: Penso el mateix. És que estem aquí, estem a la mateixa.
8: L'artista més brillant que hi ha que a Catalunya, i com el genis doncs té coses i coses, tant amb un papa com en solitari. Adrià Puntí, siguis on siguis, una abraçada.
0: Moltes gràcies, Andreu, que vagi molt bé.
8: A vosaltres.
3: Gràcies.
8: Vinga, que vagi bé. Un miseri és
3: sobrant i un pap de net. I fins aquí la treva d'avui. Gràcies a l'Andreu Joanola per recordar-nos el seu amor a la ràdio, a l'Anna Palet per la seva mitja part i als oients que ens escolteu per les freqüències de la SER a les 5 de la matinada, que també vos tenim molt presents.
0: La repetició, sí. Bon dia per vosaltres. També demà tindrem a l'Abraham Urriols, periodista i moltes coses més, i també una història confidencial amb un personatge fosc que ens portarà al Santi Jiménez.
2: Tot això amb el Tomàs Sandet a la tècnica, la Laia Meseguera a la producció, la Noemí Pérez a les xarxes, la Mireia Molina a la redacció. Nosaltres som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri. Que vagi genial.
3: Adéu, fins demà.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno y las autoridades de Ceuta acuerdan el despliegue de 4 espacios en la ciudad autónoma para atender a 1.500 migrantes que siguen malviviendo en las calles. Lo acaba de anunciar la portavoz del gobierno y ministra Elma Saiz.
2: Se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Serán en el parking del embolsamiento, en la Loma Colmenar, cedido por el gobierno de la ciudad autónoma, en las instalaciones de la hípica, en el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería y en el espacio del Guano, titularidad estas últimas del Gobierno de España. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas.
1: Desde Ceuta, donde se ha reunido con Juan Jesús Vivas, Saiz ha puesto el foco en la colaboración entre administraciones, que ha dicho es fundamental. En Ceuta está Nicolás Castellano. Nico, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la ciudad autónoma ha impuesto una cuarta ubicación al plan que tenía en marcha el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Nos dicen fuentes del Ministerio que los trabajos van a comenzar esta misma tarde, primero en 2 grandes instalaciones, 2 carpas que se van a colocar junto a la playa del trampolín, y también se van a trabajar en allanar los terrenos de la hípica que han sido utilizados en el pasado como lugar para albergar al exceso de personas que hay en el centro de estancia temporal de inmigrantes de la ciudad autónoma de Ceuta.
1: Antes de este encuentro, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha seguido endureciendo su discurso y ha asegurado que si en 30 días no se resuelve esta crisis migratoria, va a elevar su queja al Poder Judicial.
4: Los ciudadanos se preguntan y el gobierno de la ciudad también se pregunta cuál es la razón de que no se actúe con la contundencia debida. ¿Cuál es la razón para esta pasividad? En mi humilde opinión, caben 3 posibilidades. La primera, ineptitud. La segunda, irresponsabilidad. La tercera sería que, para no molestar al vecino, no se actúe.
1: Esta mañana el Partido Popular ha pedido la comparecencia en el Congreso de la ministra de Sanidad, Mónica García, para que explique la situación sanitaria en Ceuta. La ministra ha insistido esta mañana en que la situación es de tensión, no de colapso, y que no se ha cancelado ninguna consulta ni ninguna operación en la ciudad autónoma. Mientras en Huesca evoluciona favorablemente el incendio de Las Peñas de Riglos, que ha afectado ya a 17.500 hectáreas. Más de 1.000 personas de 19 municipios siguen fuera de sus casas por este fuego, pero esta mañana en Hoy por Hoy, el director del 112 en Aragón ha explicado que las casas de estos vecinos afectados se han conseguido salvar y que desde hoy han empezado las primeras tareas para que puedan volver cuanto antes. Escuchamos a Miguel Ángel Clavero.
5: A partir del día de hoy vamos a empezar a revisar esas poblaciones para asegurarnos que tengan los suministros básicos de agua, luz, telefonía, etcétera, para pues empezar a pensar si el incendio lo permite y las condiciones lo permiten, ir realojando a los vecinos, por lo menos de aquellos municipios que son más externos al incendio y por tanto tienen menos riesgo.
1: ¿Se han conseguido salvar todas las poblaciones?
5: Sí, una de las prioridades que tenemos siempre en el operativo de incendios, que es salvaguardar primero a la vida de las personas y luego sus bienes.
1: El otro fuego que más preocupa sigue siendo el de Huelva, que después de 10 días ha quedado perimetrado. Las lluvias de este fin de semana han ayudado a la extinción de estos 2 incendios, pero vuelven a subir las temperaturas. Esto en una mañana que nos ha dejado un nuevo accidente de tráfico muy grave. Ha ocurrido en Zaragoza, donde 4 personas han muerto después de que el coche en el que iban se haya chocado contra un camión. Radio Zaragoza, Piral Tardío.
6: El accidente se ha producido en la carretera N122 en torno a las 9:30 de la mañana entre las localidades zaragozanas de Bulbuente y Malecán. Un vehículo en el que viajaban 5 personas ha colisionado contra un camión por causas que todavía se están investigando. 4 de ellos han fallecido y el 5to ocupante ha sido herido de gravedad y trasladado en helicóptero a un centro hospitalario de Zaragoza. El camionero ha resultado ileso. De momento se desconoce la edad y la relación de las víctimas de este trágico accidente. En lo que va de año, al menos 30 personas han perdido la vida en las carreteras aragonesas.
1: La DGT ha hecho balance de la operación especial de tráfico de este fin de semana por el 15 de agosto. Se han contabilizado 8 fallecidos desde el viernes hasta esta pasada medianoche. Y 2 son las imágenes a destacar en esta portada. Por un lado, la de la espera en Barcelona, donde va a llegar en las próximas horas el campeón del mundo y balón de oro español, Rodri Hernández, para firmar 4 temporadas por el Barça. Nos vamos hasta allí, Nils Solà, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Rodri Hernández se convertirá en nuevo futbolista del Barça. De hecho, la previsión es que llegue esta tarde a partir de las 7 con un vuelo privado desde Manchester para poder descansar esta noche y mañana a partir de las 9 de la mañana pasar el reconocimiento médico con el conjunto azulgrana. Firmará por 4 temporadas y el Barça pagará 60 millones de euros fijos más 10 en variables en función de títulos al Manchester City. Rodri, capitán de la selección española, se convertirá en nuevo futbolista del Barça y mañana mismo podría ser su presentación.
1: Y la otra se está produciendo en estos momentos. Así, con su música, entraba a hombros el féretro de Bonnie Tyler, la histórica cantante cuyo funeral se celebra 1.5 mes después de su muerte. El funeral tiene lugar en la localidad de Swansea, en Gales, de donde era originaria la intérprete de canciones como It's a Heartache. Con la producción de Minerva Marcos y con Carlos Nicolás y Miguel Hijosa en la técnica comenzamos. Son las 2 y 5 minutos.
0: Hora 14, Catalunya. Ferran Dalmau.
8: Rodri és a punt de ser jugador del Barça. Ara ho sentien, el millor jugador del Mundial 2026 arribarà a Barcelona aquesta tarda per passar la revisió mèdica i posar-se a les ordres de Hansi Flick. Els culers tornaran a tenir a les seves files un guanyador de la pilota d'or. Barcelona ha homenatjat les víctimes dels atemptats del 2017, avui que es compleixen 9 anys d'aquell fatídic dia. Són els aplaudiments d'aquest moment d'homenatge. Ja fa 9 anys d'aquell dia i encara el Congrés dels Diputats té pendent tancar les conclusions de la comissió d'investigació. Ho estem explicant a la SER. Tot i les crítiques dels professors a les seves condicions, s'està disparant l'interès per exercir aquesta feina. Ha crescut un 80% les persones que es matriculen al màster que acredita que pots fer de docent. Ha crescut un 80% en 7 anys. Ara bé, el que reculen són els qui volen ser mestres de mates.
9: És un màster molt exigent a nivell de presencialitat i que si ens volem adaptar a la realitat, doncs s'han de fer sistemes semipresencials i sistemes una mica duals, no? Com es fa en formació professional, que és una cosa per professionalitzar-se.
8: De seguida abordem millor per què es produeix aquesta situació, que ha crescut l'interès per ser mestre, però en canvi, quan parlem de les matemàtiques, baixa l'interès. I a les 2:07 fem un cop d'ull al temps, que torna a arribar aquesta setmana sense novetat, Jordi Carbó.
10: Entre avui i dimecres, algunes comarques fins dijous, de nou farà molta calor a tot Catalunya. A partir de divendres, les temperatures començaran a baixar i les tempestes podrien guanyar protagonisme, però aquest aspecte encara no es pot confirmar. D'augment al més immediat, la tarda es presenta assolellada, també algunes nuvolades, com les últimes tardes, amb tronades molt localitzades al Pirineu i a les muntanyes del prelitoral. Afectaran poques poblacions, però on descarreguin ho faran amb intensitat. I a la major part de Catalunya, tarda assolellada, ventosa fins que arribi la nit i amb molta calor. Màximes de 30-35 graus a tota la costa, al prelitoral i als Pirineus, per sobre dels 35 a l'interior, a prop dels 40 al Pla de Lleida, a la Conca de Tremp i a la Vall de l'Ebre. I la pròxima nit les temperatures baixaran poc, de manera que de nou es farà difícil descansar, sobretot a la costa i per litoral.
8: Doncs a les 2:08 de la tarda, amb la informació del temps repassada, comença a l'hora 14 a la SER amb en Víctor Valero al control sonor.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Ferran Dalmau.
8: Què tal? Bona tarda. Us sentien en portada? Ja hi ha un acord tancat perquè el millor jugador del Mundial de Futbol 2026 sigui blaugrana. Rodri està a punt de volar cap a Barcelona, on aterrarà aquesta tarda per firmar per 4 anys amb el Barça. El capità de la selecció espanyola i pilota d'or ara fa 2 temporades es convertirà en el fitxatge estrella d'aquesta campanya. Des de Leo Messi que el Barça no tenia un pilota d'or a les seves files. Nils Solà, bona tarda.
7: Què tal, Ferran? Molt bona tarda. Rodri Hernández finalment es convertirà en nou jugador del Barça. Està previst que l'encara futbolista del Manchester City aterri aquesta tarda al voltant de les 7 en un vol privat provinent des de Manchester. El Barça pagarà 60 milions d'euros fixes, més 10 milions d'euros en variables al conjunt anglès. Aquestes variables dependran únicament i exclusivament dels títols que guanyi Rodri en els 4 anys que firma com a blaugrana. un fitxatge importantíssim per Hansi Flick, que l'ha volgut convèncer, també Deco. Per tant, avui a les 7 de la tarda arriba Rodri, demà està previst que a les 9 del matí passi reconeixement mèdic, i ara mateix, amb els timings que juga el club, és que demà al migdia pugui ser presentat com a nou futbolista. Això sí, la presentació en societat serà dimecres a la tarda al Camp Nou, en el Gamper davant de l'Alali.
8: I Nil, qui ja ha arribat a Barcelona, és un altre fitxatge blaugrana, João Cancelo.
7: Així és, Ferran. João Cancelo ha aterrat fa només una estona ja a Barcelona. També està pendent de resoldre els últims temes burocràtics per desvincular-se de l'Al Hilal i poder-se així convertir en nou futbolista al Barça. A més, arribarà com a agent lliure. És a dir, que el Barça s'estalviarà els 10 milions d'euros que en principi tenia pactats pel seu traspàs. En aquest sentit, Tomi Marquès marxarà del Barça i ho farà el Braga. És un dels moviments que hi haurà en aquest mercat de fitxatges que encara tindrà més sortides, com la de Marc Casado, que ha medit a si marxar a l'Al Hilal, i també la d'Héctor Fort, que ara mateix té propostes importants d'equips de la Premier i també d'Alemanya.
8: Queden dues setmanes del mercat de fitxatges, un Barça que encara li queden molts moviments per fer, i un Espanyol que va començar amb victòria força contundent en Lliga Espanyola. Anirem seguint l'última hora del mercat de fitxatges al llarg dels programes d'aquesta casa, sobretot els programes esportius. Nil Solà, moltes gràcies.
0: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
8: 2:10 de la tarda, avui és 17 d'agost de 2026. Fa 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
11: Que sempre ocuparan un lloc en la memòria de la nostra estimada Barcelona.
8: Aquest és el moment en què aquest matí Barcelona ha tornat a recordar les víctimes de l'atac. Aquest any ho han fet a la plaça Sant Jaume, en comptes de la Rambla, com era habitual, perquè aquest carrer està en obres, ho saben. L'acte ha comptat amb les principals institucions, també amb els cossos d'emergència i, com si no, amb els familiars de les víctimes. Martí Oliver.
12: Ha estat un acte sobri, sense declaracions institucionals. Amb un minut de silenci, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol. I la interpretació de Compte amb mi. L'alcalde Jaume Collboni ha presidit l'acte en què també hi han assistit la consellera Núria Parlon, el president del Parlament Josep Rull i familiars de les víctimes com Javier Martínez, pare d'un infant de 3 anys que va morir en l'atemptat de la Rambla.
13: M'agradaria transmetre que estem sols, que he parlat avui amb víctimes d'altres atemptats i també han estat tota la vida sols, que he parlat amb psicòlegs que diuen que de veritat no saben de vegades com tractar-vos. És tan fàcil com parlar les víctimes que necessitem.
12: Martínez es queixa que 9 anys després les institucions els han deixat sols.
8: I és que 9 anys després de l'atemptat, tampoc el Congrés dels Diputats ha fet grans avenços. De fet, té pendents encara tancar les conclusions de la comissió d'investigació que s'ha anat desenvolupant durant aquesta legislatura. La falta d'acord ha fet que s'hagin retardat més del compte aquestes conclusions. Avui, Junts per Catalunya ha aprofitat l'aniversari, aquest 9è aniversari dels atemptats, per tornar a reclamar la desclassificació de tots els documents relatius a l'atemptat. Xavier Balló.
14: Junts ha tornat a reclamar que es canviï la llei de secrets oficials perquè es pugui conèixer tota la veritat sobre el cas. La diputada del Congrés, Pilar Calvo, ha demanat que l'Estat reconegui que hi va haver una negligència i una falta de coordinació entre cossos policials pel fet que l'imam de Ripoll hagués estat col·laborador del CNI.
15: Perquè necessitem que, davant de situacions així, prevalgui el dret a la veritat davant de la documentació classificada.
14: La visió de Junts sobre l'atemptat fins ara no ha casat amb la que volen impulsar els socialistes en la comissió d'investigació, i per això durant aquest estiu no ha estat possible votar al Congrés unes conclusions conjuntes. Arribar a aquest consens serà un dels deures de la represa del curs polític al setembre. L'acord entre totes les formacions a la investidura és necessari perquè PP i Vox no sumin majoria per aprovar les seves. De fet, avui Vox ha protagonitzat també uns minuts de tensió. Durant l'acte d'homenatge, el diputat Joan Garriga ha assegurat que l'islamisme segueix avançant a Espanya i s'ha acabat encarant amb unes desenes de manifestants independentistes. Un episodi que finalment no ha anat més enllà d'alguns crits i insults. A l'acte no hi ha assistit el president Illa, que encara és de vacances, sí que ha fet però un missatge a les xarxes socials per reclamar convivència, democràcia i pau davant la barbària.
8: Laura Morro, degana del Col·legi de Treball Social. Què tal? Bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
8: Ara fa 9 anys del dia d'aquells atemptats de Barcelona i Cambrils, en el que tu vas atendre una vintena de persones.
16: Sí, sí, sí. Jo treballo a l'Hospital del Mar i com som a l'hospital que més a prop estava del lloc de l'atemptat, doncs van acudir moltes de les víctimes d'aquest atemptat i sí, es vam atendre a nivell social.
8: Com s'atén socialment a una persona que està vivint una situació de la qual no teníem precedents immediats a Catalunya, perquè fèiem molt dels últims atemptats d'ETA, per exemple?
16: És veritat que no, tots els hospitals tenien muntat doncs, uns plans d'emergència, vale? Però que no tenien la visió social del pla d'emergència. No? Tots sabien què es tenia que fer a nivell sanitari, vale? Però com saps, moltes treballadores socials treballem en el món hospitalari i sí que nosaltres vam veure que teníem un deure, no?, a la ciutadania per atendre aquestes persones. D'entrada, localitzar els familiars, localitzar... a identificar a les persones, intentar agrupar-les per grups de famílies, perquè saps que durant l'atemptat moltes de les víctimes eren família i cadascuna va anar a parar a un hospital. Llavors, una de les primeres coses que vam fer és identificar totes aquelles famílies i intentar agrupar-les en els hospitals, no? Perquè no estiguessin cadascuna en un hospital, per no tindre que separar-les en un moment tan dolent.
8: T'anava a preguntar per la vessant psicològica, perquè, a més, és un moment d'un xoc absolut i entenc que no tothom respon de la mateixa manera i, per tant, la manera d'atendre psicològicament depèn molt de cadascú.
16: Clar, pensa que nosaltres, des del treball social, tenim tota aquesta vessant psicosocial que podem atendre en crisis. Vale? Fem una atenció en crisis que el que fem sobretot és, a part de l'atenció directa, és tota la gestió de les diferents agents socials que intervendran. Perquè en un atemptat el que intervé, per exemple, és el Ministeri d'Interior, el sistema d'atenció a les víctimes i detecció de víctimes, els consulats, no? Teníem tota una sèrie d'agents que anaven a intervenir però que nosaltres teníem que dirigir, no? Perquè la persona pogués estar en aquell moment atesa, no agobiada, però rebent tota la informació que necessitava en aquell moment i tota l'ajuda.
8: A més, hi havia la qüestió idiomàtica, perquè això, clar, va passar a les Rambles de Barcelona, on moltes de les víctimes no estaven aquí de turisme i venien de molts llocs diferents.
16: Clar, pensa que nosaltres a l'hospital vam atendre persones de 16 nacionalitats diferents, amb la qual cosa sí que és veritat que des del Departament de Salut tenim, no?, un sistema. A tots els hospitals tenen un sistema per poder atendre persones amb el seu idioma, però és veritat que va ser una mica complicat. Aquí també van jugar molt, molt a favor, diguéssim, els consulats, vale? de cada una d'aquestes persones que es van dedicar i a cuidar també a les víctimes.
8: Han passat 9 anys dels atemptats. Toquem fusta perquè no passi mai més, però hi tornés a haver una situació així, estaríem millor preparats per atendre socialment aquesta gent?
16: Sí, fixa't que des d'aquell moment, vale, es van donar compte que la part social dintre de la sanitat era molt important i des de llavors tots els protocols d'atenció a persones víctimes de qualsevol incident té en compte la part social, té en compte els treballadors socials sanitaris que intervenim en el món sanitari, en el qual ja estem dintre dels protocols i cada any ens preparem per si hi hagués un altre atemptat, una altra emergència. Al final, no? Nosaltres pensa que som una professió que sempre estem atenent des de la crisi de la persona, no? Des d'un moment en què la persona necessita ajuda, en el qual penso que són professionals molt preparades per tot això.
8: Com és l'endur-t'ho després a casa, això? Perquè cap a la vessant personal, evidentment, els treballadors socials ja esteu preparats per moltes situacions, però potser la d'un atemptat és la que veieu menys habitualment.
16: Mira, és dur perquè és la teva ciutat, no? Estàs dolguda, estàs en xoc també, però jo penso que totes estem molt preparades per deixar, no?, els sentiments personals tirar endavant, però sí que després necessitem això, recuperar-nos d'alguna manera. Jo recordo aquell dia, bueno, aquella nit, no? Van ser 2 o 3 dies que vam estar dia i nit a l'hospital. Quan arribava a casa era com el lloc segur, no? De dir, tinc que descansar, tinc que treure'm tot això, no? També és veritat que dintre de les institucions sanitàries tenim tota la part de supervisió, que després ens ajuda, no?, a recuperar-nos després d'un incident d'aquestes característiques. Moltes vegades es fa de manera, diguéssim, no regularitzada, ¿vale? Som nosaltres mateixes, no?, que fem aquests grups, però cada cop més, no?, es té en compte la part més psicosocial dels professionals sanitaris i socials i com cuidar-los.
8: Laura Morro, degana del Col·legi de Treball Social, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
16: Gràcies a vosaltres.
0: Cadena SER. I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
17: Conseller Ordeig, moltes gràcies. L'última més personal, quin ha estat l'últim bosc que ha trepitjat sense càmeres?
18: Ostres, bueno, jo tot el dia estic voltant, ara m'has fotut.
0: Aquí Catalunya, edició estiu, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, amb Laura Estrada.

0: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
1: 2:20 de la tarda i, mentrestant, a Espanya continuen cremant amb força diversos incendis, sobretot a Osca i Andalusia. Aquí a Catalunya encara no hi ha hagut responsabilitats per l'incendi de Portbou d'ara fa 3 anys, l'estiu del 2023. I com que ja fa 3 anys, l'alcalde de la població reclama que s'acceleri la investigació cap al bomber voluntari que tot apunta va ser qui va provocar el foc. Està detingut, però va ser detingut en el seu moment, però està investigat, però encara no ha arribat a judici. Marta Altimir.
2: L'incendi forestal va cremar prop de 600 hectàrees. Els Mossos van detenir el presumpte responsable ara fa 2 anys i després de passar a disposició judicial, el jutjat el va deixar en llibertat provisional. L'alcalde Gael Rodríguez creu que aquest cas hauria de ser prioritari per les conseqüències que va tenir l'incendi.
3: Però no podem esperar més. Portem 2 anys esperant, no? I el que volem és precisament no, doncs que la justícia hi fiqui una mica l'accelerador.
2: A més, també assegura que hi ha testimonis, incloent-lo a ell mateix, que encara no han declarat. Alguns són d'edat avançada i diu els costarà recordar els fets.
3: Hi ha un testimoni particularment que té ja una edat avançada i que és un testimoni molt clau. Potser ens arribarem que un dels principals testimonis d'aquesta investigació no hi sigui.
2: L'informe dels agents rurals conclou que l'incendi va ser intencionat i els Mossos asseguren que varis testimonis van veure l'investigat al lloc on es va iniciar el foc poc abans de l'incendi. A més, també hi ha càmeres de videovigilància que ho corroboren. La defensa, però, recorda que la investigació encara s'ha d'acabar i que el cas podria quedar arxivat.
1: 2:22, som a només 3 setmanes d'un nou inici del curs escolar que, com saben, es proveu mogut per les vagues programades de professors, tal com va acabar tot plegat ja al juny. Els docents ho saben, reclamen millors condicions salarials i més recursos a les aules, perquè estan al límit, diuen. Ara bé, resulta que aquesta situació no ha frenat l'interès per la seva feina. Resulta que el màster en formació del professorat ha crescut gairebé un 80% en només 7 anys. Només l'any passat s'hi van matricular 2.900 alumnes. Àlex Calatrava.
4: És una tendència que va a l'alça des del 2018, segons les dades del Departament d'Universitats i Recerca. Cada vegada més professionals decideixen introduir-se en el món de la docència a través del màster en formació del professorat de secundària obligatòria. En els últims 7 anys ha passat de 1.600 matriculacions a gairebé 2.900.
5: A principis d'octubre començaré el màster de formació de professorat amb l'especialitat de matemàtiques.
6: Ja contemplava la docència com una possible sortida professional. Durant la carrera he vist que hi ha altres sortides, però he vist que no m'acaba d'agradar.
7: M'agradava molt la idea de fer classe i, a part, també per l'estabilitat econòmica, pel fet de ser funcionària.
4: Són la Laura i la Belén, graduades en matemàtiques i història. Ambdues han apostat pels màsters de professorat.
1: La de matemàtiques és precisament una de les especialitats amb més demanda. Tot i això, en els últims anys, la matriculació en el màster universitari, que és un dels principals a Catalunya, ha caigut en aquesta especialitat matemàtiques gairebé a la meitat, Àlex.
4: Un 45% menys de matriculacions. La majoria dels alumnes són professionals del sector empresarial que volen passar-se a la docència. La Montse Alsina és presidenta de la Societat Catalana de Matemàtiques i professora del màster a la UPC. Creu que calen reformes urgents en aquests estudis. A diferència de la resta d'especialitats, la de matemàtiques és, diu, massa presencial i també molt teòrica.
8: La seva queixa és sovint de que se'ls fa fer massa temps com si fossin els alumnes a l'aula de secundària. I el que esperen no és tant desenvolupar tota l'activitat com si fossin alumnes de secundària, sinó el que busquen és assumir orientacions, indicacions, eines per assumir el rol de professorat.
4: Això s'assuma que, diu, l'alumnat és cada vegada d'orígens més diversos. Es troben amb que aquells que no venen del grau de matemàtiques tenen un nivell per sota del que s'espera per estudiar aquest màster.
1: 6 minuts i seran 2:45 de la tarda. Cada any a l'estat espanyol s'implanten entre 300 i 500 pròtesis de penis. És una xifra baixa si tenim en compte que es calcula que, com a mínim, uns 300.000 homes podrien necessitar aquest tractament per disfunció erèctil greu. Per tant, són pocs els que es decideixen a fer el pas de sotmetre's a la cirurgia.

0: L'Hospital Clínic de Barcelona és el centre que més implants fa a tot Espanya i el segon d'Europa, Susana Ruiz.
1: L'implant d'una pròtesi de penis és el tractament més eficaç per la disfunció erèctil, segons explica Josep Torramader, responsable de la secció d'andrologia del Clínic.
2: La pròtesi de penis té un benefici en qualitat de vida, perquè estem oferint una solució real a pacients reals. La disfunció erèctil és una entitat molt habitual, és a dir, pot afectar el 50% de la població i que té un gran impacte, inclús psicoemocional, no?
1: Però no és la primera opció per tots els casos.
2: Bàsicament implantem pròtesis de penis en pacients que tenen disfunció erèctil refractària a tractament mèdic, és a dir, que els tractaments mèdics més habituals, com són les pastilles o les injeccions, han fracassat.
1: La pròtesi de penis és un dispositiu completament implantat a l'interior del cos que permet obtenir una erecció sempre que el pacient ho desitgi. És ell qui activa o desactiva la resposta. El mecanisme queda integrat dins l'escrot com si fos un tercer testicle que es pot manipular fàcilment i amb discreció, sense que sigui visible externament. Tot i que la prevalença de la disfunció erèctil augmenta amb l'edat, també pot aparèixer en homes joves amb diabetis, homes que s'hagin sotmès a cirurgia o tractament per càncer de pròstata o de bufeta, o homes amb factor de risc cardiovascular. El Clínic de Barcelona és l'hospital de l'Estat que implanta més pròtesis de penis, unes 80 cada any.
0: I encara de l'àmbit de la salut, atenció, una de les principals conclusions d'un estudi liderat pel Servei d'Emergències Mèdiques. Atenció, les dones tenen la meitat de possibilitats de sobreviure a una mort sobtada cardíaca que els homes. Ho han detectat després d'analitzar més de 600 casos de morts sobtades entre 2014 i 2017, Elia Pijoan.
3: Les dones arriben a les aturades amb característiques diferents a les dels homes i per això necessiten més reanimacions per sobreviure. Josep Aceli és l'investigador.
4: Les dones són més sedentàries, presenten més hipertensió arterial i més obesitat que els homes. Un de cada quatre dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica i antecedents d'abús d'alcohol.
3: Des del SEM demanen controlar aquests diagnòstics amb una perspectiva de gènere per prevenir aturades.
4: Hem de canviar els hàbits per evitar el sedentarisme i un millor control dels factors de risc cardiovascular, com són la hipertensió o la diabetis, o el colesterol.
3: Les dones, però, tenen menys morts sobtades que els homes. Representen un 30% del total de les persones que les pateixen.
0: Si aquest estiu heu anat algun dia a la platja a banyar-vos al mar, potser us ha cridat l'atenció que hi ha menys meduses que en anys anteriors. No és una percepció. És una realitat. Els biòlegs marins alerten que cada vegada hi ha menys meduses al Mediterrani perquè l'aigua està massa calenta. I alerten que això és un símptoma més de la mala salut que pateix actualment l'ecosistema marí. Judit Casellas.
5: Al Mediterrani hi ha dos grans tipus de meduses, les costaneres i les oceàniques, i cada vegada n'hi ha menys, tant de les unes com de les altres. Les primeres perquè les altes temperatures de l'aigua fan que no es puguin reproduir tan fàcilment, i les altres perquè directament deixen d'arribar a les nostres platges. Si aquesta situació no reverteix, l'ecosistema marí del Mediterrani corre perill, segons explica el biòleg marí Josep Maria Gili a l'Aquí Catalunya.
6: Penseu que els animals marins també veuen, però no veuen l'aigua de mar, la veuen de la dieta, i les meduses i altres organismes gelatinosos, un 90% per 5% són aigua, o sigui, són essencials per la seva dieta.
5: Perquè us en feu una idea, divendres passat l'aigua de l'Estartit va assolir gairebé els 28 graus, 5 punts per sobre del que sol ser habitual, i entre el 4 i el 8 d'agost l'aigua de les Balears va arribar a una dada rècord amb 33 graus.
6: L'escalfament de l'aigua costanera està afectant tot l'ecosistema, fins i tot a uns organismes com les meduses, que jo els us dic és que el dia que tornem a tindre habitualment ens hem de ficar contents perquè vol dir que el mar s'està recuperant. Si no, és un símptoma més de que realment la cosa està molt malament.
5: De fet, és una de les espècies més capaces d'aguantar condicions extremes i que cada vegada n'hi hagi menys retrata perfectament la degradació que està patint el fons marí.
0: I en la recta final de l'hora 14 ens situarem a Tarragona, on ja hi ha data per la reobertura del Museu Arqueològic a la seu principal, després de 8 anys en obres. Per sort ja li queda poc, perquè la reobertura serà aquest Nadal, Cristina Artacho.
7: El museu, ubicat al centre històric de la ciutat, s'ha rehabilitat completament. A finals de juny va posar punt final a la seva etapa en un espai del port de Tarragona i ara s'està treballant en el trasllat de les peces. Alhora s'està enllestint la museografia. Sònia Hernández és la consellera de Cultura.
8: Catalunya es mereix tenir aquest museu, Tarragona es mereix doncs, tenir aquest museu. La instal·lació d'aquest nou projecte museogràfic ens ha de permetre doncs, conèixer molt millor tot el patrimoni i el passat rural humà de Catalunya, de Tàrrega en particular.
7: El nou museu està previst que hi hagi 1 miler de peces, una selecció de les més de 50.000 que té la col·lecció als magatzems. S'acompanyaran de recursos perquè els visitants les puguin conèixer i contextualitzar fàcilment.
0: Arribem així a 2:15 de la tarda. Ara continua l'Hora 14 a la SER. Gràcies per la confiança.

0: Encetem el llapis de memòria del Gerard Quintana amb Night Train, de l'estadounidenca Ricky Lee Jones, que és una cançó que parla d'una mare que va amb el seu nadó amunt i avall, que té por que li prenguin el nen i que d'alguna manera es refugia en un tren nocturn. Gerard, Night Train es va publicar l'any 1979, quan tu eres un adolescent, deuries tenir uns 15 anyets.
1: Sí, exactament.
0: Et transporta a aquella època?
1: Absolutament. Recordo, a més, el moment concret en el que vaig comprar aquest vinil i vaig ser feliç durant, jo crec que un mes llarg, escoltant-lo i sentint-me abraçat per aquesta música. Jo sóc d'una ciutat petita, ara potser ja té més... Però sí, a Girona...
0: S'ha engreixat, eh?
1: S'ha engreixat i llueix més i atrau a molta gent d'arreu del món, no? Sobretot ciclistes. I d'un barri petit dins d'aquella ciutat, que era el barri vell. Aleshores era un barri humil en aquell temps, abans de la gentrificació que va fer possible també tota la rehabilitació d'aquell barri. Era un barri humil, un barri gris, un barri que feia pudor de pixum, un barri on vivien molts dels antics treballadors o les famílies d'antics treballadors de la zona del Mercadal, que és a l'altre costat del riu, no? Quan van anar tancant aquelles fàbriques, doncs bé, va quedar un nucli, diguéssim, de gent molt... un barri molt popular. No té res a veure amb el que és ara, no? De fet, quan hi vaig no reconec aquell barri. Ha millorat amb coses, però jo hi trobo a faltar aquella personalitat, no? Aquella proximitat. I bé, doncs, en aquell barri un nano com jo, molt introvertit, de petit, amb molta timidesa, tenia ja aquella etiqueta. Aleshores jo...
0: Quina etiqueta?
1: L'etiqueta de nen callat, de nen introvertit. Jo vaig ser tartamut durant uns anys.
0: Parlarem, sí.
1: Aleshores, hi ha coses que no pots fer, no? Hi ha coses que... No, ell no pot, no? Vull dir, jo no hagués cantat mai amb una banda a Girona si abans no hagués viatjat i hagués anat a altres llocs i hagués començat a cantar fora del meu entorn, perquè no em tocava, no? No era la persona per fer aquestes coses, no? Aleshores, jo somiava molt, i un dels meus somnis era viatjar. Igual que els meus companys de classe, alguns... i amb els que mantenia més em deien, oh, jo quan sigui gran donaré classes en aquest institut, no? O buscaven un espai dins de la ciutat on havien nascut i jo deia, doncs...
0: Tu volies estar en ruta.
1: Jo marxaré molt lluny. Jo vull, saps? Vull descobrir i vull descobrir-me, no? Fora d'aquí. I cançons com aquesta, bé, de fet, jo vaig estar amb els trens nocturns, em van salvar més d'una vegada. Quan més endavant, ja amb 17 anys, vaig començar a dir a casa que me n'anava d'acampada al cap de setmana i me n'anava a l'autopista i em posava a fer autostop. I de sobte, de vegades, em va passar una vegada que van passar 15 dies i jo estava il·luminat, anant a llocs on ningú em coneixia, fent coses que no s'esperaven de mi i que jo mateix descobria de mi, perquè aquella gent que coneixia, que anava coneixent, no tenia cap idea preconcebuda de mi, i jo podia ser capaç de tot, no? I de sobte, recordo que un dia vaig dir, ostres, els de casa, us hauria de trucar.
0: I clar, no hi havia whatsapps ni històries.
1: No, vaig trobar un telèfon, una cabina, i vaig trucar, i vaig sentir l'alarma a les seves veus. On ets? T'estem buscant, on t'estàs? Jo vaig dir, doncs em sembla que això està a prop de la frontera entre Bèlgica i Holanda. Desgraciat, què fas aquí? Torna! I dic, bueno, doncs tornaré com pugui. I clar, havia de tornar fent autostop i si havia de tornar ràpid m'havia de colar els trens i recordo que bueno, aquesta era una manera de tornar amb els trens nocturns, que és més fàcil passar desapercebut entrar en un tren d'aquests que arribava fins aquí a la frontera i posar-te en un d'aquells compartiments, de vegades amb gent més gran, no? Posaves un abric a sobre i quedaves allà mig camuflat i aconseguies arribar, si no et feien baixar, després agafaves un altre tren, no? I per mi era tot això, era com realitzar el somni que jo visualitzava escoltant, doncs, cançons com aquesta, el Night Train, Sleeping in a Station, no?
0: Però ja, un moment, anem a pams. Tu no t'havies de treure una carrera, entrar a treballar a la caixa i estar allà tranquil·let tota la vida?
1: Això és el que desitjaven a casa, sí, vaig ser un malson per ells, ara ho veig amb la distància, i els vaig fer patir moltíssim. clar, jo intentava complir el que ells esperaven de mi i sí, primer vaig apuntar a la universitat, vaig intentar, doncs, complir el seu somni més que el meu, no?, que era allò que no hem pogut fer nosaltres, no?, tenir una carrera, donar-vos estudis, etc, etc. Però, uau, vaig fer un curs, un segon curs de periodisme, ciències de la informació...
0: I ja cap a l'Institut del Teatre.
1: I sí, no, abans vaig passar per... No, primer vaig deixar la carrera després del segon any, força desil·lusionat de tot allò. Era com una prolongació del COU, del curs que es feia al final del batxillerat per preparar-te per a la universitat. I després, doncs, això... Jo normalment treballava els estius per tenir diners per als hiverns, des dels 12 anys, en aquella època encara es podia fer aquestes coses, i a casa deia que no volien criar vagos, aleshores o estudiar a l'estiu o a treballar. I vaig començar a treballar, i aquell any em va fallar tot una mica. Em vaig quedar sense un duro, sense el suport de la família, perquè ells volien que jo fos un home de seny.
0: O tu segueixes un camí o et busques la vida.
1: Exacte, o fas oposicions a la caixa, com deies tu. Una cosa segura per tota la vida. I em va arribar una carta amb un bitllet de tren per anar a fer el servei militar i me vaig anar a la mili. I després de tornar de la mili és quan vaig entrar a l'Institut del Teatre. I a la mili va ser on vaig començar a cantar. De sobte hi havia un grup de 4 o 5 tius en aquella companyia que estàvem a Recajo, a Goncillo, a prop de Logroño, una base d'aviació amb una base d'helicòpters, jo estava a helicòpters a les FAMET, i es va llicenciar el que cantava i van dir, hi ha algun cantant per aquí? Van fer una crida i jo vaig aixecar la mà. No havia cantat en cap grup mai, però allà...
0: Que no estaves a Girona ja, no tenies cap etiqueta.
1: Clar, a Girona m'haguessin dit tu, però si no saps ni parlar seguit, saps què vull dir? I en canvi ja vaig aixecar la mà i vaig posar a cantar. I així és com he anat afrontant la vida, no? Allò... o menys en aquell temps, no? Escapant-me de l'etiqueta que tenia en aquella ciutat petita, en aquell barri petit, com de nen que no podia fer certes coses, i bé, doncs sorprenent-me a mi mateix. Per això jo dic sempre que viatjar per mi no és anar a conèixer un lloc, un país, és anar a conèixer-me en aquell lloc, en aquell país. Sempre he descobert coses de mi així.
0: I de fet, era objectiu complet, no? Perquè tu volies viure en ruta i has viscut bastant en ruta.
1: Sí, s'ha d'anar al tanto amb el que desitges i somies, perquè s'acaba complint.
0: Has pagat algun preu per això?
1: Un cert desarrolament, no? Saps? De vegades amb l'entorn diuen, per tu? I dic, doncs, he fet 27 mudances a la meva vida.
0: Són unes quantes?
1: Són unes quantes, sí. I de vegades hi ha gent que em diu, però ho portes bé? Perquè resulta que la pèrdua d'algú estimat, una separació, les mudances, són alguns dels principals motius de l'estrès, del desajust emocional, no? I jo ho vist bé, i suposo que d'aquí un any i mig, faré la 28a mudança. Ho sento així, no? De fet, tota aquesta manera de somiar, de projectar-me, de viatjar, també anava envoltat de llibres. Em vaig enganxar també en aquella edat, als 14-15 anys, a la generació Beat,
0: Kerouac,
1: Ginsberg, Gregory Corso, Paul Bowles també, fins i tot William Burroughs, i era aquesta impermanència, no? Aquesta, només existeix el present, i és el present intens, i tot l'altre és un miratge. Aleshores, bé, sí, suposo que ha tingut els seus pros i els seus contres, no? Però jo crec que té més pros. Jo sóc una persona que m'adapto allà on vaig i sóc feliç viatjant. Segurament és quan em trobo en el meu estat natural.
0: I això que vas amb Rodalies, ara?
1: Sí.
0: I segueixes sent feliç.
1: És una forma de viatjar, també, eh? No et pensis.
0: Sí, i antropologia, és tot una mica.
1: Absolutament, però faig molts amics i com que hi ha molts retards i molts moments morts, bé, descobreixo... acabes parlant amb persones, tens converses increïbles...

0: bé, faig, descobreixo, acabes parlant amb persones, tens converses increïbles, i sí, també és una manera de compartir. No justificaré que Rodalies ha d'anar així, que és bo perquè així fem amics, no? Que seria una manera...
1: Depèn de la pressa que tinguis.
0: Sí, sí, també una vegada vaig anar a televisió, recordo fa un o dos anys, i em van preguntar, on passes més temps tu? I vaig dir, a Rodalies. Mm. I de seguida van fer com un somriure i vaig fer com una crida que aquell any la Marató de TV3, per exemple, es dediqués als usuaris de Rodalies i em van prendre una mica com a broma, com si fos una broma frívola. Però, curiosament, al cap d'una setmana sortia un estudi de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona que deia, parlava de l'afectació sobre la salut mental dels usuaris de Rodalies. L'angoixa, l'estrès diari, no? Aquesta incertesa, haver de sortir una hora abans, per si de cas, al que estem exposats. Aleshores, sí, jo la lio de vegades,
1: Rodalies. Sí, crides fort.
0: Sí, sí, sí, sí. Fa... L'última vegada va ser aquí a Plaça Catalunya, després d'una hora i mitja d'espera, sense informació.
1: Hi ha els trens fantasmes aquests que de cop desapareixen.
0: Desapareixen.
1: Massanet Massanes,
0: sí, sí,
1: ha marxat.
0: Sí, exacte.
1: On és?
0: N'hi havia tres, ja no sona la pantalla, no? I recordo que vaig començar a intentar esperonar la gent que esperava a l'andana. Jo normalment... molts em miraven com dient aquest se li està anant l'olla, no? Aquest s'està sonat. Però finalment vam arribar a un grup de persones, que érem 6 o 7, a dalt, discutint amb la persona de la guixeta que deia, jo no sé res, dic, pues que vingui un responsable. Finalment van venir els de seguretat i un dels que érem, un dels 6 o 7, deia, em va mirar i va dir, te n'has adonat que tots els que estem aquí hem corregut davant dels grisos? Per tant, tots teníem de 60 per munt. I li van fer també una reflexió generacional.
1: Sí. Aquí?
0: I això reforça i referma una teoria que tinc de fa anys, que és que la propera revolució no la faran els joves, la farem a tercera edat.
1: Ah, molt bé, us esperem.
0: Sí, el meu any, el 64, és l'any que va néixer més gent. Vam néixer 700.000 ciutadans a l'estat espanyol, només en un any. Tota aquesta gent d'aquí poc arribarem a ser pensionistes. I tal com veig la matemàtica demogràfica, serà impossible que ens cobreixin aquesta pensió, no? Aleshores, jo crec que aquest serà un dels detonants d'aquesta revolució.
1: Estarem aquí per veure-ho i viure-ho. Però ara deixem Rodalies i anem a fer autostop. Anem cap a Cadaqués amb el Pau Riba. Cadaqués.

0: una referència. Clar, previ als meus viatges ja fora fent autostop, que alguns els vaig fer encara sense tenir la majoria d'edat i colant-me per fronteres, i perquè no tenia.
1: Ja no es fa, no, autostop, em sembla?
0: No, es va deixar de fer i van començar a sortir aquelles pel·lícules de l'autostopista i, saps?
1: Hem vist massa capítols de crims, ja.
0: Crims, i sí, vam entrar en una etapa molt més desconfiada. Però era una manera genial de viatjar, eh? Hi havia els seus perills. Una vegada tornant de Cadaqués vaig haver de saltar d'un cotxe en marxa, precisament en autostop. Perquè em va parar un alemany que em va començar a fotre mà al mig del viatge. Jo volia que em deixés a Figueres, ell volia que l'acompanyés a Platja d'Aro al seu apartament, i a poc a poc em va posar mà a la cuixa i a l'entrecuix, i vaig posar la motxilla pel mig.
1: Hòstia.
0: El cotxe va fer un sotrac, va baixar la velocitat i vaig aprofitar per saltar amb la motxilla.
1: Vas fer mal?
0: Bueno, em vaig pelar els genolls, però...
1: Un parell de tombarelles, no?
0: Però sí, em va fer de coixí el
1: tros,
0: la motxilla, però generalment trobaves gent guapa. El més difícil a l'hora de sortir per Europa era travessar França, perquè els francesos no et paraven, generalment. Sí, és veritat, havies d'esperar que passés un belga, un holandès, un alemany, algun escandinau, i eren molt més oberts. Aleshores, el que jo feia sempre era buscar vies ràpides, sobretot no quedar-me mai en carreteres comarcals o petites. Una vegada em vaig a dormir tornant d'Holanda i em vaig a dormir amb un cotxe d'un belga i quan em vaig adonar em va deixar en una carretera petita d'un poble que es deia Saint-Pierre-le-Moutier i em va costar 3 dies sortir d'aquell poble i un cop més em van salvar els trens i a la cama em descobrien, em feien baixar i jo pujava un altre tren i així anàvem fent, però l'ideal era quedar-se en vies ràpides i al final ja el que feia era, no feia autostop sinó que anava d'àrea de servei en àrea de servei, intentava convèncer algú quan ja veia, doncs, que aquest és enrotllat, potser. I de vegades havia acabat a casa d'algú durant una setmana d'algú que m'havia pujat amb cotxe i que d'alguna manera, doncs, havíem connectat i si me'n recordo, un poble que es deia Oudenaarde, a Bèlgica, amb una casa que era d'uns jardiners, una gent que vivien junts, així, força hipillos, i em van deixar fins i tot les claus, ells anaven a treballar, jo anava, feia el dinar, els hi feia unes amanides, alguna cosa que trobava per ahí anant a comprar, era la meva aportació, i era una forma molt, molt bona de comunicar-se. Després ens vam anar perdent com la ingenuïtat, però saps aquella complicitat entre els motards, per exemple, els motoristes, quan un motorista va i es troba algú tirat, un altre motorista per la carretera hi ha una... o els camioners, es feia abans també, no? Doncs entre els peluts també hi havia aquesta...
1: Entre els hippies hi havia això.
0: Aquesta complicitat i, per tant, veies un pelut i sabies que era de la teva tribu.
1: I els peluts de Catalunya estaven a Cadaqués?
0: Els peluts de Catalunya estaven a Cadaqués. Recordo que hi havia una illa, o illa d'en Santís, que n'hi deien... que hi havia molts hippies, molta gent allà vivint, com ocupant la illa, vivint d'una forma força, força lliure, no? Hi havia el referent també del Pau, no?
1: Que era Pau Riba, sí.
0: Pau Riba, que part de Formentera, on també vaig anar i gairebé havia acabat vivint al costat, doncs Cadaqués era un altre dels seus nuclis per família, perquè hi tenien casa, la relació amb Dalí, tot allò que ens enlluernava... I recordo perfectament que era com un destí mític i jo vaig passar molts moments molt bons. També passant una mica de gana amb allò que et donaven. Recordo el pare aquest que han tancat, que estava a la platja, davant de la platja, el boia que ens donaven a vegades mig entrepà perquè ens veien a famolencs, o ens alimentàvem de cafè, que era l'únic que teníem. Però sí, hi havia tota aquesta màgia, no? I recordo l'estiu que va entrar la Guàrdia Civil a l'illa d'en Santís i va desallotjar tots els peluts.
1: Tots fora.
0: I tots fora, tots allà al passeig. Era un número i nosaltres estàvem entre ells. Jo potser tenia 15 anys, una cosa així, o 16. I de sobte, no sé, sentia part d'alguna cosa que em donava força, una certa llibertat, una manera diferent de fer les coses, no? I sí, Cadaqués, i a més aquesta cançó, que després vaig saber dels significats, i vaig saber qui era la Marga i qui era la Cris, i la Marga Cris era un títol que parlava de dues dones que d'alguna forma tenien en aquell moment el cor del Pau en conflicte, no? i vaig conèixer el Pau i vaig passar, quan em vaig separar, recordo, vaig passar moltes nits a casa seva, Tiana, i em cantava cançons per dormir-me, i tot, tota aquesta màgia que encomana, doncs, per mi aquesta cançó, potser el disc més mític és el Dioptria, no? Molt anterior, de quan ell era molt jove, aquell doble disc, però per mi aquest disc, i a més amb el Toti Soler a la guitarra, un dels músics més excel·lents que hem tingut, penso, en aquest país, i amb aquesta personalitat, però aquesta cançó i aquest disc, a part d'aquest vincle amb Cadaqués, em va acompanyar en molts moments de desamor. I jo en aquella adolescència no és que lligués gaire, saps? Vull dir...
1: Però també hi estaves en ruta una mica, no?
0: Sí.
1: Quan tocava com consolidar una relació, llavors tu...
0: Sí,
1: marxaves.
0: No durava gaire, és veritat, eh? És com... Vam tenir una relació amb una... No, bé, la primera relació així llarga, que va durar uns quants anys, però totalment intermitent. Saps? No duràvem més de 2 setmanes, un mes, i després ens ho deixàvem, i després tornàvem, estàvem ni contigo ni sin ti, aquella frase, no? I curiosament hem quedat per veure'ns el proper mes de gener.
1: Mira!
0: Vull dir que la vida, tot el que es viu en aquell temps, tard o d'hora et retroba, saps? Perquè això, perquè te n'adones que ets el resultat bàsicament de, en bona part, d'aquells moments, d'aquells anys.
1: Que tu ara ens deies que eres un nen ultra tímid, i sobre això de timidesa...
0: Fins als 12, uau, vaig tenir molt de conflicte.
1: T'he llegit d'una afirmació que m'ha cridat molt l'atenció, que deies que l'escenari és pels tímids.
0: Sí. No tots els que es pugen a un escenari són tímids, també hi ha gent que és purament exhibicionista, però sí, ho vaig anar descobrint amb el temps. Jo vaig pujar per primera vegada a un escenari amb 13 anys, segurament, a l'últim curs de l'EGB, a fer de rei blanc, no? Per Nadal, allò que es feien de pastorets i tal, no van fer pastorets, van fer una altra cosa. I ja vaig trobar que, ostres, estava dins d'un personatge que no era jo i que em permetia també fer coses com que jo no hagués fet mai. I allà vaig començar a fer... Em vaig apuntar a una companyia de teatre que necessitaven gent, es deia Inteatrex. Recordo que la primera obra que vam fer era Ricard III de Shakespeare. Hi havia molts extras. Vaig començar a aguantar la llança allò de fons, en el fons de l'escenari, i a poc a poc...
1: Vas anar creixent, eh?
0: Vaig anar creixent, em van donar un paperet, després de seguida, molt breu, un missatger que entrava a l'escenari i deia: senyor, us porto un missatge del duc de Yorkshire, per exemple, no? I em vaig quedar en blanc aquell primer dia, vaig mirar el públic, les llums m'enlluernaven, vaig quedar totalment en blanc, no sabia el temps que havia passat, vaig sentir una empenta que m'agafaven el paper i em deien: ah, em porteu el missatge del duc de Yorkshire, i em feien fora de l'escenari. I vaig quedar en xoc. I allà va ser com un repte, no? I a partir d'allà, al cap d'allà d'un parell o 3 mesos, ja tenia un petit monòleg de Tyrrell, un personatge que matava els dos prínceps plantagenets. Bé, tota una pel·lícula, no? I allà me'n vaig adonar que els escenaris eren plens de tímids, i més quan vaig anar a l'Institut del Teatre, també, on vaig coincidir amb gent com el Jordi Mollà, o l'Ariadna Gil, o l'Esté de Teatre, etc. I sí, el Jordi Mollà, allà on te'l veus, era molt tímid en aquell moment, recordo. Fins i tot l'Ariadna, que va repetir curs perquè li costava treure la veu, se l'empassava, es quedava com... També era molt jove, tenia 18 anys.
1: Clar, l'escenari és un lloc on tu pots deixar de ser tu.
0: Exactament. I de sobte, a través d'un personatge, a través de allò que no ets tu, a més tens un text, fins i tot en molts casos, sobre el que recolzar-te, pots fer allò que tu no ets, que tu no et veus capaç de fer, que tu no t'has atrevit a fer, que tu no has gosat fer, no? I uau, és una obertura i una expansió molt bèstia. A mi em va anar molt bé, i vaig descobrir, i després amb la música també he descobert molts tímids frontmans, no? D'aquests que abans de pujar a l'escenari igual es tancaven al lavabo durant mitja hora perquè tenien por d'exposar-se, no? Però després hi ha aquell clic, no? Bé, sí, companys com el Josep Tió, el nostre
1: guitarra, sí,
0: amb el que he treballat sempre, no li agrada exposar-se, no? El Lluís Gavaldà, me'n recordo, quan coincidíem en aquells anys, on t'has en Lluís? Ha de sortir a tocar, i estava allà, tancat, intentant agafar les forces per per exposar-se i afrontar el públic, no? I tanta gent, sí, l'escenari és dels tímids, sí.
1: Tu abans ens deies que la música t'ha sigut terapèutica, que parles de quan, del tartamudeig, per exemple. Tu, gràcies a la música, aconsegueixes sortir d'aquí.
0: Sí, va ser molt instintiu, molt intuïtiu, perquè la música sempre m'emocionava. Aquesta cançó que estem sentint de fons, per exemple, el Seirin Sou de Murray Head, és una cançó que jo vaig sentir un dia a la ràdio de la meva mare, que ella cosia a casa quan no estava fent feines fora, netejant oficines o coses, o escales d'altra gent, i de sobte, uau, és com si tot s'il·luminés, tot d'alguna forma agafés una força i una presència increïble, i era la música que ho transformava. I recordo aquesta cançó del Murray Head, que vaig tardar temps fins que vaig aconseguir saber de qui era, perquè...
1: Clar, però... o t'ho deia el locutor...
0: Exacte.
1: O anaves...
0: O l'enganxaves a la
1: fotut.
0: Meitat, i després al final no deien de qui era. I...
1: Sí, tu estaves aficionat a una cançó que no sabies
0: que
1: com...
0: Que no sabíem.
1: Si la deuries gravar amb un caset o alguna història...
0: Això em va passar amb el Dream On dels Aerosmith, que la vaig gravar començada i em vaig passar 3 anys fins que vaig aconseguir saber de qui era aquella cançó. No teníem el Shazam. Aleshores, bueno, ensenyant-li a gent, preguntant, i un bon dia algú et diu, ah, això és això, no? I el Murray Head, que també va fer d'ajudes en el Jesucrist Superstar, la pel·lícula, que a mi va ser una pel·li que em va impactar moltíssim. Als 12-13 anys vaig aconseguir que la meva mare em fes un paper per al col·legi dient que anava al metge i m'acompanyés a veure la pel·li, que només era per majors. I això és molt difícil, que la meva mare em deixés fer
1: la Narcisa,
0: La Narcisa, la vaig taladrar moltíssim. I sí, en aquella època també, doncs això, aquella etapa de tartamudesa. Aleshores em vaig adonar que a mi m'agradava cantar sobre els discos que escoltava. Tenies els vinils amb aquelles carpetes grans amb les lletres, i me n'adonava que cantant damunt la música no m'encallava, sobretot les P's, les Q's, totes aquestes lletres més de cop, no? M'enganxaven allà, el cap m'anava molt de pressa, i em vaig passar un any i mig, jo crec, tots els temps lliures que tenia cantant sobre els discos, mentre la meva mare em deia, desgraciat, els discos no et donaran de menjar, estudia.
1: Doncs mira.
0: I sí, no vaig aconseguir que em portessin tampoc a un logopeda ni cap lloc d'aquests, que i com a molt un clatellot i et deien, parla bé, coi. I la música, clar, la música em va compassar, em va donar el tempo, em va donar la pausa, em va fer entendre moltes coses, i li dec tot, en bona part o molt, no? Aleshores, bé, sabia que al final tindria una relació amb ella d'una manera o una altra, com de matrimoni. El que no em pensava és que acabaria sent cantant d'un grup. No m'havia preparat per això. Jo el que volia era ser escriptor, i el primer que vaig fer per la música va ser escriure lletres, perquè els companys no esperaven de mi a Girona. Quan jo vaig tornar de l'Emili, que allà ja havia cantat, clar, a Girona no esperaven que jo fos cantant de res, i em van demanar lletres per cançons, perquè jo sí que escrivia en fanzins, en coses, bé, la paraula per mi era important, i vaig acabar cantant-les, i vaig acabar
1: fixa't tu
0: cantant amb una banda.
1: Va, escoltem una mica el Seirin Sou.

0: Amarga amargura del disc Amarga crisi, sonant a Llapis de memòria del músic i escriptor Gerard Quintana. És un disc de Pau Riba, com dèiem. I aquesta és una cançó que parla de Cadaqués, o com podríem dir d'una altra manera, d'Ítaca. Gerard?
1: Sí. Sí, és un...

0: I Gerard, com és que et vas decantar pel periodisme en una primera instància? Perquè per entrar a la Caixa, periodisme no, eh?
1: No. La Caixa era el pla B dels de casa. A més, va haver-hi un veí que ho va fer. I mira, recordo encara fa uns anys que em va dir, mira, en Casamayor ja s'ha jubilat, no? Dic, però si té 50 anys. Hi ha prejubilació de la Caixa, ho veus? Si m'haguessis fet cas.
0: I tu, quina il·lusió.
1: Jo l'últim que vull és jubilar-me. Espero poder treballar fins que em mori, saps? Tot el que faig m'agrada, no tinc ganes de deixar-ho. I bé, la pregunta que em feies era... Per què
0: et decantes en periodisme?
1: Per què em decanto en periodisme? Perquè era una forma d'escriure i d'estar de viatge, d'estar en ruta. O sigui, vaig pensar filologia, filosofia... Em veia tancat dins d'un lloc i, en canvi, periodisme, allò que tots ens imaginem ingenuament, no? Voltarem pel món... Però mira, ara, curiosament, fa una setmana i poc vaig estar... amb un projecte de la Universitat Autònoma que porta el Santiago Tejedor, catedràtic de la Facultat de Ciències de la Comunicació, i ell s'encarrega, juntament amb un altre, professor del Departament de Periodisme de Viatges. I, per tant, hem reconnectat d'alguna forma, no? Hem estat una setmana pràcticament a la zona de l'Atlas, al Marroc, reformulant també el concepte de viatge, i hi havia una persona que m'ha impactat força, que és el David Jiménez, que va ser corresponsal a Àsia durant pràcticament 20 anys i que té un llibre que recomano moltíssim, que es diu El director.
0: Quan va estar de director del Mundo.
1: Quan va estar director del Mundo.
0: Que t'explica que bé que funciona aquest país.
1: Exacte, i hem fet molt bona connexió, no? Aleshores, al final, veus, tota la vida és el cercle sempre s'acaba tancant i ho reuneix tot. I jo el que volia, doncs, era això, viatjar pel món i poder escriure, i ho vaig fer d'una altra manera. I segurament hi ha moltes de les lletres de les cançons que vaig estar fent durant temps que algunes les vaig fer de viatge, les vaig fer en llocs llunyans, i després, a partir dels 50, ja vaig començar a escriure llarg, que dic jo, no?
0: Les novel·les,
1: que és el que jo volia ser, el que jo volia fer quan era un crio.
0: I portes tres, no, ara mateix?
1: Sí, estic
0: Estàs amb la quarta.
1: Preparant la quarta, sí. M'he volgut donar més temps, perquè per mi també m'és estrany allò d'escriptor i músic. Jo no em considero res d'això.
0: I que, bueno, clar, tu...
1: Soc un aprenent de tot això. I a cada treball que faig aprenc alguna cosa més, no? I després la vull aplicar en el següent projecte.
0: Aquí ho apliquem, no? De l'ofici del que cobres, ets això. Llavors, si cobres de la música, ets músic. Si cobres dels llibres, ets escriptor.
1: Doncs soc músic i escriptor, però em considero aprenent de les dues coses.
0: Això és un altre tema. Que tu vas anar a l'Institut del Teatre, entres a la segona, si no m'equivoco.
1: Sí, entro a la segona, perquè la primera venia de l'Emili i em vaig tirar de la moto. I vaig anar, sense preparar-me massa, amb un monòleg de Chekhov, d'un vell actor retirat que torna a entrar al teatre i rememora tota la seva vida. I jo tenia 19 anys, 20.
0: Estava mal triat.
1: I em van dir, però animal, què has fet, no? I un professor que es deia Laosa, que hi tinc molt bon record, em va recomanar alguns llibres perquè m'inspirés. I el segon cop vaig triar el Cimbalí de Shakespeare, que era un personatge molt més afí a mi. I aquí em vaig entrar, sí. La primera vegada vaig passar la primera setmana, però la segona em van tombar, sí. Aquell monòleg era... Clar, jo no podia ser un vell de 70 anys que ha viscut tot, no?
0: Que em fa gràcia perquè fa poc va passar pel programa l'actor Santi Ricard i va triar l'Empordà i ens va dir, la trio perquè tinc una anècdota, i era que vau coincidir un dia al vestidor, que hi havia taller, que era quan mai ningú fallava.
1: Exacte, ell feia un curs més que jo.
0: I tu t'estaves canviant i et diu, però tu no vas al taller, i vas dir, no, que tinc un concert amb un grup que estem començant, uns tal Sopa de Cabra, i ell, que és un visionari, us va dir, amb aquest nom no arribareu enlloc.
1: Sí, això ens ho va dir ell i més d'un, recordo. Clar, jo no vaig poder acabar a l'institut perquè aquell joc de caps de setmana es va convertir en el centre de la nostra vida, de sobte. I recordo que a part del Santi vaig conèixer més gent, el David Bages, el Marc Martínez, etc, que també feien un curs més. I un altre dels que també ja sortia de l'institut quan jo entrava era el Carles Sabater del Sau. Aleshores, jo aquell primer any no vaig entrar, després em vaig preparar una mica al col·legi de teatre que estava al costat, i la gerència, qui portava l'oficina d'allà, era una noia que es deia Gisela Cren, que ja és morta, que ha fet de...
0: Directora de càstings molts anys.
1: I en aquells moments era parella de la, del Carles, sortien junts, i jo, bé, també, bueno, no vam ser nòvios, però de vegades sortíem amb una noia de Vic, que es deia Marianne, que va acabar a la Fura dels Baus, i recordo que una vegada vam sortir, i una vegada vam anar al cine tots junts, tots quatre, després a prendre alguna cosa, i parlant, dic, sí, estic, mira, he començat a fer coses amb uns tios de Girona, i encara no ens dèiem Sopa de Cabra, ens dèiem The Ninyins Mine Workers Union Band, la banda de treballadors de la banda del sindicat del Ninyin. Exacte. I ella m'ha dit, doncs jo he conegut un músic de Vic i havia anat a fer un programa pilot per TV3, que al final no es va fer, però hi va fer una entrevista i era el Pep Sala, o sigui que abans de començar tot, quan tots dos somiàvem en ser actors, ens vam conèixer i després, mira,
0: la vida
1: ens va portar cap a una altra banda. Vull dir que sí, el Santi, me'n recordo molt, a més, del Santi Ricard, i sí, estava tirant tota la meva il·lusió per la finestra, però no sabia el que havia de passar després.
0: I, com tu dius, l'espina del peix de tot el que fas és la paraula, i suposo que aquest és el motiu que el teu llapis de memòria també haguem trobat a Paco Ibáñez.
1: I tant.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: como tú al poema del poeta exiliat León Felipe y musicat pel cantautor Paco Ibáñez. És una altra cançó que hem trobat al llapis de memòria del Gerard Quintana, que crec que això és un dels teus primers concerts a... anant tu sol.
1: Em posa els pèls de punta aquesta cançó. Sí, és emoció pura. Sí, sí, em vaig... Tocava al Teatre Municipal de Girona, no vaig trobar ningú per anar-hi i ni els de casa, i vaig anar, no sé quan, si tenia 15 o 16 anys o 14, una cosa així, i em va impressionar moltíssim, molt, molt, molt. I aquesta cançó especialment, clar, aquesta cançó parla d'una Rolling Stone, d'una pedra, saps? El concepte d'una pedra del camí, no? Una pedreta. Com diu després, una piedra que no sirve para ser piedra de una iglesia, ni de un palacio, ni de una audiencia, no? Però serveix per ser piedra d'una onda, no? Aquella onda amb la que David va tombar Goliat, per exemple, no? I aquesta idea de, després del Rolling Stone, no? Del Like Rolling Stone de Bob Dylan, dels Rolling Stones, que ens van ajudar a donar nom a la banda, no? A Sopa de Cabra, vam treure un disc dels Rollings, es deia God's Head Soup, Sopa de Cap de Cabra. Aquesta idea de ser una pedra viatgera, d'una pedra petita, insignificant, també forma part d'aquesta construcció de joventut, no? D'aquesta... Tot lligava, no? Les lectures de la generació Beat, aquestes cançons, que aquest somni de viatjar pel món, de descobrir-me en cada sortida, no? I de sobte aquesta cançó l'explicava tot. I és un poema dels anys 20, molt anterior a que el Dylan, el 65, fes aquella cançó que també parlava d'una pedra del camí, no? O de que els Stones es posessin aquell nom. I ho trobo fascinant, és inspirador. I bé, amb el Paco Ibáñez vam tenir una trobada una vegada amb una xerrada a la Universitat Pompeu Fabra, recordo. I esclar, ells van rebre la influència francòfona, com Serrat, com tota la gent de la Nova Cançó, Brassens, Brel, Leo Ferrer, tot allò. I nosaltres, més endavant, ja com la gent del grup de folk de finals dels 60, Pau Riba, Sis, etc, vam rebre ja la influència americana, no?, del món anglosaxó, Dylan, etc. I recordo que quan vaig començar a parlar després d'ell, va dir, ja estan los Yankees, no?, com dient, saps, aquest punt antiimperialista, tot i que França també havia sigut un imperi, no?
0: Bueno, cadascú amb la seva generació, clar, això clar, sempre ha sigut clar. Així.
1: I després vam anar a fer una cervesa Rambla Catalunya, seguia la discussió, i mentre parlàvem, en un moment donat, una senyora es va aixecar d'una cadira i jo, no, jo estava tan al·lucinat d'estar parlant amb el Paco Ibáñez que de sobte em diu, estiguis quiet, no? I amb un diari em va fumar un cop damunt del cap i tenia una aranya immensa damunt del meu cap.
0: Què diu?
1: De fet, l'endemà, sí, sembla que m'ho estic inventant, però és cert, l'endemà van tancar una sabateria de Rambla Catalunya perquè van trobar una taràntula. Jo tenia una taràntula damunt del cap, que no sé d'on havia vingut, però ni vaig fer cas, vaig seguir parlant amb el Paco i em va dir, esto te pasa muy a menudo? I després amb el temps vaig pensar, ostres, mira, Bob Dylan, no?, perquè era un dels temes de discussió, el primer llibre de Bob Dylan es deia Taràntula.
0: O sigui que està tot lligat, aquí.
1: Està tot lligat.
0: Que, per cert, Gerard, continues pensant que allò del rock català no existeix? És algo que es van inventar els mitjans?
1: Era l'etiqueta, saps?
0: Si tu sempre has estat fugint d'etiquetes.
1: Sempre, i ho continuo fent, i sé que la tinc, i per molt soc la caricatura del rockero, i sí. Veus el Polònia, i... Prima, prit! Saps allò, fent el tal, i dius, que lluny que estic d'això, no? Però, bueno, sé que per... Bueno, som etiqueta, no? Necessitem encasellar-nos a llocs, no? Sí, sempre fugint de les etiquetes, és veritat, és com una rebel·lia. A casa ja m'ho deien, eh? Tens l'esperit de la contradicció des de molt petit. I només falta que em diguessin una cosa perquè jo em rebel·lés contra aquella cotilla, no? Contra allò que t'atrapava i que t'encurseta.
0: Tot i que també hauria de ser com un motiu d'orgull, no? Per exemple, el mític concert del 91 amb Sopa, Pets, Sau, Sang Traït, allò va ser com l'hòstia. Jo amb tota la gent d'aquesta generació, que no és la meva sinó la dels meus pares, allò va ser la bomba. Anar allà eres un privilegiat.
1: Ho sé, però ostres, a vegades he pensat que ojalà no hagués fet aquell concert.
0: Per què?
1: Perquè va ser com l'oficialització d'un moviment que havia nascut a comarques d'una forma molt espontània, lliure, entre la gent. Sobte en aquell concert ens van posar l'etiqueta de Generalitat de Catalunya presenta, no? i van passar a ser com un invent del poder, saps què vull dir?
0: Sí,
1: recordo
0: que
1: després anàvem a Madrid, a altres llocs, i deien, ah, los grupos de la Generalitat, no? I dic...
0: Sí, sents que el sistema us va assimilar.
1: Sí, allà, allà, exactament. És una reflexió que faig. A mi m'hagués agradat anar a les cubetes de discos de les botigues i trobar el nostre disc amb el dels Stones, amb el de Lou Reed, amb el de Telefon, el grup francès, la gent que feia rock, no a la, a la cubeta de la música en català. Estaven barrejats amb grups que no teníem res a veure estilísticament. Era una anomalia, no? I per tant m'hagués agradat més l'etiqueta de rock en català, en tot cas. Però el rock català també teníem aquesta discussió. El Loquillo, me'n recordo que deia, ens trobàvem i deia,
0: la de sempre, aquesta és,
1: anem a fer un front comú del rock, i és per sobre d'aquestes divisions que ens fan, no?
0: És com la de literatura en català o literatura catalana.
1: Sí, també, i entenc els que diuen una cosa i l'altra, però també entenc, a mesura que passen els anys i passa la vida, que el poder sempre juga a dividir-te. Ens divideixen en generacions, no? Els X, els Z, els tal, els boomers, ens divideixen en gèneres, ens divideixen en subgèneres, ens divideixen per països, ens divideixen, soc millor perquè he nascut aquest poble i els del costat són uns cabrons, i saps què vull dir?
0: Etiqueta, etiqueta, etiqueta.
1: I aleshores dic, hòstia, si superéssim aquestes divisions, el poder tremolaria, ho tindrien clar, aquests quatre que ho tenen tot, no ho tindrien tan fàcil, perquè estaríem tots units, saps què vull dir?
0: Estàs preparat per la gira del 2026, que celebreu els 40 anys de Sopa de Cabra?
1: Sí.
0: I teniu molts concerts, eh?
1: Sí, en tinc moltes ganes. Era un dubte aquest que teníem, de si fer un concert, dos, saps allò, algo com una festa d'aniversari, però tinc moltes ganes d'escenari. I quan més passa el temps, més, no? És com saber que de la mateixa manera que quan tens 15 o 20 anys et creus immortal i sembla que la mort no va amb tu, que viuràs sempre, que no hi ha res que et pari, ara sé molt bé que tot és finit també, no? Tot i que sé que el temps no existeix, que és una pura manca de percepció nostra com a la nostra espècie i d'altres, no? Que percebem el temps com una cosa lineal quan no és així, i de fet la quàntica i l'univers ens demostra que el temps és relatiu i és circular, no? Però sí, sí, valoro molt, doncs, això, sentir-me molt, molt amb capacitat, no? Sentir-me amb molta força, amb molta energia, i sé també, quan projecto els llibres que vull fer, no? Sé que no podré fer tots els que tinc al cap, no tinc prou temps. Aleshores, vull triar molt bé el que vull fer, cada cosa, no?
0: Però també t'ho pregunto perquè t'he llegit dir que la repetició et consumeix, que et va minvant mica en mica la il·lusió. Clar, tu, al final, no sé si és repetició, però...
1: La rutina.
0: Ah, val,
1: sí.
0: O sigui, canta el Far del Sud. Moltíssimes vegades no et minva la il·lusió.
1: No.
0: Dic el Far del Sud, com puc dir el Boig de Ciutat,
1: sí.
0: O les que entenc que cantareu a la gira dels 40 anys.
1: No, perquè cada una d'aquestes cançons és diferent per cada un que l'escolta.
0: Cada vegada és diferent.
1: Per mi, les cançons que al final han quedat i que podem cantar i que tothom vol escoltar són cançons que parlen de coses molt viscudes, parlen de coses que són fonamentals a la meva experiència, a la meva vida, per exemple, no? Les lletres parlen de coses que he volgut compartir, i potser d'una manera una mica hermètica, de tal manera que per mi tenen un significat, però per al públic, per cadascun de les persones que ve, pot tenir el seu. I això fa que cada cop sigui diferent, també. I que cada vegada que la canto i miro les cares de la gent, veig que estan vivint algú tan potent com el que jo visc, no? Per tant, no és repetició. La rutina és el que més més em mata, no?
0: Que ara dius això i de que amb les teves lletres t'has explicat de manera hermètica, i crec que hi ha una cançó que has aconseguit que connectin tots nosaltres, moltes, però amb el que tu volies explicar, que és Seguirem somiant, que és una cançó que tu fas quan mor el teu pare, i que jo l'he escoltat a molts funerals, entre ells el de la meva mare.
1: Seguirem somiant.
0: Sí.
1: Sí, és una cançó que, clar, i també era l'amor del Ninyín. N'hi ha una altra, que és Solstici, que també parla de la pèrdua d'algú estimat concretament, no? I una altra que es diu Caic. Tinc diverses cançons que parlen de la pèrdua d'algú que et trobes a faltar sempre més, o d'algú que perd algú molt important i les paraules que li pots dir no serveixen per ajudar-lo, no? I al final fas una cançó. I aquesta sí, seguirem somiant, és cert. Bé.
0: Crec que hem connectat tots amb aquesta cançó, que no sé si et sembla una bona cançó per acabar, ja que ens han sobrat quatre i hauràs de venir un altre dia, també.
1: És que m'enrotllo com una persiana.
0: No, i és meravellós escoltar-te. Et sembla si acabem amb Seguirem somiant?
1: Em sembla preciós, sí.
0: Doncs, Gerard Quintana, ha sigut un plaer reconnectar les cançons del teu llapis de memòria.
1: Gràcies. Una abraçada forta.
0: Amparo Pérez a la producció, Roger Cuixart a la tècnica, Oriol Vila i Eva Vázquez a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda.

0: No lo puedo entender.
1: La ventana. Ràdio Girona. Cadena SER. 12 concerts, 8 espais únics de Girona. Música clàssica, jazz, indie i molt més. Notes al parc. Arriba a la desena edició del 8 de juliol al 25 d'agost. Amb entrada gratuïta i sota les estrelles. No t'ho perdis. Més informació a girona.cat/notesalparc. Ajuntament de Girona i Auditori de Girona.
2: Aquest estiu, amb aquesta calor...
3: A la piscina!
2: Ah, no hi ha piscina? Un altre any i encara no hi ha piscina a casa. Mira que ho sabies, eh?
4: Piscina Rei Girona. Especialistes en piscines d'obra. Al web piscinareigirona.com, al 972-839-553 i a Llagostera.
2: Piscina Rei Girona. Per tenir piscina a casa.
5: Feu-vos un bon regal. Una festa de sabors de mar. Una mariscada a restaurant Guillermo. Amb el menú degustació de l'abadia. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, camarlans. De la costa empordanesa al plat. I ara la terrasseta davant del mar. Fins al 12 de setembre. Restaurant Guillermo. Passeig Mundet 57 de Sant Antoni de Calonge. 972-650564.
6: Sabies que amb Aliments Unyà compres bons productes i col·labores en un gran projecte? Pasta artesanal, pasta i pizzas ecològiques, salses i conserves vegetals, qualitat gastronòmica amb impacte social. Aliments Unyà és la marca gastronòmica de la Fundació Ramon Noguera. A alimentsunyà.org hi trobaràs els establiments on comprar. A Girona, al carrer Indústria 22. Aliments Unyà, compromís amb el territori.
7: Vull pintar el pis per acabar les reformes.
8: Bona decisió. I ara, l'altra bona decisió?
7: Quina?
8: Triar Mercadal Pintors. Amb anys d'experiència. També treballen al microciment, estucs, paper pintat, façanes. Demana pressupost. Són molt professionals, fins i tot per empreses.
9: Mercadal Pintors, Girona i Comarques. 645 913 173 i a Instagram. Transformem llars.
10: Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
11: Connectem les cançons del llapis de memòria de... Carme Forcadell, Enric Auqué, Paco Lobatón, Quim Masferrer, Bea Segura, Benjamín Prado, el Dani Mateo. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
12: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
13: Sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
14: La treva pactada entre les dues parts... En...
15: Els mercats reflecteixen una treva. L'Ibex ha tancat amb...
16: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
17: Ni som enemigues...
18: Ni estem en guerra.
19: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
16: Cada migdia, dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.

0: La Ventana, con Iñaki de la Torre.
1: Ràdio Girona, Cadena SER.
2: Quan el peix arriba, porta allà hi ha la nostra gent, perquè a Octopus Girona Restaurants volem ser els primers. Tu podràs triar el que vols a les paradetes als restaurants mateix. Peix i marís de la màxima qualitat, amb menú diari al migdia de 21:90. A la nit, menús per a parelles i grups. Dos Octopus Girona Restaurant, carrer migdia 2024 i a la plaça Pompeu Fabra, i una web octopusgirona.com. Bon profit!
3: Servei Estació, ens apuntem també a la tornada a l'escola. Perquè som establiment autoritzat, on els alumnes de primària i secundària de centres públics i concertats poden bescanviar el val escolar de 60 euros. I a més, fem un 20% de descompte addicional en articles escolars i manualitats. Papereria, escriptura, motxilles, jocs educatius, calculadores i molt més. Servei Estació, Séquia 20, Girona. Tornem a l'escola.
4: Hi ha qui ensenya pisos. Hi ha qui entén els immobles des dels seus fonaments. A Ryan Immobiliària portem més de 30 anys en el sector de la construcció. Sabem què hi ha darrere de cada paret, de cada estructura, i això marca la diferència. Si vols vendre, trobar compradors solvents o invertir amb criteri, t'acompanyem amb transparència, visió i estratègia. Ryan Immobiliària, a Figueres. Quan el coneixement és real, es nota.
3: Apa, tu! Quina barbacoa tenen aquest jardí!
5: La mateixa que tindrem nosaltres quan anem a buscar-la al rei de la rajola.
2: Digues que sí, que una barbacoa fa jardí. Serà gran? Serà petita? Serà amb aigüera incorporada? De quin color la vols? Posa una barbacoa del rei de la rajola. Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
5: Ai, maleïts mosquits!
6: Ah, i allà una panerola! I aquí una rata!
7: És qüestió de control
8: i eliminació.
7: I Fora Plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? Foraplagues.com. Informeu-vos. 972 44 72 20.
1: El teatre en un minut.
0: La Ventana, con Iñaki de la Torre. La sala de máquinas.

0: La Ventana, con Iñaki de la Torre. Ràdio Girona, Cadena SER.
1: Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de Nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de nits envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 2:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni.
2: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
3: Esto promete, mano.
2: No lo creo. Arranca la transición. Comienza en Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
3: Voy a compra, mano.
2: Puede. Va. ¡El pago! ¡24 horas!
3: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
2: Venga.
1: Apa, tu, quin bany tenen aquesta casa.
4: El mateix que tindrem nosaltres quan anem a buscar-lo al Rei de la Rajola.
5: Digues que sí, canvia el bany aquest any. Al Rei de la Rajola tens moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Posa un bany del Rei de la Rajola. Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls. elreiderarajola.com.
6: Avi,
7: què?
6: Per què no pots ser aquell bufet que m'agrada tant?
7: El bufet?
6: Sí, menja molt bé i s'està també molt bé. Vinga, avi, engega el cotxe.
7: Engegat?
6: Casa aquí.
7: Som-hi.
5: El gran bufet lliure Girona, al costat de l'espai gironès, petits i grans coincideixen. És el millor bufet. La qualitat d'un bon restaurant en un bufet. Gran bufet lliure Girona.
8: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
9: Tata Coll, què tal? Molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
9: Feia molt temps, no, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme.
10: Sí, sí, et diré que fa no tinc estiu 5 anys, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, a les costes estic apretant que necessitaves descansar més de lo millor 2 dies seguits, no? Que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, on sigui.
8: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
11: Què t'hi jugues?
12: Així es dona treva Nerea Sanfe, reportera i comunicadora valenciana.
13: Normalment em dona treva en la mar, en l'aigua. M'encanta anar a la platja, sóc molt mediterrània, visc a prop de la platja en cotxe perquè, per sort, visc a ma casa, a Godella, i per a mi tant un banyet a una piscina o a una platja que no siga la Malvarrosa, perfa, que és la platja de València, i dona un poc d'agonia, és perfecte.
11: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo, a la SER i SER Catalunya.
0: La Ventana, con Iñaki de la Torre.
14: Los directores de cine eligen una banda sonora para contar una historia. Este verano en La Ventana, nosotros ponemos la banda sonora y tú la historia. Puede ser de amor. No puede.

0: Avui al balcó començarem parlant d'esports, però no serà de Rodri ni tampoc de Ferran Torres, això ja vindrà després. Recordareu que fa 2 mesos un equip petit català va pujar fins a la segona divisió. Qui narrava aquell gol en aquell moment, i ara està aquí al meu costat, és la Núria Vilamala. Núria, bona tarda.
1: Què tal, Laura Polo? Bona tarda.
0: Estaves emocionada?
1: Sí, quins records, la veritat. Mira, ara m'he recordat d'aquell moment i home, va ser molt emocionant perquè va remuntar el Sabadell i el va pujar cap a segona.
0: I això va ser un 19 de juny i avui, pràcticament 2 mesos després, juga el primer partit a la segona divisió d'aquesta temporada que acaba de començar ara mateix.
1: Mira, fa 20 segons exactament que el Sabadell ha debutat a segona divisió. Ho fa al Molinón, al camp de l'Sporting de Gijón, un dels camps històrics del futbol espanyol, per tant és un camp de luxe per debutar a segona divisió. Fa 5 anys que el Sabadell no trepitjava la categoria de plata del futbol espanyol, amb un equip, Laura, amb alguns jugadors que van pujar amb el Sabadell aquest 19 de juny, amb alguns fitxatges nous d'aquesta temporada, com per exemple Pere Pons, i el repte d'avui és complicat, el camp de l'Sporting és difícil, però el Sabadell que fa realitat el somni de tornar al futbol professional, i això és el més important.
0: I qui està veient aquest partit seguríssim són el Diego i el Jordi, que són a Vinet, que fa anys que comparteixen afició i estima pel Sabadell. Hem parlat amb ells fa una estona, perquè no els volíem interrompre, el moment en què el seu equip torna a ser oficialment i sobre la gespa de segona. Jordi Vila, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Tu de quin equip ets?
2: Jo sóc del Sabadell.
0: Però tu ets de Sabadell o vius allà o hi has viscut mai?
2: La veritat és que jo no sóc de Sabadell. Sí que és veritat que hi he viscut durant un any i mig o així, durant la meva etapa d'estudiant universitari a l'Autònoma, però la veritat és que no em ve de cap d'aquestes arrels la meva afició pel Sabadell.
0: Perquè tu d'on ets?
2: Jo sóc de Cardona. Cardona és un poble que és molt petit, uns 4.000 i escaig habitants, que està al centre de Catalunya.
0: I per què un noi de Cardona, de tota la vida d'allà, que ha viscut un any a Sabadell només, té tanta passió pel Sabadell?
2: La veritat és que sona una mica raro, però tot ve del meu avi. El meu avi sí que va estar vivint més temps, uns anys, quan la meva mare va néixer a Sabadell per temes de feina. I la veritat és que a partir d'allà el meu avi va fer-se aficionat del Sabadell i amb els anys m'ho ha transmès a mi. De manera que ara jo també puc dir que sóc un aficionat del Sabadell.
0: Deixa'm saludar el teu avi, que el tens aquí al costat. Diego Albacete Mellado, avi del Jordi, com estàs?
3: Hola, molt bé, i tu?
0: Molt bé, també. Deia el Jordi que va començar tot amb la teva passió, i jo et pregunto, com comences tu a ser aficionat del Sabadell? En quin moment t'interesses per aquest equip?
3: Comença perquè jo, el 1960, per la meva feina que feia de comercial, m'hi passava 3 o 4 dies cada setmana a Sabadell. I això, doncs clar, les coneixences i a vegades estones anaves a veure els entrenaments i vam començar a entrar al coquet de la meva afició. I llavors hi vaig estar, millor dit, he estat a Sabadell, va viure 4 anys, del 67 al 71, i he continuat anant fins que em vaig jubilar, que vaig jubilar el 2000, doncs 40 anys que cada setmana he estat en contacte amb Sabadell.
0: I des que vas començar, et va començar a anar cada dia als entrenaments, no, potser, però anaves a veure tots els partits o els miraves a casa?
3: No, tots els partits no. Perquè, esclar, jo tenia la família a Cardona, quan estava a Sabadell, sí, però quan tinc la família a Cardona, esclar, són 80 quilòmetres de desplaçament i no, i a més, amb la feina i la canalla i tot plegat no es prestava, però tant sí que m'hi acostava.
0: I des d'un primer moment ja li vas voler transmetre al Jordi aquesta passió? No sé si va ser el teu primer familiar.
3: Sí, des del principi, perquè quan va començar, quan feia el cumpleaños i això, doncs li regalava una entrada per anar i llavors el portava a veure el Sabadell.
0: Jordi, tu quan vas començar a veure partits del Sabadell, clar, jo imagino que de petit doncs, els teus amics veien partits del Barça, del Madrid, i tu de sobte del Sabadell. No sé si això era estrany a l'escola.
2: Sí, bueno, la veritat és que jo al principi, de petit també havia sigut del Barça, amb la samarreta del Barça i com qualsevol nen, no? Però a mesura que em vaig fer gran, el meu avi em va anar portant al camp i vulguis o no, al principi anava com quan se'n va una persona a veure un partit de futbol sense més, no? Però el fet d'anar allà cada any a veure la gent, tenir els jugadors a prop, veure una mica el club com és, que significa també la passió que hi ha darrere, que no és només el futbol, sinó que és molt més. pues això va fer anar-me arrelant cada vegada més i fins ara, que ara mateix ja fa uns quants anys que sóc soci jo del Sabadell i sóc del Sabadell.
1: Jordi, si aquesta temporada, per exemple, a la Copa del Rei tenim un Sabadell-Barça, allà què passa? Anem amb el Sabadell o no?
2: Ah, claríssimament amb el Sabadell. El Barça ja anà guanyant moltes, que ens en deixi una.
0: I a més, ara estem parlant amb vosaltres dos, però és també tradició familiar que sigueu del Sabadell o és només cosa de vinet?
3: No, no, som... bueno, i el meu fill, que és la generació del mig, diguéssim.
2: Sí, el meu avi va ser el primer, quan va anar a Sabadell, va començar... anar a veure el camp, a veure el Sabadell i va començar ell, va passar-lo al nostre tiet i ara també a mi i ara som els tres que tenim un grup de WhatsApp, també estem tot el dia comentant les jugades, a veure qui fitxem, a veure qui renovem, a veure quan han quedat.
0: Avui traurà fum aquest grup de WhatsApp.
2: Sí, sí, perquè el meu tiet no viu aquí a Cardona, llavors és l'única manera que tenim també per dir a veure com va el partit, si juguen bé, si juguen malament.
0: Clar, és que
2: una mica de tertúlia.
0: Avui és un dia molt important. Ara mateix estaran ja jugant. No sé si esteu nerviosos. Suposo que el veureu junts?
2: Sí, l'estarem veient junts per la tele. Ara podem aprofitar que ja a segona divisió ja el podem veure pels canals aquests més, bueno, comercials, no? Que fins ara el jugar una categoria més inferior doncs era molt més difícil de quan jugant a fora poder veure els partits.
0: Clar, com us ho fèieu aleshores?
2: Quan els de casa, jo sempre que podia hi anava, el meu avi també intentàvem anar-hi com a mínim un cop a l'any els dos junts, i a fora doncs, hi havia plataformes que o pagant per partits així sueltos o donaven els partits així que jugaven amb equips també més importants que podien tenir més seguiment. La temporada passada ja està creixent més i va ser més fàcil de seguir-ho perquè fins i tot a Esport 3, Teledeporte, cadenes així han obert, donaven alguns partits, però ja hi havia partits que era impossible, o estaves al camp o no podies seguir per la ràdio, això sí. Sempre la ràdio sempre i l'aplicació de futbol del mòbil.
0: Uh-huh. Diego, tu deus recordar el Sabadell a primera. Ara el Jordi parlava, ha estat molt difícil seguir-lo. Tu el deus recordar a primera divisió. Com ha estat durant tots aquests anys viure tantes pujades i baixades?
3: No, però a primera vista jo el recordo moltes vegades, inclús recordo quan van pujar a l'any 65 a la Creu Alta Vella, que va ser un partit hípic contra el Múrcia. Després de descollar, per exemple, el 88, com la darrera vegada que van pujar va ser el 86 contra l'Atlètic Madrileño, i el que més recordo són dos partits contra el Real Madrid que van guanyar un 3-0 contra els famosos equips del Gento i tota aquella gent que vosaltres potser no ens recordeu, però nosaltres sí que ho vam viure. I després un eliminatori de quarts de final de la Copa del Rei, que aquí va venir el Madrid a Sabadell i a la pitja part guanyava 2-0 i el Sabadell el va remuntar 3-2. Però després d'allà, esclar, van remuntar.
0: Quina memòria, Diego.
3: Oh, mira, de moment ho entenim, no? Encara me'n recordo d'altres, eh? Encara me'n recordo del partit que van repetir contra l'Osasuna perquè deien que el Sabadell havia alineat dos jugadors que no... I el camp va quedar ple, a menys hi havia 30.000 persones, cosa que ara és impensable, perquè abans ens hi ficàvem amb calçador.
0: I ara no es pot, ja.
3: No, ara ja és una altra cosa, ara ja no és això.
0: I què significa?
3: Bueno, ara de tant en tant el Jordi m'hi porta. Bueno, jo també condueixo encara, però vull dir, de tant en tant porta el Jordi i passem l'estona.
0: I ben fet que feu. I què significa per vosaltres tornar a veure la segona?
2: Well, per mi especialment, sí que és veritat que fa 5-6 anys ja va estar segona al Sabadell, jo ja el seguia i me'n recordo, tot i que vam estar només una temporada i vam baixar, però... Va ser una temporada una mica estranya perquè va ser just l'època del Covid i no es podia anar al camp, no el podies anar a veure en directe, no? I va ser una mica estrany que just vam pujar aquell any i vam tornar a baixar l'any següent i és com una mica un any en blanc que sí, vam estar segona però no ho vam poder gaudir i aquest any sí que m'he fet soci i tindré l'oportunitat de veure'l en directe, no? Des del camp, viure... El Sabadell, el futbol professional, que jo no ho havia vist. El meu avi sí que has tingut més sort i sí que ho has vist.
3: Sí, tant. Jo he vist partits molt, molt importants. A Sabadell ja l'he vist molts anys a primera. A més, he sigut soci almenys als anys 80 i 90 i als 60 i Vico també vaig ser soci. I llavors hi anava bastant, vull dir que... I no sé què ho fa, però no sé si el contacte amb la gent de cada setmana per la feina i per tot plegat Pues m'he sentit un reliquinat tota la vida.
1: I ara, Jordi, clar, ens explicaves que l'última vegada de que el Sabadell va estar segona va ser aquesta temporada, 2021, que de fet, Laura, jo vaig cobrir el Sabadell aquella temporada i jo me'n recordo que el camp estava buit, els periodistes havíem de passar test d'antígens abans d'entrar al camp i, clar, jo vaig tenir la sort de cobrir el playoff d'ascens fa poques setmanes i, clar, veure la nova Creu Alta plena de gom a gom, d'alguna manera, Jordi, també és treure-us l'espineta clavada, no?, que va quedar aquella temporada de no poder gaudir el Sabadell i ara sí que poder gaudir del futbol professional amb l'afició, no?
2: Sí, la veritat és que serà tot un privilegi. De fet, ser el Sabadell normalment és sinònim de patir, perquè des de llavors han sigut tot decepcions, no? De baixar de categoria dos vegades, l'únic ara aquests dos últims anys, doncs mira, està sent al revés. I sí que és veritat que des de llavors des de l'última vegada que vam estar segona fins ara, hi ha hagut un canvi molt important a la ciutat i també en el camp, en la gent que va veure els partits, la manera que s'anima. La veritat és que els dos últims partits, aquests que vam jugar a casa contra el Castilla i el Zamora, a part de que van ser remuntades èpiques als últims minuts i que significaven un ascens, veure el camp ple de gent i vibrar com vibrava la nova Creu Alta va ser molt, molt especial per mi.
0: Mira, ara parlaves de que ha canviat una mica la manera que s'anima. Hi ha una cosa que també ha canviat, que és aquesta cançó.

0: Aquesta cançó m'ha dit la Núria, l'has de posar. Sí. Per què l'havia de posar, sí, Jordi, sí. Diego? No, suposo que ho sabeu perfectament.
1: Bueno, aquesta cançó és la cançó que, per sort, a mi no m'agrada molt, però per sort l'he escoltat molts cops aquest últim any, i és que quan celebraven les victòries normalment es ficava aquesta cançó per celebrar que havien guanyat o que havien passat d'eliminatòria.
2: És que a més, Laura, l'ambient que es crea a la nova Creu Alta quan sona, clar, t'ho imagina, no? El Sabadell guanya, sona aquesta cançó, els jugadors, és una festa, la veritat és que, bueno, jo sempre que hi he anat m'ha semblat bastant divertit.
0: És que ara ho deia el Jordi, no?, que hi ha com molta emoció. El Diego també recordava un munt de dates molt específiques, molts títols. Jo tinc un amic que sempre diu que les persones dels equips grans no valorem tant les victòries, que els aficionats dels equips petits, com per exemple el Sabadell, tenen molt més marcades les dates, els partits. Suposo que la data del 19 de juny d'aquest any i també la d'avui la tindreu marcada també, no?
1: Sí, bueno, són dos dates molt importants, sobretot a la història recent del club, i la veritat és que, bueno, no és comparable guanyar una Champions en quant a magnitud i rellevància, no? Però jo prefereixo que hagués pujat al Sabadell que hagués guanyat, per exemple, el Barça a la Champions, però molt més. Quan ho dius als meus amics es queden amb les mans al cap i, les mans al cap, i és que és un sentiment diferent.
3: No, no, per descomptat que som del Barça, però jo tots els partits que he jugat amb el Barça a Sabadell sempre he anat a favor del Sabadell.
0: Sempre, eh?
3: Sempre preferir que guanyés el Sabadell, no pas el Barça.
0: I també t'has sentit, Diego, en el teu cas, que et sents una mica sabadellenc també de la ciutat? És a dir, el futbol també t'ha portat a sentir-te
3: part? Sí, no, també sento el Sabadell. Bueno, és que si vas a mirar, jo m'he guanyat molt la vida amb Sabadell, perquè sempre he fet de comercial i he estat 40 anys anant a Sabadell 3 cops per setmana, vull dir que quasi em sentia com de casa.
0: I tu, Jordi, que només has viscut un any, també et sents part de la ciutat o només de l'equip?
1: La veritat és que l'època que vaig estar, l'any i mig que vaig viure, vaig estar molt bé i sempre tinc un bon record, i no m'importaria en un futur anar a viure a Sabadell. Però ara per ara, de moment, em sento molt més com el club de futbol que el de la ciutat.
0: Ara ja portaran una estona de partit. No sé si teniu alguna aposta de què passarà avui.
1: Jo crec que avui serà un partit difícil, però confio en que guanyem a l'últim minut.
3: Jo amb l'empat em conformaria.
2: Una victòria al Molinón per estrenar el Sabadell a Sabadell no estaria malament, eh?
3: A més a més, tancaríem 13 o 14 anys que fa que el primer partit no el guanyem mai.
0: Ostres, doncs avui toca guanyar,
2: no? Les estadístiques s'han de trencar.
3: Per això que avui toca.
1: Algun dia s'ha de trencar la ratxa.
3: I per què no avui?
2: Com veieu l'equip, Jordi i Diego? No sé si us agraden els fitxatges que ha fet el Sabadell, perquè, clar, encara el mercat de fitxatges està obert, comença la Lliga, però com ho veieu? Esteu contents amb la plantilla o no?
3: Bueno, és el que ara comentàvem, que estem a dues hores de començar el partit i encara no sabem l'equip que tenim, perquè si hi ha baixes, hi ha d'altes i tot plegat, encara no sabem la plantilla que hi ha. Més o menys sí, però no acaba de concretar.
1: Però, bueno, la veritat és que el mercat que estan fent va una mica en la línia dels últims anys, de portar jugadors que no tenen molta experiència, que són, diguem, un meló per obrir, que tenen moltes ganes, que lluitaran fins al final, i una mica és el caràcter que han intentat portar des de la direcció esportiva aquestes dues últimes temporades, i ens han anat molt bé. Així que de noms de moment no n'hi ha molts, però l'únic que queda fer és confiar que de moment ho han fet molt bé aquestes dues últimes temporades.
3: El més important és el companyerisme que ha inculcat el Ferran allà en el vestuari, perquè porten dos anys seguits uns tots plegats, i ara els que s'integren, esperem que s'integrin dintre d'aquesta fisonomia.
0: M'encanta, perquè vosaltres dos només deu parlar del Sabadell entre vosaltres, pràcticament, no?
1: Bueno, la veritat és que parlem de moltes més coses, eh? Però sí que és veritat que és un dels temes principals de conversa.
0: I de cara a aquesta temporada, quin és l'objectiu? Salvació o podeu somiar més amunt, fins i tot?
3: No, jo com que ens mantinguem i em conformo. Quedar dels 5 últims ja firmaria ara. Oh, no.
1: A veure, la veritat és que fer 3 ascensos seguits no estaria malament,
2: home,
1: però
2: això...
1: Però jo crec que no, que primer s'ha de sentar la categoria, salvar-nos, si pot ser no patir, com hem fet les últimes temporades, que sempre ha sigut a l'última hora, però bueno, amb la salvació jo crec que estaríem contents.
3: Mentre n'hi hagi 4 per sota, ja n'hi ha prou.
0: Això és l'important.
3: Si és més amunt, millor.
0: Home, i tant. I mira, tornarem a parlar amb vosaltres quan s'apropi el final de temporada, a veure com heu viscut aquesta nova represa del Sabadell a segona divisió, si us sembla.
2: El dia que salvi.
0: El dia que salvi.
2: Com que salvarà, el dia
0: exacte,
2: que salvi.
0: Exacte. La Núria i jo us trucarem.
3: El dia que diguin, és matemàticament per a 11.
1: Llavors. Perfecte.
0: Doncs Jordi Vila, Diego Albacete, Mellado, moltíssimes gràcies i us deixem anar a gaudir del partit a Vinet i a veure si aquest grup de WhatsApp treu fum amb el tiet també.
1: Perfecte. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu.

0: Senyor Pijuan, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què recollim del dia d'avui?
1: Doncs una notícia d'última hora. Han detingut a Mollerussa un individu de 34 anys acusat d'homicidi imprudent després de tenir un accident amb el seu cotxe que va caure al canal d'Urgell, deixant un amic que anava d'acompanyant a dins. Sense avisar els equips d'emergència, també se l'acusa d'omissió del deure de socors, Maricel Benavarri.
2: Els fets van tenir lloc diumenge a la nit. Els Mossos rebien un avís d'un cotxe que hauria caigut al canal d'Urgell a prop de Golmés. És època de rec i no es pot buidar el canal, però van trobar una retroexcavadora per poder-lo treure. Un cop a fora s'adonen que a dins, al seient del passatger davanter, hi ha el cos d'un home de 42 anys. Miren la matrícula del vehicle i localitzen el seu propietari, que era el qui el conduïa. Estava a casa seva a Mollerussa en estat d'embriaguesa. Dona moltes excuses, però no aclareix per què no va avisar de l'accident ni va alertar els equips d'emergència per poder rescatar el seu company. L'han denunciat d'homicidi per imprudència i per omissió del deure de socors i ja ha passat a disposició judicial.
1: Gràcies, Maricel. I ja són 86 les persones mortes en sinistres viaris a les carreteres catalanes. El govern espanyol ha anunciat el desplegament de 4 dispositius d'atenció humanitària de caràcter temporal a Ceuta que permetran allotjar 1.500 persones migrants.
3: Les anuncio que en el dia de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de caràcter temporal. Seran en el pàrquing de l'embolsament, en la Loma Colmenar, en las instalaciones de la Hípica, en el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería y en el espacio del Guano.
1: És la ministra de Migracions, Elma Saiz, que ha dit que la comunicació amb les institucions és clau per recuperar la normalitat a la ciutat. Paral·lelament, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha llançat un ultimàtum al govern perquè en 30 dies resolgui aquesta crisi humanitària. Si la situació no millora, el president portarà el cas al Tribunal Suprem, al Constitucional i a les Corts Generals. I avui també fa 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. L'homenatge s'ha fet a la plaça Sant Jaume i no a la Rambla, com era habitual, ja que ara mateix està en obres. L'acte ha comptat amb institucions, cossos d'emergències i familiars de les víctimes. Martí Oliver.
4: Que sempre ocuparan un lloc en la memòria de la nostra estimada Barcelona.
1: Són declaracions de Pilar Calvo, que ha demanat que l'Estat reconegui una falta de coordinació entre cossos policials. Per la seva banda, Vox ha protagonitzat avui uns minuts de tensió durant l'acte de l'homenatge. El diputat Joan Garriga ha assegurat que l'islamisme segueix avançant a Espanya i s'ha acabat encarant amb manifestants independentistes.
5: Ha estat un acte sobri, sense declaracions institucionals. Amb un minut de silenci, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol. I la interpretació de Compte amb mi. L'alcalde Jaume Collboni ha presidit l'acte en què també hi ha assistit.
6: Podem escoltar el tall dels crits contra Vox?
7: Continuarem lluitant pel dret a la veritat de les víctimes. Però...
1: Aquests són els crits de l'acte que no hi ha assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, però sí que ha fet un missatge a les xarxes socials per reclamar la convivència, la democràcia i la pau davant la barbàrie. I per últim, a Barcelona han desallotjat l'EFNAC de la Rambla per un incendi d'un transformador elèctric. L'incident, que no ha provocat ferits, ha obligat a tancar els accessos a la parada de metro de Catalunya de l'L3 i a tallar el tram afectat de la Rambla. Els bombers hi han desplaçat 7 dotacions. I precisament aquest matí a Terrassa han hagut d'extingir un altre incendi a un arma i també de transformadors elèctrics. Han desallotjat alguns veïns i han atès 2 menors, un d'ells traslladat a l'hospital.
6: Gràcies, Elia.
1: A vosaltres.
6: Graderia del balcó, Núria Vilamala. Hola de nou.
8: Hola, Laura. Aquí estem una altra vegada. Estic molt entretinguda amb el partit del Sabadell, eh?
6: Quina conversa més bonica que hem tingut, per
8: sí,
6: això.
8: Sí.
6: Com va el partit del Sabadell?
8: Laura, va 0-0 al minut 20, però el Sabadell ha fallat un penal.
6: Ostres,
8: ha tingut un penal al Sabadell per posar-se per davant. Realment, Rahmani l'ha llançat bastant malament, les coses com són, l'ha llançat malament, no passa res. Però l'ha tingut el Sabadell, està fent un bon partit, eh? El Sabadell, de moment continua aquest Sporting 0, Sabadell 0, al minut 20, però està entretingut aquest debut del Sabadell a segona.
6: El Jordi i el Diego deuen estar entretinguts.
8: Estaran també nerviosíssims, jo crec que ja no els hi queden ungles.
6: I a la graderia sí que parlarem de Rodri, que havia d'aterrar.
8: Mira, al final ha sortit una mica tard de Manchester, aterrarà a les 8:12. Està previst que aterri a Barcelona, per tant,
6: perfecte.
8: Perquè ens enganxarà en directe a la graderia del balcó. Cancelo ha aterrat aquest migdia, per tenir el tenim a Barcelona, i demà està previst que Rodri passi revisió mèdica, sigui presentat com a nou jugador del Barça, per tant l'actualitat treu fum avui, Laura.
6: I què més tindrem a la graderia per això?
8: Haurem

0: L'actualitat treu fum avui, Laura.
1: I què més tindrem a la graderia per això?
0: Haurem de parlar una mica del Girona, perquè ahir va debutar a segona divisió amb empat a un contra el Leganés, però, Laura, hi ha conflictes, perquè Víctor Zigankov, per exemple, és un jugador que vol sortir del club, que ahir estava convocat i no es va voler vestir de curt. Per tant, hi ha conflicte, els jugadors que intenten forçar la seva sortida, el Girona, òbviament, si volen sortir, poden sortir, però que paguin. Llavors, vaja, és un pols club-jugador-jugador-club i a veure com acaba, però la situació, aquests 15 dies que queden d'agost, el Girona no és gens fàcil.
1: Intens, intens. T'escoltarem a quarts de nou i ens ho expliques més extensament. Gràcies, Núria.
0: A vosaltres.
1: Ja anem al temps. Jordi Carbó, bona tarda i ben tornat.
2: Moltes gràcies, bona tarda, com estem?
1: Bé les vacances o què?
2: Sí, jo crec que com a molta gent li està passant aquest estiu, no? Que ens acaba agafant una sensació com de malestar perquè no estem aprofitant les vacances, perquè no ve de gust estar fora.
1: No, és que és impossible.
2: I amb aquestes temperatures o fas un gran viatge o la veritat és que està sent bastant tortuda. Bé, ens queixem des de llocs de l'interior, però déu-n'hi-do el que esteu patint a Barcelona.
1: Déu-n'hi-do, no? Les nits són insuportables, Jordi, no baixa el termòmetre. Escolta, però avui sí que s'esperaven pluges.
2: I n'hi ha. El que passa és que, clar, quan anuncien tempestes i la gent les desitja, quasi que tothom ja diu, és meva la tempesta. I no. Avui havien de ser molt locals, però amb mala llet, amb mala bava, i és el que està passant ara. Tenim, bàsicament, tres nuclis actius ara mateix, una a Osona, una altra al Prepirineu de Lleida, i el més actiu ara mateix, el Berguedà, i es dirigeix cap al Moianès i cap al Bages. Compte perquè ara al sud de Berga és bastant probable fins i tot que estigui caiguent pedra. Compte si heu de desplaçar-vos per carreteres, això, entre el Moianès, el Bages i el Berguedà, perquè com estan seguint aquestes tempestes, no duren molta estona, però la cortina d'aigua redueix molt la visibilitat en carretera, provoca aiguats, i a més amb aquest risc de calamarsó, fins i tot pedra. No durarà molt, de fet, encara poden reactivar-se una miqueta fins que s'amagui el sol un parell d'hores més tard, cap al Berguedà, justament, però en el conjunt de Catalunya, durant la nit, els núvols acabaran marxant i això permetrà un descens de temperatura que no serà suficient perquè continuï passant-se malament a la costa i per litoral, arran de mar encara mínimes per sobre dels 25 graus a la major part de poblacions. I demà, doncs, tornen a pujar les temperatures. Avui ho han fet respecte al cap de setmana, demà ho faran una mica més. Demà entès pràcticament calcat el d'avui, més sol fins i tot, alguna tempesta molt localitzada durant la tarda a punts de muntanya del prelitoral, sobretot de Girona demà, però destacar sobretot la calor, perquè de nou a pràcticament tot Catalunya estarem entre els 35 i 40 graus. Però és que dimecres encara pujarà més la temperatura. I dijous possiblement serà el dia més càlid de la setmana. Continuo o paro
1: ja? No, para ja, perquè m'està agafant un atac. Ja anirem aguantant la calor, doncs.
2: Era trampa, perquè s'acaba. Veiem al final d'això.
1: El cap de setmana.
2: A partir de divendres ens haurem de preocupar per les tempestes, ja ho anirem analitzant els pròxims dies, però aquesta intensa calor que ens ha acompanyat durant tot el que portem d'estiu afluixarà, com a mínim temporalment, a partir de divendres.
1: Doncs a veure si és així. Anirem seguint-ho durant la setmana. Gràcies, Jordi.
2: Que vagi molt bé.
1: En Lluís Colom és al control de so. Ara són les 7:26 d'aquest dilluns 17 d'agost del 2026. I com cada dilluns, toca viatjar fins a algun lloc del món.
3: El balcó.
4: Els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'app i subscriu-t'hi.
5: I tu em fas anar.
6: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
7: Només penso en tu.
6: Referents amb tu.

0: curiosa, que és la de la secta del coco.
1: La secta del coco. Té a veure, imagino, amb els cocos.
0: Té a veure, una mica amb el coco. És una secta molt interessant que va aparèixer als anys 60 al Vietnam, ja sabeu, en plena guerra civil, amb Estats Units també ficat per allà al mig, i en aquest context van néixer bastantes, els diríem, sectes, encara que potser algunes són més inofensives que d'altres, però bé, com petits grups religiosos, i un d'aquests és el que va fundar Nguyen Thanh Nam.
1: Nguyen Thanh Nam.
0: Faig el que puc amb el seu nom, que em perdonin.
1: És complicat, el vietnamita.
0: Sí, és bastant complicat. Doncs aquest home era un fill d'una família acomodada que se'n va anar a estudiar a França, i bé, quan va tornar va decidir anar-se'n 3 anys a viure completament sol i aïllat, i quan va tornar ho va fer amb uns preceptes, amb unes doctrines que va voler compartir amb molta gent, i també amb la particularitat de que s'alimentava únicament de coco.
1: Per si això només menjava i bevia coco.
0: Exacte. I, de fet, li deien popularment el monjo del coco, que es pot entendre molt fàcilment el per què. I molta gent el va començar a seguir. Aquest home el que deia, bàsicament, bé, tenia com una barreja de religions, ficava allà enmig coses del cristianisme, del budisme, també del caudai, que és una altra religió, que potser un altre dia us podria parlar d'ella, perquè és molt interessant, i també tenia un missatge pacifista, no? Ell defensava que s'havia de pacificar la situació al Vietnam, que havia d'acabar la guerra, i això va fer que molta gent el començés a seguir. Us heu d'imaginar una illa molt petiteta, val? L'illa del Fènix, del delta del Mekong, i van acabar anant fins a 4.000 persones que seguien el monjo del coco, no totes, bueno, de fet, tothom va intentar lo del coco.
1: És que és el que t'anava a preguntar. La seva doctrina era aquesta pacificació més la dieta del coco?
0: Sí, exacte. I tots els preceptes religiosos també, no? El que defensava, agafava una mica de lo millor de cada casa, per dir-ho així, el que més li va agradar de cada religió. I ell defensava que per viure en harmonia amb la naturalesa no n'hi havia prou amb el vegetarianisme, sinó que, a més, doncs, podien alimentar-se del que en aquella terra abunda, que són els cocos. La gent no va intentar, ningú aguantava més de 5 dies, però
1: normal.
0: Sí que tots els seguidors eren vegetarians. I jo, quan vaig estar al Vietnam, em vaig comprar una moto, vaig estar allà uns mesos viatjant amb la moto, i vaig escoltar aquesta història, i vaig dir, m'agradaria anar-hi perquè, per dos motius. Primer, perquè sé que existeix el Temple del Coco, que és el que va fundar aquest monjo allà.
1: Encara hi és.
0: Encara hi és, sí, sí, i és un lloc molt estrambòtic. De fet, per exemple, té un mapa del Vietnam amb relleu que cada dia doncs feia el recorregut de nord a sud per demanar aquesta pau del país, no? Per demanar la unificació del
1: cada
0: país
1: dia,
0: que estava dividit entre nord i sud. I també tenia doncs una zona que semblava com una nau espacial, perquè tenia com una fixació una mica estranya amb tot el que tenia a veure amb l'exploració espacial. I bé, era un lloc així com molt estrambòtic, no? Aquest era un dels motius, veure el temple. I l'altre, que a tot arreu, tota la informació que buscava, deien que ja no hi havia ningú que practiqués aquesta...
1: És que és el que t'anava a preguntar, o sigui, aquesta religió del coco, jo vaig estar a Vietnam ara fa un parell d'anys, no em vaig sentir a parlar, no és una cosa que estigui molt extensa
0: no,
1: ara mateix.
0: No, gens ni mica. De fet, quan es va acabar la guerra, que van guanyar els comunistes, es van abolir totes les religions, després es van anar legalitzant les principals, les més grans, però sí que totes les que eren sectes, que eren més petitetes, segueixen il·legals, no? I aquest monjo en concret doncs, va acabar a la presó, també perquè tenia idees molt anticomunistes, i va acabar morint allà. Val? Llavors jo vaig dir, va, em plantejo d'anar fins allà a veure si em trobo algú que encara practiqui aquesta secta. Per molt de que tot arreu diguin que no hi ha ningú, a veure si encara algú segueix les doctrines
1: del monjo. Tu no t'ho creies,
0: eh?
1: No t'ho creies.
0: Volia comprovar-ho. Llavors vaig trobar una noia vietnamita que es va oferir a traduir-me, no? Ajudar a anar i a preguntar. Vam anar cap allà i vam estar preguntant allà a la illa, una illa amb molt poques cases, i ràpidament ens van dir, no, aquí encara hi ha una persona que practica les doctrines del monjo del coco. I llavors la vam anar a buscar i era una senyora de 83 anys, que efectivament encara segueix practicant el que deia aquest monjo. De fet, cada dia va cuidar del temple. Però aquesta no és la particularitat més gran que té aquesta senyora. Val? Aquesta senyora feia 45 anys. 45 anys que no menjava res sòlid. 45 anys. De fet, pesava només 28 quilos. Em va ensenyar la cintura i pràcticament tenia la sensació que podia agafar-la amb les mans i tocar-me els dits. O sigui, era una cintura molt i molt prima, com us podeu imaginar, amb només 28 quilos. I el que li havia passat a aquesta senyora... Bé, saps què? Primer us vull ensenyar, abans de començar a entrar amb el que m'ha explicat aquesta senyora, amb com em va rebre. Sí. Fixeu-vos, se senten uns cops. El que estava fent aquesta senyora era tallar-me un coco. Em volia donar la benvinguda, doncs, de la millor manera possible.
1: És bo el coco, eh?
0: És bo, és bo, és bo, és bo. I, com sabeu, doncs, primer es beu l'aigua i després encara pots menjar la carn. I aquesta senyora em va rebre així, com no podia ser d'una altra manera, amb un coco, i gràcies a l'ajuda d'aquesta noia que m'ajudava a traduir, doncs, em vaig intentar comunicar-me amb ella. I em va explicar, doncs, això, no? Per exemple, doncs, aquesta particularitat de que des de feia 45 anys no menjava res sòlid, això era perquè un dia, quan va començar a seguir els preceptes del monjo del coco, va intentar menjar coses sòlides i deia que vomitava sang. De fet, ho explica així.
1: Vomitava sang quan ingeria aliments sòlids. Des del principi?
0: Des de que va començar a seguir el monjo del coco, va començar a menjar amb normalitat i el que li va passar era això, que vomitava sang. Segons ella, ja ho heu sentit, a tots els que ens escolten i que saben vietnamita, segur que ho han entès.
1: Ho hem entès tots perfectament.
0: Exacte,
1: però tradueixo per si algú no parla vietnamita.
0: Val, per aquells pocs que no ho fan, us ho explico. Ens estava explicant que per ella allò era un missatge de Déu. Déu li estava dient que no podia menjar res més sòlid. I així ho ha fet durant tot aquest temps, durant 45 anys. Això quan la vaig anar a veure era el 2019, quan la vaig conèixer, i fins aquell moment no havia menjat mai carn. Vale? Wow. I aquesta senyora em va explicar una història fascinant de la seva vida, de tot el que havia viscut, de com havia estat la vida mentre aquella illa tan petita, de cop hi havia 4.000 persones que venien a seguir els sermons que explicava aquest monjo del coco. Per exemple, em parlava d'alguns miracles que havia fet suposadament aquest monjo del coco. Bueno, dic suposadament, però de fet m'havia ensenyat fotografies. Hi ha una fotografia del monjo del coco que es veu amb tres gats als peus i tres ratolins que juguen amb els gats. Llavors, per als seus seguidors, allò era un miracle.
1: Que s'havien fet amics, clar, gats i ratolins.
0: Ah. I una mica era el que intentava en Vietnam. No? Volia que tant nord com sud, que semblaven enemics, doncs es poguessin fer amics. No? Llavors era una mica el missatge que ell intentava transmetre. Però el més fort de tot és el que vaig descobrir després d'haver estat amb aquesta senyora. Perquè aquesta noia que m'acompanyava en el viatge, la pobra no era una traductora professional, era una noia jove com jo, que li havia proposat de fer una aventura com aquella i m'havia acompanyat. Però després, com que volia traduir aquesta entrevista i explicar-la en mitjans de comunicació, vaig contactar una traductora professional. I això va ser, doncs, més tard. I el que vaig escoltar em va sorprendre molt. Per què? Com sabeu, a finals de 2019, principis del 2020, ens trobem immersos en una pandèmia que ningú s'esperava, la pandèmia del Covid, doncs resulta que aquesta senyora ja em va dir en l'entrevista que a finals d'aquell mateix any del 2019 els éssers, tots els éssers del planeta, viurien en un període de gran sofriment i de molt de caos, i va dir, fins a aquest moment hem viscut amb el sida i el càncer, però ara s'acosten coses noves.
1: Ah, però què dius?
0: Sí, és molt fort. Jo no dic ni que hi cregui ni que no hi cregui, però sí que és veritat que aquesta senyora ho va dir, certificat per una traductora professional. Després d'aquesta noia també vaig parlar amb ella i em va explicar, efectivament, que sí que havia dit aquelles
1: paraules.
0: Això
1: t'hi va dir el 2019.
0: Sí, clar, no li van parar massa atenció. Això era el febrer del 2019 i a mi, quan m'ho va traduir la noia, em van dir una cosa similar a... Diu que vindrà una gran catàstrofe.
1: I tu vas pensar, bueno, les típiques prediccions,
0: sí,
1: no?
0: Sí, una persona molt espiritual, que doncs, rep moltes informacions, i ja m'havia trobat persones abans que també en deien premonicions. Però sí que és veritat que en aquest cas va ser molt específica, perquè va dir específicament al finals del 2019, i fins ara hem viscut amb el sida i el càncer, però s'acosten temps de caos.
1: Uau.
0: I aquesta és la història de l'última supervivent de la secta del coco.
1: M'has deixat sense paraules. Saps si encara està viva aquesta senyora?
0: Ai, doncs m'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè la vaig visitar fa un any i mig, vaig tornar a anar-hi, volia veure si efectivament doncs, encara seguia viva i tornar a parlar amb ella, i sí, sí, continua viva, la vaig poder trobar, em va fer molta il·lusió.
1: Amb la dieta del coco, amb les seves creences...
0: Sí, segueix igual, dormim molt poquet, dorm només 3 horetes al dia i està com meditant 9-10 hores al dia.
1: Uau.
0: Sí, té una vida molt curiosa, molt interessant i és un ésser de llum.
1: Et va fer alguna altra predicció que haguem de saber?
0: No, cap més, només que deixem-nos de tecnologies. Això sí que m'ho va dir.
1: Doncs a veure si li fem una miqueta de cas. Mira que vaig estar dies recorrent el Vietnam i no havia sentit mai a parlar d'aquesta història. M'agrada molt que l'hagis portat perquè em sembla interessantíssima i una excusa per tornar-hi.
0: Ui tant.
1: A conèixer aquesta illa.
0: Sí, sí.
1: La religió o secta del coco. Sergi, una nova, moltíssimes gràcies i ens retrobem la setmana que ve.
0: Un plaer, fins la setmana que ve. Movem-se debaixo dos seus. Movem-se debaixo dos
1: I avui, en el 9è aniversari dels atemptats que han marcat la nostra història més recent, recuperem el silenci de la Rambla, Premi Ondas del Podcast 2023, documental sonor que reflecteix com va canviar la vida d'aquells que van viure en primera persona la jornada tràgica de l'agost del 2017. Aquest treball de Nil Marvai, realitzat per Pablo Sánchez, el va produir Ser Catalunya, coincidint amb el 5è aniversari dels atemptats, però conserva intacta la seva força 4 anys més tard. El que us oferirem ara és una selecció del silenci de la Rambla. Els 4 capítols íntegres els teneu disponibles a sercatalunya.cat.
2: Tots recordem on érem, què fèiem i a qui vam trucar immediatament. Faltaven pocs minuts per les 5 de la tarda i jo sortia de l'estació de tren de Plaça Catalunya. Em va sorprendre una filera de cotxes de policia que circulaven a tota velocitat. Vaig sortir corrent cap a la Rambla per veure què estava passant i em vaig quedar aturat al Cafè Zúric, just davant del pas de zebra on la furgoneta havia començat el seu recorregut. Tinc gravada a la memòria la imatge d'un policia que intentava parar el trànsit a la desesperada, donant cops amb la mà al vidre dels autobusos. En un primer moment, pels que acabàvem d'arribar, tot semblava un accident. Després va venir la por, les corredisses i la confirmació que era un atemptat terrorista. A mi aquelles hores em van marcar per sempre i 5 anys després em segueixo preguntant com ha canviat la vida d'aquells que estaven uns minuts abans, uns metres més avall d'on era jo. Aquells que van patir els atacs en primera persona.

0: Com cada dilluns d'aquest balcó d'estiu anem a conèixer un nou lloc del món de la mà del Sergi Unanue. Los viajes de Gulliver a Instagram. Sergi, com estàs?
1: Hola, estic molt bé.
0: Crec que encara no havia dit el teu nom d'Instagram.
1: No, és veritat, és el primer dia.
0: Que et segueixin?
1: Sí, endavant.
0: Perquè allà comparteixes un munt de coses més extenses que aquí, de sí, més viatges que fas.
1: Sí, les meves aventures, els meus viatges.
0: Pues fantàstic, que et segueixin. Va, Sergi, on anem avui?
1: Avui us porto al Vietnam, concretament al sud del Vietnam. Uh-huh. Us heu d'imaginar una zona plena de palmeres, cocoteres. De fet, és una de les zones que més produeix cocos de tot el món. Uh-huh. I us porto a una illa del delta del Mekong. Ja sabeu, aquest riu tan gran que aquí al Vietnam, al sud, és on desemboca el mar. I hi ha una illa petiteta que té una història molt curiosa.

0: El silenci de la Rambla. Un podcast de Nil Marvà realitzat per Pablo Sánchez.
1: La Yolanda Ortiz té 48 anys, és sanitària i viu a Campdevànol, un poble que està a 4 quilòmetres de Ripoll. Aquell 17 d'agost tenia el dia lliure a la feina i va decidir passar-lo a Barcelona, amb els seus dos fills, la Daniela i l'Ivan, de 4 i 10 anys, i la seva mare.
2: La veritat és que no tenia planejat baixar a Barcelona, vull dir que no tenia pensat fer res en concret, però, bueno, a últim moment, el dia 16 a la nit, doncs vaig pensar que també estaria bé agafar els nens i baixar a Barcelona al port. A més, els encanta baixar al port, no? Els encanta baixar rambles a baix, anar a veure els vaixells, no? Dinar per allà, bueno, una mica el que és el mar, no? Com que som de muntanya, doncs una mica anar a buscar el mar. I sí, aquell dia 17 d'agost jo em disposava a baixar amb els nens. Com que la Daniela, la nena, que en aquell moment tenia 4 anys, era molt petita, doncs, bueno, la meva mare va creure convenient venir amb mi perquè jo no anés sola amb els dos nens.
1: La petita, la Daniela, havia perdut el xumet.
2: I vaig pensar, ostres, doncs mira, anem cap a Rambles i tot aprofitant que anem baixant, recordava que hi havia una farmàcia a Rambles i que podíem anar a buscar una pipa allà. I per tant, el primer que vam fer vam anar justament a la farmàcia Nadal a buscar una pipa.
1: L'Ivan va descobrir la boqueria per primera vegada.
2: De totes les vegades que havíem baixat, mai se m'havia ocorregut ensenyar-li aquell mercat i aquell dia doncs ho vaig decidir.
1: Era la primera vegada que hi anava?
2: Era la primera vegada que hi anava ell a la boqueria. Tot i que vam trobar bàsicament tots els establiments tancats, perquè estava, era l'agost i estava bàsicament tot tancat, vam parar a prendre un refresc.
1: I van enfilar rambla amunt perquè la Yolanda havia quedat amb una noia per internet. Li havia comprat uns pantalons d'esquí a l'Ivan.
2: I havíem quedat a 4:45 aquí al principi de Rambles. I anava una mica enfadada perquè pensava, ostres, que anem tard i encara he quedat amb aquella noia que ens l'han comunicat per telèfon, per WhatsApp, i anava tard, per tant els vaig fer aixecar així com una mica correcuita i a les 9:50 ens disposem a sortir a Rambles.
1: En menys d'un minut, la seva vida va canviar per sempre.
2: En aquell moment l'Ivan anava un pas davant meu i a darrere meu doncs, hi havia la meva mare i amb el cotxet i la nena. Jo vaig començar a sentir com molt aldarull, molt jaleu, i va ser com amb dècimes de segon, no? que per una part vaig entendre que era normal, perquè sí que la Rambla és un lloc on sempre hi ha molta festa, sempre hi ha molt cridori, no? Però era un so diferent. Era un salt diferent i vaig girar el cap cap a l'esquerra, que em quedava a plaça Catalunya, i ja vaig veure tota una avalanxa de gent que se'ns venia a sobre. I, bueno, el que vam fer va ser refugiar-nos en un petit establiment que hi ha just sortint de la boqueria.
1: I mentre la Yolanda m'explica tot això, crec que fa falta una altra versió, la versió de l'Ivan. Per això el truco i ens pot atendre des de l'institut. Està en una pausa.
3: L'últim que era un atemptat. Jo em vaig pensar que abans era una festa, abans que un atemptat. Quan vaig veure la meva mare aterroritzada i vaig veure una furgoneta, vaig pensar o explota o què està passant aquí. Perquè jo me'n recordo que també vaig veure els coses volant i tot això, i va ser bastant dur. Recordo perfectament que em va agafar de la samarreta, perquè si no m'hagués arribat a agafar, pues no seria possible que jo estigués en aquesta entrevista.
1: És així, aquest va la vida.
2: És que a dia d'avui encara no entenc com vaig reaccionar. Jo penso que és l'instint de mare, ¿vale? De quan et cau un nen a terra o quan que sempre tens mil ulls a veure, no? Quan són petits, doncs tens aquell instint d'agafar-los per on sigui, no? I és que va ser l'instint de mare, jo penso, perquè, bueno, ja et dic, el vaig agafar i va ser agafar-lo i passar. I pum, no? Vull dir, estem parlant de segons.
1: A partir d'aquí va començar el caos. Els crits, les víctimes ferides al terra, les allaus de gent, i la Yolanda, els seus dos fills i la seva mare es van refugiar en un establiment de cosmètica que està a la sortida de la boqueria. S'hi van acumular una vintena de persones, com van poder, i de seguida els treballadors del local van abaixar la persiana de ferro.
2: Molt soroll, moltíssim soroll, corredisses, trets, bueno, molt soroll, i de cop silenci. De cop un silenci brutal, brutal.
1: Allà dins hi havia gent de tot el món que buscava desesperadament els seus familiars. La mare de la Yolanda ja assolorava que era un atemptat, ho repetia en veu alta constantment, i l'Ivan i la Daniela eren massa petits per entendre què estava passant. Llavors un agent de la Guàrdia Urbana va aixecar la persiana. Volia fer un recompte de quantes persones estaven refugiades dins de la botiga.
2: I l'Ivan, el meu fill, doncs la primer que li va sortir va ser: ostres, és un SWAT, no? Com molt flipat, molt, ostres, han vingut els SWATs.
1: Un SWAT és un policia d'elit, els que estan preparats per fer operacions d'alt risc. El pare de l'Ivan és policia i a l'Ivan des de molt petit li fascinen els SWATs.
2: Va ser molt hàbil, va contestar superràpid, doncs sí, sóc un SWAT i necessito ajuda. Necessito que m'ajudis a tota la informació que jo te donaré. Tu l'has de traspassar a tots els que esteu aquí dins, vale? Necessito que em facis un recull de tots els que sou aquí dins, que em comptis les persones que sou aquí dins i que em diguis si algú necessita alguna cosa, alguna medicació, si necessiteu bolquers...
1: Uns minuts després van sortir de la botiga, en aquesta rambla en silenci, i es van trobar amb un altre agent de la Guàrdia Urbana. Curiosament, també es diu Ivan. Llavors, l'Ivan de 10 anys li va demanar una foto. Una foto enmig del caos.
3: I la veritat és que no se'm donava molt bé, però me'n recordo de que tot va anar bé. O sigui, jo me'n recordo de que... És que ni vaig plorar ni res, jo anava amb els meus objectius, d'anar demanant si necessitaven bolquers o res. Jo no estava ni deprimint ni res, jo anava a fer cas als pares. Mira, tinc la foto aquí a la meva habitació guardada i me'n recordo de que jo crec que és una de les fotos més boniques que tinc.
1: Anem a saludar a l'Ivan Suat, sots inspector de la Guàrdia Urbana. Ivan, com estàs?
4: Bona tarda, bona tarda.
2: Hola, Ivan.
4: Doncs ara mateix emocionat, amb el cor accelerat, recordant tots aquests moments, sincerament.
1: Explica'ns com totalment. Ho vas viure tu, perquè clar, professionalment també, tu mai t'havies trobat amb un atemptat, com no. És aquell moment en el mig del caos et trobes amb un nen que el que necessites és això, no? Distreure'l d'alguna manera i poder-li encarregar que sigui policia per unes hores.
4: Sí, doncs mireu, com ja havia explicat la Yoli i l'Ivan, ens trobàvem en una situació molt de caos. Tot i així, al cap d'una horeta, una horeta i quart, aproximadament, quan la cosa ja es va començar a perfilar més, doncs vam rebre les ordres. Jo aleshores era caporal i portava un equipet de 6 persones. Vam rebre les ordres de començar a evacuar la gent i portar-les cap a zona segura. I va ser el moment en què el Carlos va ser l'encarregat d'entrar a la botiga, on estava la Yoli i l'Ivan, i va passar tot això que els ha explicat. Mm-hmm. Tot seguit, doncs res, va sortir el Carlos i em veia i em diu: caporal, Ivan, em demanen de fer-nos una foto. I jo, al moment, vaig ficar mig segon, vaig dir: per suposat que sí, vine, Ivan. Li vam deixar una
2: de les nostres
4: gorres, mm-hmm. Sí, i ens vam fer la foto.
3: Una boina,
4: nosaltres equipats de la baix i ell amb la nostra boina particular de la unitat. Mm-hmm. I va ser un moment, vaja, no ho sé, bonic dintre de la gran tragèdia que estàvem envoltats.
2: I tant.
4: Això va ser un inici. Sí, realment va sortir ràpidament l'instint. Com aquell que diu, estem cansats de fer-nos fotografies amb turistes en qualsevol moment, però allò va ser: ostres, un nen t'està demanant una foto en una situació de terror. Què has de fer? Vine cap aquí, un somriure. Si se'ns veu a la fotografia, qualsevol pot pensar que és una tarda de diumenge qualsevol d'estiu a Barcelona.
2: Exacte.
4: Sense res. L'Ivan content. És que, vaja... Dintre de la tragèdia, això és de les poques coses que ens consola, sincerament.
2: És que és molt fort, perquè tu mires aquesta foto i és impossible que darrere d'aquesta foto pensar tot el que hi ha. Perquè els cossos encara estaven a terra, vull dir, la imatge que hi havia darrere d'aquesta foto i a davant era horrible, era horrible. I jo penso, Ivan, corregeix-me si m'equivoco, Ivan Suat, que ell estava especialment susceptible també perquè havia acabat de ser pare. Per tant, un quan és pare, és cert, un quan és pare és molt més... Bueno, pot sentir com molta més empatia envers els nens, no? Tens com, bueno, més enteniment, més instint de protecció també, no?
1: Tenies aquesta sensació, Ivan?
4: Correcte. correcte. Feia 12 dies que havia estat pare per segona vegada. Sí, que... per això.
2: Clar. Vulguis o no, això... és... no, t'aguditza aquests sentiments envers un nen, no?
1: El dia següent l'Ivan estava en xoc. No li sortien les paraules. La Yolanda estava preocupada, va trucar al pediatre i li van recomanar que li fes escriure una carta per descriure com es sentia. Ell va agafar el llapis i va començar a escriure.
2: Bé, bueno, doncs, post d'atemptat a Barcelona, vaig tindre molta por i també molt de dolor. Vàrem estar refugiats amb els nostres estimats. Entre els plors i tremolors, un suat em va dir: Ivan, no pateixis tant, perquè mentre jo estigui aquí, res et farà patir.
1: Diu que des d'aquell dia té claríssim que vol ser policia, concretament agent de la Guàrdia Urbana.
4: L'Ivan, t'esperem a la Guàrdia Urbana. Quan tinguis a partir dels 18 anys, estudia fort, prepara't i amb els braços oberts, ja ho saps.
3: Tu tranquil, que em queda res.
2: Em queda res, tio.
1: Aquesta és potser la cara més bonica de la tragèdia, però mentre el seu fill de 10 anys sentia que s'havia convertit en un agent per uns minuts, la Yolanda havia de processar molta informació. Tancada dins la botiga, li va arribar una foto al mòbil. Era la foto d'un dels integrants de la cèl·lula terrorista.
5: Uno de los detenidos es este hombre, es Driss Oukabir, un joven magrebí residente en Ripoll que tendría antecedentes por malos tratos. Los autores habrían alquilado dos furgonetas, una para atentar y la otra para huir.
2: La vida laboral de la gent de Can Davant, bàsicament, la fem a Ripoll. Vulguis o no, Ripoll també és un poble petit que ens coneixem tots de vista, vull dir que més o menys tots ens tenim vistos pel carrer. Quan ens va arribar aquella foto, clar, ens vam quedar molt impactats, perquè primer era el tema d'haver viscut aquell atemptat, no? I ara m'estaven dient que aquell atemptat l'havia produït gent del meu entorn, del meu poble, de la meva comarca. T'ho juro que no ens donava el cervell per... O sigui, què està passant, no? És que no et dona el cervell per dir, a part de la situació que he viscut, això és un somni, no? No, perquè, clar, evidentment vam conèixer aquell noi, vam conèixer la cara, i conforme ens anaven arribant fotos... els teníem a tots ubicats a Ripoll, evidentment.
1: Després de l'atemptat, la família va tornar a Campdevànol. Passen 24 hores, 48, 72, una setmana, i ningú, absolutament ningú, els truca per saber com estan.
2: És que a més t'arribes a sentir malament per estar malament. Però jo l'únic que sé que durant aquells 6 mesos, fins que no vam treure el Robert, a mi no em va trucar ningú. Ningú es va preocupar de com estava el meu fill, ni de com estava jo, ni de com estava la meva mare. I nosaltres no podíem ni sortir al carrer, de la por que teníem. I l'Ivan se'm despertava a les 2, a les 3 de la matinada, en ple hivern, amb atacs d'ansietat. L'havia de treure al balcó, en pijama, a grau sota zero, perquè estem parlant de Campdevànol, i que ningú es preocupava d'aquell nen, ni de mi. Ningú no. El col·legi de l'escola Pirineu de Campdevànol, tremendo com es van portar, vull dir, superbé, que són mestres, no?, que van més enllà de fer de mestre, com dic jo, perquè sort vaig tenir d'ells, d'elles, perquè jo, evidentment, tampoc estava bé, la meva mare tampoc estava bé, i el meu home tampoc estava bé per tot el que havia succeït.
1: La Yolanda tenia entès que quan eres víctima d'un atemptat terrorista rebies una gran ajuda psicològica, però havent-ho viscut en primera persona ha descobert que això no és així. Als 2 anys el ministeri els va dir que no eren víctimes, que no tenien dret a ajuda psicològica. Després li van concedir només a la seva mare, però la vida, un cop més, es va tornar a aturar.
2: Em van detectar un càncer bastant greu i la meva mare ho va deixar córrer, pobreta, no? Era com el tema central era la meva malaltia, no? Després va sortir el judici i se'ns torna a reconèixer com a víctimes, però aquest cop per jutjat. Per tots aquests 4 anys Ens han estat marejant papers amunt, papers avall, papers amunt, papers avall...
1: El 2019, la família sí que rep una trucada. El Consell Comarcal del Ripollès avisa els pares de l'Ivan que compartirà institut amb en Víctor, el germà del terrorista que va temptar la Rambla. És un nom fals per protegir la seva identitat.
2: A Ripoll només hi ha un institut, havien de compartir institut, i tots dos començaven.
3: Quan el vaig veure, doncs el vaig reconèixer, perquè és que s'assemblen molt, però molt. Però no vam dialogar. I llavors jo em vaig apuntar a futbol, perquè aquí a Ripoll hi ha un equip, i doncs mira, em van dir que compartiria també el mateix equip amb el Víctor, i doncs bueno, vaig dir, doncs perfecte. I tot va començar lo típic de, ei, Víctor, passa-me-la, ei, estic sol. Vam començar a xerrar, no xerràvem mai de l'atemptat, com si no hagués passat res. Bàsicament, no hi havia hagut un atemptat entre nosaltres, o sigui, entre nosaltres només hi havia futbol i institut.
1: I unes setmanes més tard van parlar del tema.
3: En Víctor va vindre i em va demanar disculpes, com si ell sigués el causant de tot aquell malson, per si dir-ho.
1: I què li vas dir?
3: Doncs que a mi no m'havia de demanar disculpes per res, perquè ell no tenia res a veure, i que perquè el seu germà hagués fet això no deixaria de ser ni el seu company, ni el seu amic del futbol, res. Jo en Víctor el tractava com si no sigués el germà del Junts.
2: I això jo penso que és una gran lliçó, perquè a nivell d'adults, encara a dia d'avui no s'ha sapigut com gestionar això.
1: La gran lliçó de convivència ens l'han donat els nens.
2: Sí, senyor, sí, senyor. Estic molt orgullosa de l'educació que li he donat al meu fill, perquè penso que tot això ha estat producte de l'educació que nosaltres li hem donat a casa, no? El tema de... Bueno, doncs, en aquells 12 anyets, doncs, saber dir, separar les coses i dir... Nosaltres no hem fet res, nosaltres no som responsables d'aquesta situació. Per tant, donem-nos l'oportunitat de conèixer-nos i de jutjar-nos per a partir d'ara, no el que va passar anteriorment.
1: 5 anys després del 17A, la Yolanda s'ha recuperat del càncer. Ella, l'Ivan i la seva mare són les víctimes 108, 109 i 110 de la sentència. La Daniela té 9 anys... i l'Ivan i en Víctor són amics.

0: Al pròxim capítol seguirem buscant més històries com la de la Iolanda. Aquest cop anirem a parlar amb els veïns de Ripoll, que coneixien molt de prop els terroristes. Com et fas la idea que la persona amb qui et veus cada dia acaba de morir matant?
1: El silenci de la Rambla és un documental de Ser Podcast en col·laboració amb Ser Catalunya i Podium Podcast. Direcció i narració, Nil Marbà. Realització sonora, Pablo Sánchez. Producció, Roberto Rodríguez, Ana Alonso i Gemma Jiménez. Edició, Ana Rivera.
2: Ràdio Girona. Cadena Ser.
3: Viu l'emoció del capvespre empordanès al Castell Gala de Lí de Púbol. Fins al 21 d'agost explora aquest espai únic que reivindica la figura de Gala. Visita les seves estances i jardins mentre el sol es pon i el castell pren un aire encara més màgic. Un lloc ple de simbolisme i bellesa on cada detall et desvella un aspecte de Gala de Lí. Reserva la teva visita guiada en grup reduït a salvador-dalí.org.
4: Sabies que amb Aliments Unyà compres bons productes i col·labores en un gran projecte? Pasta artesanal, pasta i pizzas ecològiques, salses i conserves vegetals, qualitat gastronòmica amb impacte social. Aliments Unyà és la marca gastronòmica de la Fundació Ramon Noguera. A alimentsunyà.org hi trobaràs els establiments on comprar. A Girona, al carrer Indústria 22. Aliments Unyà, compromís amb el territori.
5: Feu-vos un bon regal. Una festa de sabors de mar. Una mariscada a restaurant Guillermo. Amb el menú degustació de la badia. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, camarlans. De la costa empordanesa al plat. I ara la terrasseta davant del mar. Fins al 12 de setembre. Restaurant Guillermo. Passeig Mundet 57 de Sant Antoni de Calonge. 972-650564.
6: A l'estiu l'esport segueix donant molt de joc.
7: Arena, doncs ja escoltes, t'escolta Marc Casado, futbolista del Barça, en directe al Què t'hi jugues de Ser Catalunya.
8: Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu.
9: Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està.
6: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
10: Què t'hi jugues?
11: El balcó.

El 17 d'agost del 2017, la Joselina no estava ni a la Rambla ni a Cambrils. Era al seu restaurant de Ripoll, fent feina. I la notícia que un grup de nois del seu poble havia atemptat a Catalunya la va deixar sense paraules. Sobretot quan va saber que un dels seus treballadors, en Saïd Alà, era un dels terroristes.

0: El silenci de la Rambla. Un podcast de Nil Marvà realitzat per Pablo Sánchez.
1: Són les 5 de la tarda d'un diumenge de març i ara mateix sóc a Ripoll. Fa un dia gris, plujós, d'aquells que no ve gens de gust sortir de casa i els carrers estan completament buits. Sento el so dels rius, algun cotxe i de tant en tant el tren. No havia vingut mai a Ripoll i veient com de petit és el poble només penso en els dies després de l'atemptat, quan la premsa de tot el món va posar el focus en aquest municipi de 10.700 habitants. Estava ple de periodistes i ple de policies.
2: Jo em vaig trobar un dia que entrava dins, el 18, i tenia tot el menjador ple d'Antena 3, Telecinco, no sé què, amb les taules parades i la gent amb l'ordenador allà dins, i dius, però què hi feu aquí?
1: O sigui, m'ho està explicant la Joselina Soldevila. Ella és la mestressa del Canaules, un cafè i restaurant conegut a tot el Ripollès que està en un edifici modernista del centre, a la plaça Gran.
2: Només hi havia que gent aquí fora escridassant, la premsa que t'invadia tot, tenies la terrassa plena de gent amb ordenadors, no sé què, no sé quantos, perquè clar, vivien aquí.
1: He quedat amb ella dins del restaurant al final del servei, quan el local ja està buit i té un moment de tranquil·litat. Seiem en una taula i recordem aquell agost que li va canviar la vida.

0: Al Canaula es contracten gent jove habitualment. Treballen els caps de setmana, quan no estudien, i així guanyen uns diners per comprar-se el que volen. Això és el que va fer en Said Alà des dels 16 anys fins aquell estiu del 2017, quan tenia 18 anys.
1: Jo el conec perquè em ve a demanar feina, perquè viu aquí a la casa del costat, i eren diversos germans i em va demanar feina pels caps de setmana. I ell es volia comprar un cotxe. I bueno, doncs a l'estiu sempre et falta algú jove. I era un nano, ja et dic, superresponsable, supertreballador, molt intel·ligent. I en 4 dies saps allò que dius, ostres, sap servir, a la cuina ens ajudava amb coses i penses com una persona tan jove, que és un nano que era intel·ligent, saps? I bueno, supereducat, un nano, supercarinyós, supereducat.
0: La Joselina i en Said passaven gran part del dia junts. Eren pràcticament com una família. Parlaven dels seus problemes, comentaven l'actualitat i fins i tot havien parlat sobre els atemptats que passaven a altres llocs del món.
1: I, bueno, què explicàvem? Doncs, a vegades deia, si l'important de la gent és que sigui bona gent, és que no té... no és un tema religiós. Hi ha gent bona amb cantó, hi ha gent bona amb un altre. I tenien aquestes converses i, clar, et sobta. No ho veus clar, saps, que pugui estar involucrat en aquí.
2: Clar.
1: Hi ha moments que no ho entenc i hi ha moments que em fa molt mal perquè era de casa, saps? És un negoci petit i estem moltes hores. Estàs més hores aquí quasi bé que a casa. Ho explicava tot, el Said. Quan jo, clar, una mica coixa i era gran...
0: Ara ha entrat la Dolors, la mare de la Joselina, que també treballa al Canaules i s'asseu a la taula amb nosaltres.
3: I sempre em deia, Dolors, no agafis pesos que els agafo jo. Si has de fer alguna cosa, que t'ho faré jo.
0: 15 dies abans dels atemptats, tots tres s'havien trobat, la Joselina, la Dolors i en Said. Elles ho recorden especialment perquè ell estava lesionat i no podia treballar, però tot i això estava molt simpàtic, molt entregat, amb ganes d'ajudar-les amb el que fes falta.
1: Aquell estiu es va trencar la cama, que va dir que havia sigut amb un accident de moto, i anava amb la cara manguixada. I 15 dies abans de que passés això, estava assegut aquí al banc aquest d'aquí davant, que l'acabaven de desenguixar i em va cridar. Diu, ostres, diu, no puc venir a treballar perquè estic així fumut, però si em necessiteu i alguna hora, diu, us vindré a donar un cop de mà. Diu, algunes hores, diu, gaires no, perquè m'acaben de desenguixar i no puc caminar gaire.
0: I és ara que donen molta importància a detalls que abans potser passaven desapercebuts. En algunes converses, les coses que deia no quadraven. Feia escapades sense una explicació gaire clara i, vista en perspectiva, s'imaginen que ja estava tramant alguna cosa.
3: Va dir que no podia venir a treballar perquè havia d'anar a Castelldefels, que hi tenia la tieta que estava malalta. Home, com és que no hi va la teva mare, no pas tu? Bueno, perquè la meva mare no té cotxe i... Bueno, total, que llavors vas lligant de que sí que feia alguna excursió cap allà.
1: Però va ser, el final, eh? Vull dir, va ser això... el juliol, que jo vaig dir, ostres...
3: Ha canviat.
1: Estàs canviant.
2: O sigui, tu li vas dir, et veig diferent, o estàs
1: canviant. Dic, ostres, estàs canviant. I em diu, sí que estic canviant, però com en podem parlar tu i jo ara? Volem dir, bueno, m'estic fent gran o jo què sé.
0: En Said era el petit de 3 germans, i la nit del 16 d'agost, al mitjà, en Josep Alà va morir juntament amb l'imam de Ripoll a l'explosió del xalet d'Alcanà. Era el laboratori on estaven preparant els explosius i va saltar pels aires poques hores abans dels atemptats. De fet, va ser el motiu pel qual la resta del grup va decidir improvisar. Després de l'atemptat a la Rambla, els 5 joves de la cèl·lula que no estaven ni a Barcelona ni a Alcanà, entre ells en Said, perden el contacte amb la resta del grup. A les 9 del vespre agafen un Audi A3 i es dirigeixen cap a un basar de Cambrils. Segons la sentència, es gasten 84,39 euros en 4 ganivets de 20 centímetres, una destral i altres objectes, com una cinta adhesiva que fan servir per fabricar cinturons explosius falsos. Després s'amaguen darrere d'un restaurant abandonat i cremen la seva documentació. A la 1 de la matinada, condueixen l'Audi cap al passeig marítim de Cambrils. Veuen que hi ha un cotxe patrulla dels Mossos aturat davant del Nàutic i al costat 2 agents de peu. Els nois acceleren tot el que poden i embesteixen el cotxe. Atropellen un agent de policia una altra dona de 67 anys que mor unes hores després, el seu marit i la seva germana. El vehicle del jove es queda bolcat i l'agent de policia que ha esquivat l'impacte veu com els terroristes surten de dins equipats amb armilles explosives. Veu com un d'ells porta una destral a la mà i decideix obrir foc. Un sol policia abat quatre terroristes. Entre ells, en Said.
4: Buenos días en esta mañana tan llena de dolor aquí en Cataluña, desde donde les saludamos. Escenario de dos ataques terroristas en las últimas horas. El último, esta madrugada en Cambrils.
0: El 18 d'agost, Catalunya es desperta havent viscut dos atacs en menys de 24 hores. La notícia arriba a la Joselina i a la Dolors.
3: Vam plorar tots quan ho vam veure, perquè doncs ho creiem que pogués ser ell.
1: Bueno, deien que no, que era impossible, que s'havien equivocat. Els de la casa ens vam posar aquí i diu, ostres, que el Said surt per la tele, ha passat això, i diuen que el Said ja està involucrat, i que no pot ser. Però, per exemple, veies notícies i veies a tots, amb els que van anar a Cambrils, comprant en una botiga, el Said no se li veia.
0: Al restaurant es fa el silenci, mentre tot l'equip mira la televisió. La sorpresa és tan gran que fins i tot els antics professors d'en Said truquen a la Joselina.
1: Tampoc s'ho creien. A mi em va trucar un que era fora, que ens coneixíem, i diu, ostres, diu, és impossible, has vist? Dic, sí, no m'ho crec, és que no m'ho crec, diu, jo tampoc, però clar.
0: I en principi l'horror s'acabava aquí. Però dues setmanes després, els Mossos entren al Can Aules per donar una altra notícia. Elles ja s'imaginaven que els comentarien alguna cosa sobre l'atemptat o en Said, però en cap cas el que els van acabar dient.
1: El mes abans ens van robar casa, ens van deixar tota la casa de, bueno, quadros, tot despenjat, tots els armaris a terra. I vam entrar a casa i no podies, et xafaves més coses. Els matalassos a terra i una casa destrossada. I va ser després de, devia ser, no sé si un parell o tres de setmanes després, que la policia va dir que eren ells. I aquí sí que ens vam trencar, perquè clar, ho han xafat tot, diners no en tenim mai a casa, perquè com que tothom paga amb Visa i bueno, no em portes de diners. I suposo que devien buscar diners i vam saber que havien sigut ells. I pocs, dos o tres dies abans del robo vam trobar el Said pel carrer, per allà al meu carrer.
3: Davant de casa.
1: I vam demanar, dic, ostres, què fas per aquí, Said? Ara sí que lligo, saps? Ens vigilaven els horaris. I ens
3: ja ho vivíem perquè segur que van mirar a veure de quin pis se'ns feia llum.
1: I ens ho van desvalidar tot. I clar, ens van sostreure tot el que teníem bo, saps? Totes les joies, i hi havia joies molt bones i se les van vendre.
3: També penses, hòstia, el teníem treballant aquí dintre, que jo em quedava sola amb ella si convenia la tarda. I és que tenies un assassí dintre, eh? Perquè pràcticament era això. Llavors sí que et vas capficant.
0: La sentència ho diu clarament. Les joies que els terroristes van vendre els dies abans de l'atemptat a diverses botigues de venda d'or de Vinaròs, a Castelló, pertanyien a la Joselina. Les havien robat de casa seva el 14 de juliol, pràcticament un mes abans dels atemptats.
1: Quedes destrossat perquè dius, ostres, com no me'n vaig adonar compte? Si m'hagués donat compte, potser no haguéssim arribat aquí. Tot això està subvencionat amb esforç teu i amb diners teus, saps? I aquí sí que, bueno, vaig acabar anant al psiquiatre.
2: Eren joies de molt valor familiar.
3: Sí, jo tenia 18 monedes d'or, de dur d'or, i allò el tenia, a part dels valors sentimentals, perquè eren dels meus sogres, a part d'això valia calés, perquè
1: eren de col·lecció. Totes les joies, i tenien ells amb diamants, que li havia regalat al meu pare, i hi havia peces molt bones.
0: Cinc anys després, la Joselina encara pren medicació. Hi ha dies que els records la segueixen tormentant.
1: No pares de pensar, no dorms, tens atacs d'ansietat, i jo què sé, doncs, tens, com, tens sentiment de culpabilitat. De que per què no ho vaig veure, per què no em vaig adonar.
2: I no desapareixia, no, aquest sentiment, no. M'imagino. O sigui, no tens la sensació d'haver passat pàgina.
1: No, encara.
2: Mm-hmm. Dolors, tu com estàs?
3: Jo encara ara ploro. És que ho vam passar molt malament. És que no ser un nano que ens l'estimàvem, bueno, com tots els treballadors, que sembla que són de casa, perquè hi vius i hi menges i hi convius tot el dia.
1: Especial, tenia catxell especial.
2: I us heu sentit acompanyades enmig de tot això?
1: Encara és l'hora que vingui algú. Ni la policia, ni l'Ajuntament. A vegades dic, sí, sí, han anat molts amics i els amics i no sé què. Però hi ha molta gent que, a part d'allò, que hem rebut això, res. No existim, som un apartat que no existim.
2: Ningú us ha vingut a preguntar com esteu, per exemple?
1: No. Jo m'he sentit víctima del terrorisme. No vaig estar allà a les bombes, però he estat a primera línia durant molt temps, també.
0: I malgrat tot, les dues aixequen la persiana cada dia, com han fet sempre des del 17 d'agost.
1: La vida continua, tu no pots pas col·locar-te, perquè vols tancar-te a casa, tampoc n'hi ha. Per tant, hi ha gent que ha perdut família i bé, lluiten i la vida continua.
3: Ja ha passat i, mira, continuat. Cada vegada que comença una persona a treballar, et pot sortir bé o et pot sortir malament. Tu has de deixar de dir, mira, que sigui el que Déu vulgui.
1: Per 40 anys ja estic endavant. Gent de tots colors, saps? Sí.

De tant en tant, la Joselina es creua amb la mare d'en Said. Ella estava molt contenta que en Said treballés al restaurant. El primer dia que es van trobar, després dels atemptats, les dues es van mirar, es van abraçar i es van posar a plorar.

0: La Mireia Martínez és psicòloga i té 26 anys. Avui he quedat amb ella als estudis de Ràdio Barcelona per recordar el seu germà de 3 anys, en Xavi. Mentre me'l descriu, se li il·luminen els ulls.
1: Era un terremoto, el Xavi. No era un nen normal i sembla un tòpic, no? Però és que no era un nen normal. Els típics nens que venen, no? Que estan sempre com, ai, cridant l'atenció i volent, no? Ell era superindependent, era molt tranquil, tenia uns ulls i un somriure exagerat i era un bitxillo, era un bitxo, era molt, molt, molt trasto. I era molt carinyós, també. I de cop i volta et deia alguna cosa, no?, que et quedaves, però nen, que tu tens 3 anys. No sé, era molt original.
2: L'estimo, tata!
0: Aquell estiu els dos germans s'havien vist poc. A mitjans d'agost, la Mireia estava estiuejant amb la família materna a Almeria i frisava per tornar a Catalunya al cap de pocs dies. Havia de passar la resta de les vacances amb el seu germà en un poble de Lleida. Però tot va canviar la tarda del 17 d'agost. La Mireia estava a Andalusia, tranquil·lament, preparant la roba per anar a la platja l'endemà, quan de sobte la seva mare li va explicar que hi havia hagut un atemptat a Barcelona. Ella es va sorprendre, com qualsevol de nosaltres, i en un primer moment no estava preocupada per ningú del seu entorn.
1: I en aquell moment vaig pensar, no tinc ningú a Barcelona, perquè tots som del Vallès, i l'únic que treballa a Barcelona de manteniment, no?, a diferents edificis, era el meu pare. I vaig trucar al meu pare per allò que dius, bueno, no sé. I quan vaig trucar al meu pare, recordo que va dir... Li vaig dir, esteu tots bé? I em va dir, no, el Xavi. Han atropellat el Xavi. I jo en aquell moment no ho vaig entendre i es va tallar la trucada. Quan... vaig baixar, que la meva família encara estava a baix. Recordo que vaig caminar unes passes, vaig dir al Xavi, han atropellat el Xavi, i vaig com perdre les forces i em vaig caure al terra.
0: Ella tenia 21 anys i feia poques setmanes que havia acabat segon de psicologia. Sabia que els pares d'alguns dels seus companys d'universitat eren metges i va decidir investigar què havia passat pel seu compte.
1: Vaig començar a preguntar si algú sabia alguna cosa del Xavi. Quan em va trucar una companya de la universitat i em va dir que sí, que el Xavi estava a l'Hospital Sant Pau i que l'havien estabilitzat, però jo en aquell moment sabia que no, que hi havia alguna cosa que no anava bé.
0: I després de molta incertesa, el seu pare, en Javier, li va donar la pitjor notícia possible.
1: Que el Xavi havia mort. I en aquell moment, amb la família ja al menjador, doncs començo a cridar, el mòbil cau, hi ha alguna cosa dins teu que es trenca, i no recordo quant de temps va passar, recordo les reaccions de la meva família, i vaig dir, anem a Barcelona.

0: El silenci de la Rambla. Un podcast de Nil Marvà realitzat per Pablo Sánchez.
1: La família Martínez viu a Rubí i el 17 d'agost estaven passant el dia a Barcelona. Allà hi havia en Xavi, de 3 anys, la seva germana, la Marina, de 7, la seva mare i els seus tiets avis. Feia un dia fantàstic i van aprofitar per anar a passejar pel port. Fins i tot es van animar a pujar les típiques golondrines per veure l'skyline de la ciutat des del mar. I més tard, ja de tornada cap a casa, van començar a caminar Rambla amunt per agafar el tren a Plaça Catalunya. El camí central estava ple de gom a gom. La Marina li va dir a la seva mare que volia comprar una pulsera en un dels quioscos i les dues es van separar uns metres de la resta del grup. Mentrestant, en Xavi caminava al costat dels seus tiets avis, en Francisco i la Roser. Quan faltaven pocs minuts per les 5 de la tarda, en qüestió de segons, una furgoneta de color blanc va baixar pel passeig a tota velocitat. El petit va sortir volant i en Francisco va morir a l'acte. La Roser, la seva dona, va quedar greument ferida. La germana d'en Xavi i la seva mare ho van veure tot. Unes hores després, la Mireia estava dins del cotxe, tornant d'Almeria. Tenia per endavant un viatge de més de 7 hores abans d'arribar a Catalunya. L'únic que sabia és que el seu germà era una víctima mortal de l'atemptat. Desconeixia com estava el seu pare i com estava la resta de la família. Al cotxe l'acompanyava la seva mare. No és la mateixa que la d'en Xavi, perquè els pares estan separats.
2: Jo no sabia absolutament res de la meva família. Jo intentava contactar amb ells, però era impossible. I amb aquesta incertesa de no saber què està passant, que l'únic que pensava és vull arribar allà, vull veure la meva família, vull saber com estan, vull estar amb ells. I sí, el camí va ser etern, va ser el pitjor viatge de la meva vida. De fet, recordo que vam parar a una àrea de servei, no?, per parar. I li vaig dir a la meva mare, com es torna a somriure després d'això? Com tornes a viure després d'això? Jo ja estava plantejant-me, no?, què passaria, que s'havia parat tot.
1: Després d'agafar aire, van seguir el viatge en direcció Cambrils, on viu una tieta de la Mireia. La idea era descansar una estona a casa seva, a Cambrils, i al cap d'unes hores continuar el viatge fins a Rubí. Ella no podia parar de mirar el mòbil. Volia saber-ho tot sobre l'atac a la Rambla.
2: Qui són? Què ha passat? Els han agafat? Estan lliures? Estan continuant fent de les seves? Jo tenia por fins i tot de què podia passar amb la meva família per arribar a casa, com si la cosa anés amb nosaltres, no?
1: A mig camí, mentre escoltava i llegia les notícies d'última hora, van haver de fer un canvi de plans. L'opció d'anar a Cambrils va quedar totalment descartada.
2: I de cop i volta escoltem a la ràdio que havia hagut un altre atemptat a Cambrils.
3: Dos de la mañana, la una en Canarias. Información en directo desde Cataluña. Nuevo ataque terrorista esta madrugada, esta vez en Cambrils. El segundo en solo 8 horas. Varias personas han resultado heridas en un nuevo atropello en esa ciudad costera. Un ataque tras el que los Mossos han abatido al menos 3 terroristas.
1: Durant aquelles hores, el cos d'en Xavi va passar d'un centre d'atenció primària a l'Hospital de Sant Pau. El seu pare, en Javier, que estava treballant a Barcelona, va agafar un taxi a tot drap fins a la Rambla quan va saber la notícia. El va acompanyar en tot moment fins que se'l van endur a la Ciutat de la Justícia per identificar-lo i fer-li l'autòpsia.
4: Yo le di permiso y volví a mi casa con la furgoneta del trabajo. Fui a buscar otra vez la furgoneta donde estaba trabajando. No sé ni cómo pude conducir. Me encontré con la operación Gavia, la operación Jaula, la operación que había montado los Mossos de Escuadra para cortar el tránsito, cortarlo todo. Y en uno de esos controles, justamente a la derecha mía, en el ACEN, pasó la furgoneta que había asesinado a mi hijo.
1: Així explica.

0: que havia assassinat el meu hijo.
1: Així explicava com va viure aquell dia el judici dels atemptats, a l'Audiència Nacional, on va declarar el novembre del 2020.
0: Cuando llegué a la Ciudad de la Justicia me encontré con un protocolo muy duro, señoría, en el que no me dejaban llevarme a mi hijo para enterrarlo. Nadie sabía el por qué ni cuándo. En el que me dijeron que tenían que hacer una autopsia. Una cosa muy dura, señoría, porque una autopsia a un niño tan pequeño, en un cuerpo tan pequeño, cuando ya sabemos de que había muerto y con los certificados que llevaba un médico, simplemente serviría para destrozarlo y no poder verlo luego en el tanatorio, el resto de la familia que querían verlo. Eso para mí fue muy duro.
1: La Mireia pràcticament no va veure el seu pare durant 4 dies. Ell s'aixecava cada matí per anar a la Ciutat de la Justícia esperant que sortís el cos del seu fill.
2: Quan per fi el porten de la Ciutat de la Justícia, després de fer-li una autòpsia a un nen de 3 anys que no calia, d'identificar-lo, etc., arribem a l'enterro i abans d'emportar-se'l ja per enterrar-lo em van deixar donar-li un petó. A mi i a la meva tieta, que també era de viatge, clar, ple agost. I recordo que em van obrir la caixa i li vaig poder donar un petó. Un petó molt fred.
1: Per la Mireia s'havia parat el temps. La família estava completament sola i ella només podia estar pels seus. Per això es va aïllar dels amics i dels estudis. Un dia li va explicar al seu professor el que li havia passat i li va dir que no es veia amb cor de seguir la carrera, que no tenia forces. Va estar a punt de deixar psicologia, però no ho va acabar fent.
2: Perquè recordo que estàvem anant a un acte, a l'acte de les esquadres dels Mossos, que ens van convidar, i al cotxe hi havia dues mosses, no?, que vam començar a parlar i em deien: però Mireia, no deixis la carrera. Estàvem parlant amb elles de tot. No deixis la carrera, tu pots ajudar. O sigui, tu amb el que has viscut pots fer coses. Pots ajudar, la meva família també m'ho deia, això, eh? Sobretot la meva mare em deia: però filla, si és que ajudaràs a molta gent amb aquesta experiència. I llavors vaig començar a canviar el xip. I vaig dir, doncs sí, vinga, anem a veure què falta, no? I llavors el treball de final de grau vaig fer un protocol de dol infantil en incidents de múltiples víctimes i vaig començar a investigar moltíssim tots els protocols que hi havia a Barcelona, què s'estava fent, no, amb aquests infants quan passaven aquestes coses, com els ajudaven també a continuar, sobretot pensant en la meva germana, que era la que més em preocupava. Donar eines als pares, donar eines a les administracions que tinguin com un, diguem, mini protocol per donar eines a persones que pateixen això.
1: En aquest canvi de xip que explica la Mireia, l'ajuda psicològica hi va jugar un paper molt important. Ella no és oficialment una víctima del terrorisme i no va poder anar a una psicòloga fins al 2018, un any després dels atemptats. Amb el seu pare van moure cel i terra fins que li van reconèixer el dret a 3.600 euros d'ajuda en salut mental.
2: I en aquest moment, quan ja feia un any, em va agafar la Sílvia, la meva psicòloga, i em va canviar la vida. És com que comences a descansar, no? És com, vale, ara tinc algú que m'està ajudant a suportar tota aquesta càrrega, algú amb qui puc parlar de tot aquest dolor, perquè, clar, amb la família intentàvem com no parlar sempre del mateix tema, ni dir, és que jo estic fatal, perquè, clar, és que tots estàvem fatal. I intentàvem com tapar una mica, no, tot aquest dolor pels demés. I havíem entrat en un bucle que arribo allà i començo a expressar com em sentia i a dir tot el que havia viscut i a dir, és que estic perduda. I arriba una persona que t'agafa de la mà i et diu, no sé si ho aconseguirem, perquè això és molt dur, però estaré aquí i t'ajudaré en tot el que pugui.
1: La família està aprenent a funcionar, com diu la Mireia, aprenent a viure, però amb la sensació que mai res tornarà a ser com abans. Amb la Marina, la seva germana, que ara té 12 anys, només parlen del dia dels atemptats si ella ho necessita. I recorden sempre, en tot moment, el Xavi. Com hem de recordar el Javi?
2: Doncs un nen de 3 anys, com qualsevol altre nen,

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Rodri ha aterrat fa molt pocs minuts a Barcelona, demà passarà la revisió mèdica i és qüestió d'hores que sigui oficialment nou jugador del Barça. Igual que Cancelo, ara només queda el meló, i quin meló, de Julián Álvarez i el nou. Som dilluns 17 d'agost i el mercat de fitxatges del Barça no s'atura.

0: I quan passa un minutet de 8:45 de la nit, de seguida marxem cap a l'aeroport del Prat perquè, insistim, fa molt pocs minuts que Rodri ha arribat a Barcelona, però abans tenim esport en directe. Arnau Santero, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Bona tarda.
0: Perquè el Sabadell està debutant a segona divisió, ho fa al camp de l'Sporting. Com tenim el partit, Arnau?
1: Doncs el tenim amb un empat a 0, però amb un Sabadell que ha sigut molt superior, tant a la primera part com a la segona. Fa pocs minuts s'ha hagut de retirar un dels jugadors de l'Sporting per lesió, ha sigut Hugo Guillamón, i ara just el Sabadell ha fet dos corners consecutius, serà un tercer corner des de la mateixa banda, i un Sabadell que s'està acostant molt a aquest primer gol i el que podria ser una primera victòria al seu debut a segona.
0: Doncs una gran imatge la que està deixant de moment el Sabadell en aquest retorn a segona divisió. Arnau, no marxis, de seguida tornem amb tu perquè ens expliquis el desenllaç d'aquest Sporting 0, Sabadell 0. I ara, aquí a la graderia del balcó, marxem cap a l'aeroport del Prat. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
2: Hola, què tal, Núria? Molt bona tarda.
0: Perquè ara sí, per fi, Rodri ha aterrat fa molt pocs minuts i ja el tenim a Barcelona.
3: Què tal, Núria? Molt bona tarda. Rodri Hernández acaba d'arribar fa només uns instants a Barcelona. Ho ha fet en un vol privat, anirà a descansar a l'hotel i demà, a partir de les 9 del matí, passarà la revisió mèdica amb el Barça. La previsió amb la que treballa el club és que fins i tot demà pugui ser aquesta roda de premsa de Rodri Hernández, que arriba per 60 milions d'euros fixes més 10, que seran en variables en funció dels títols que aconsegueixin el Barça. És a dir, serà una gran notícia si el Barça acaba pagant 70 milions d'euros per Rodri, perquè voldrà dir que ha guanyat molts títols. Demà, com dic, demà, 9 del matí, revisió mèdica. Al migdia, si tot va bé, presentació. Rodri, que coneixerà alguns dels seus companys, evidentment els que no coneix, i un Rodri emocionat, ha dit que venia a complir un somni i que també aspirava a guanyar-ho tot amb el Barça.
4: Por supuesto, jugar en el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que ahora toca trabajar y dar lo mejor.
0: Doncs les primeres paraules, de Rodri com a, encara no oficialment, nou jugador del Barça, però ja ha aterrat a Barcelona i ha fet les primeres declaracions. Ho deia el Nil, demà serà el seu dia, revisió mèdica a les 9, i si tot va bé, presentat oficialment al migdia. I ho deies, Nil, que dimecres hi ha el Gamper, que serà el dia que Rodri serà presentat davant l'afició, però clar, imagino que el que serà complicat serà que pugui jugar, perquè portarà un, com a molt, dos entrenaments, no?
2: Sí, un entrenament com a molt dos, a més que no ve d'entrenar-se perquè, evidentment, els campions no s'havia de reincorporar fins al divendres passat a la dinàmica del Manchester City. Per tant, en principi, no ha d'estar per tenir minuts a Rodri, sí, perquè pugui estar presentat juntament amb els seus companys, igual que Joao Cancelo, que també ha arribat aquest migdia, doncs a l'espera de que pugui començar a tenir minuts més endavant. Evidentment, Elx sembla un pèl just, però si no és Elx, serà la següent jornada. En definitiva, dos reforços de luxe pel Barça, 60 milions d'euros fixes, Rodri, més 10 en variables, que seran de compliment si el Barça guanya títols. És a dir, ens diuen des del club que si el Barça acaba pagant realment 70 milions per Rodri, serà perquè el Barça haurà guanyat molts títols a les 4 temporades que Rodri defensi aquesta camiseta.
0: Per tant, serà bona senyal si el Barça acaba pagant més per Rodri. I ho deies, Nil, l'altre nom propi, Cancelo, que ha arribat aquest migdia, i al final ve pel Barça perquè arriba lliure, s'ha pogut desvincular del club Aràbia, per tant, arriba gratis.
2: Arriba gratis, era, de fet, els últims detalls s'estan ultimant perquè pugui fer-se oficial aquesta arribada de Joao Cancelo, que firmarà fins al 2029, perquè el Barça ja tenia un acord de feia temps amb el futbolista. Ho ha deixat per activa i per passiva claríssim Cancelo, que volia jugar al Barça. Finalment s'ha pogut desvincular de l'Al Hilal, per tant, arriba gratis el Barça, que s'estalvia aquests 10 milions d'euros que en principi havia de pagar pel futbolista. Ho ha deixat claríssim en tot moment, volia jugar al Barça, i a partir d'entre demà i dimecres també està previst que pugui ser aquesta presentació. També ha d'estar el Gamper, i Cancelo, que serà un futbolista clau per aquest Barça, en principi a competir per la titularitat per la lateral esquerra, per Valde. Recordem que la temporada passada va ser molt més Cancelo titular que no pas Valde.
0: Doncs Rodri, Cancelo, dos que arriben, i Nil, el capítol de sortides al Barça, clar, la cosa també està calenta, sobretot perquè hi ha un nom propi, que és el de Marc Casado, que en principi hauria de ser el proper en sortir.
2: Sí, hauria de ser el proper en sortir, també pel qui s'espera ingressar més. El futbolista està ara mateix revisant totes les ofertes que té per acabar de decidir quin és el seu destí. Continua, per tant, a Aràbia, precisament amb l'Al Hilal, el conjunt de Joao Cancelo. A més, els dos futbolistes representats pel mateix representant, per Jorge Mendes. És una oferta molt important a nivell econòmic. En té d'Europa, en té de diferents llocs. Ara el que falta és que Marc Casado decideixi ell quin és el seu full de ruta, quin és el seu destí. En tot cas, el Barça, que vol sentenciar-ho ja ben ràpid. Qui s'acaba de fer oficial fa només uns minuts que marxa també és Jofre Torrents, que marxa per 5 milions d'euros, que poden arribar a ser 6. El 50% de la seva propietat passa a ser part de l'Ajax d'Amsterdam, on entrena Mitchell i on coincidirà de nou amb Marc-André Ter Stegen.
0: Doncs déu-n'hi-do, el capítol de sortides del Barça, també el d'arribades, ja us hem explicat. Rodri ha aterrat fa pocs minuts a Barcelona, Cancelo ha fet aquest migdia, i Nil, un últim abans d'acomiadar-te, perquè avui s'ha fet oficial, justament, precisament el dia que Rodri aterra a Barcelona, un retorn al Barça, que és el de Sergio Busquets.
2: Sí, s'ha fet oficial aquest retorn al Barça Sergio Busquets. Fa unes setmanes explicàvem que s'havia reunit amb gent del Barça, que havia estat a les oficines, que volia, estava motivat per començar aquesta nova etapa a les banquetes, i avui el club ho ha fet oficial, que s'incorpora a l'staff de Giuliano Belletti al Barça B. Per tant, Sergio Busquets, una llegenda del Barça, que torna al club poc després de retirar-se i que comença aquesta carrera com a entrenador de la mà de Belletti en un equip com és el filial del Barça, i una carrera que estarem molt atents perquè segur que és molt exitosa.
0: Doncs Nil Solat, deixem les línies obertes aquí a la graderia perquè Rodri ha aterrat fa pocs minuts, per tant, si fes alguna declaració tornaríem a connectar amb tu, per tant, no marxis gaire lluny i qualsevol novetat et tornes a connectar aquí a la graderia del balcó.
2: Aquí em quedo i si Rodri obre la boca ho escoltarem a la graderia.
0: Doncs estarem pendents de si Rodri fa alguna altra declaració a l'aeroport del Prat. I per analitzar el fitxatge de Rodri pel Barça i de què pot aportar l'equip de Hansi Flick i en quina situació queden alguns jugadors com Marc Bernal, ja ens escolta aquesta hora aquí a la graderia del balcó Jordi Roure, qui va ser, ho sabeu, director del futbol base del Barça durant 7 anys. Jordi Roure, què tal? Bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Quin fitxatge que ha fet el Barça amb Rodri, no?
5: Home, doncs sí, la veritat és que sí. Tot i que és veritat que molta gent pot pensar que aquesta posició segurament el Barcelona la tenia ben coberta, però bé, al final el mercat dona aquestes opcions, a vegades no. Al final el Barcelona acaba de fitxar l'actual pilota d'or i ha fitxat el millor jugador del Mundial, no? Per tant, crec que és una molt bona notícia pel club, és un grandíssim jugador que pot ajudar a créixer encara més aquest equip, no?
0: Ho deies tu mateix, Jordi, clar, un dels dubtes que s'ha plantejat, no?, des del moment que Rodri començava a sonar pel Barça, era si realment el Barça necessitava reforçar una posició com aquesta, però, clar, ho dius tu, és l'MVP del Mundial, és pilota d'or recentment, clar, una oportunitat de mercat com aquesta tampoc la pots deixar escapar, no?
5: Exactament, a part, jo crec que hi ha altres elements també, no? Primer, això que he comentat abans, no?, estàs fitxant segurament un jugador que, malgrat que encara estan dient que té, bueno, que té 30 anys, que no sé què, és un jugador que encara que és un grandíssim professional, que si no té problemes amb les lesions, 4, fins i tot 5 anys crec que els pot donar perfectament en el club, no? Pot tindre molt, molt bon rendiment, no? Però a part d'això és el que deies tu, no? Estem parlant d'un jugador extraordinari i és una oportunitat que el mercat ha donat, no? I a part de tot això, jo crec que té el condicionant, que jo crec que ha sigut al final, no, desconec com han anat ben bé les negociacions, no? Però crec que ha sigut una elecció molt personal pròpia d'ell, no? Tenia altres opcions i crec que ha triat vindre aquí, no? I al final crec que tots els barcelonistes, a la gent, els culers no se'ls escapa que també, en certa manera, acabes de treure una peça molt important pel Madrid, no? Jo crec que és un jugador que tal i com està, tal i com entenc jo que està al Madrid, aquest tipus de jugador li hagués anat francament bé, no?
0: Clar, el Barça suma un jugador com Rodri i a més li treu al Madrid, per tant aquí guanya per partida doble, no?
5: Ah, exactament, aquest és el tema, no? Ja et dic, repeteixo, crec que és un jugador que hagués cobert moltíssimes de les mancances que té, que crec que pot tindre l'equip del Madrid encara en aquests moments, no? I que bé, el fet que hagi anat amb el Barça, però repeteixo, treus una peça molt important a l'etern rival i a més et demostra que és una elecció pròpia del jugador, no?, que ha volgut vindre aquí i que per tant això sempre, quan parles d'aquests jugadors d'aquest nivell, doncs sempre és una cosa important, no?
0: I Jordi, tu que coneixes tant i també la Masia, evidentment, el futbol formatiu del Barça, clar, la posició de Rodri, la posició de mig centre, és clau per una manera de jugar com la que té el Barça.
5: Sí, a més, és un jugador, durant molts anys es havia dit que és el més semblant que hi havia el Busquets, no? El Bussi, no? Cosa que comparteixo, no? Però és veritat, el Barcelona ha jugat moltes vegades amb aquest 4-2-3-1, a vegades fins i tot aquest 4-3-3, que al final depèn una mica de la posició que adopti un dels interiors, no? Si és més posicional o si va més cap endavant, no? Però jo crec que és veritat que al mig del camp hi haurà competència, és veritat que hi ha molta gent, no oblidem que el De Jong encara està lesionat i que té molt de temps encara per recuperar-se, que hi ha molts partits, que la temporada és molt llarga, que això sempre diem, és que al mig del camp, és veritat, segurament hi haurà moltíssima competència, però també és veritat que hi ha moments a la temporada que necessites tots aquests jugadors i tots tindran el seu moment i tots tindran el seu paper, no? Crec jo.
0: Ara comentaves, Jordi, el fet de que Rodri s'assembla molt a Busquets. De fet, es van fer molt virals unes declaracions de Deco fa uns anys dient, no?, que el jugador que més s'assembla a Busquets és Rodri. Tu realment també li veus, aquesta similitud de Rodri i Busquets i tot el que va significar Busquets pel Barça?
5: Bé, jo crec que, primer, Busquets és ha estat sense cap mena de dubte el millor mig centre del món, no? Però el jugador que per característiques crec que s'assemblava una mica més al Bussi és el Rodri, no? Primer perquè posicional és molt bo, perquè entén molt bé el futbol, perquè mentalment és molt ràpid, pensa molt, molt, molt ràpid, no sé, t'ubica l'equip, és capaç de que tot l'equip de fer funcionar tot l'equip, no? Perquè entén el tempo del partit. O sigui, hi ha moltes característiques que fan pensar que el Bussi és repetible, però que si a algú se li pot semblar, doncs aquest és el Rodri, no?
0: I a més, Jordi, té un afegit Rodri que és Escola Guardiola. Ha estat molts anys al Manchester City en Pep Guardiola. Clar, Escola Guardiola també l'ajudarà molt, diguem-ne, amb tot el procés d'adaptació que pugui tenir aquí al Barça, no?
5: Bé, el fet d'haver estat amb el Pep, òbviament, fa que al final interpreti o entengui molt bé el futbol, no? Aquest tipus de futbol, aquest ADN Barça, no?, que té el club, i que jo crec que sense cap mena de dubte ha sigut un dels motius pels quals jo penso que ell ha triat vindre aquí, no? Jo crec que era plenament conscient que la idea de joc que tenim aquí segurament encaixava molt més amb el que li va bé o amb el que li agrada, eh? No t'ho sabria dir, no? Però no hi ha cap mena de dubte que entén perfectament el futbol, que sap molt bé com se juga, i òbviament cada entrenador amb les seves peculiaritats, cada equip amb les seves idees diferents, però no hi ha cap mena de dubte que entén molt bé la disgràcia del joc que es practica aquí històricament en el club, no? I això crec que és molt important, no?, que un jugador d'aquest nivell entengui ja també això, no? Perquè no ens enganyem, al final a Espanya repeteixo, en totes les peculiaritats, també en totes les diferències que vulguis, però una mica la idea, l'estil, la filosofia de joc és una mica del Barça, no?
0: Uh-huh. Amb Rodri és evident que el Barça incorpora molt talent, no? L'MVP del Mundial que hi ha hagut aquest estiu, és indiscutible que el Barça fa un salt qualitatiu endavant, i clar, Jordi, ara una de les preguntes que sorgeixen amb l'arribada de Rodri és què pot passar amb Marc Bernal, no? Un jove de la Masia, un jove del planter que, clar, arriba Rodri a la seva posició, per tant és un dels dubtes, no? Què passarà a partir d'ara amb Marc Bernal?
5: Sí, això es comenta molt, no? Primer, jo crec que és un moment que comentava abans, no? És veritat que hi ha molta gent, que hi haurà molta competència, però també és veritat que la temporada és llarguíssima, està molt atapeïda, que hi haurà moltíssims partits importants i que tothom tindrà que tindre el seu paper, no? I després, bé, depèn de com t'ho miris, no? Hi ha gent que diu, és que el Rodri pot tapar el Bernal. No hi estic tan d'acord, no hi estic tan d'acord, perquè moltíssimes vegades els jugadors joves tenen un referent a davant seu, no? Que els fa créixer. Jo crec que en aquest sentit, el fet de que vingui el Rodri pot ajudar molt el Bernal. Jo crec que el Bernal, en aquesta posició, entrenant cada dia amb ell, veient-te'l un jugador d'aquest nivell, jo crec que el que té que fer el Bernal és aprofitar-se'n de tindre un jugador com el Rodri cada dia al seu costat, no? Jo crec que aprendrà molt d'ell, que millorarà molt d'ell i que l'ajudarà a créixer, en certa manera, no? És un jugador que ja està consolidat, que coneix tot el món, i crec que en aquest sentit el Bernal, que repeteixo, el Bernal per mi és un dels jugadors cridats a marcar una època en aquest club, segurament, en aquesta posició, jo crec que el pot ajudar moltíssim en el seu desenvolupament com a jugador, no? Jo no ho tinc tan clar que el pugui perjudicar, al contrari, jo crec que pot ser beneficiós per ell.
0: Com fer-li una mica de professor, no? De mestre, per acabar de... que Marc Bernal pugui fer aquest salt definitiu, no?
5: Sí, perquè això ha passat moltes vegades, moltíssims grans jugadors han tingut a davant un altre més veterà, amb moltíssima més experiència i que realment al final s'ha ajudat a créixer, no? Bé, jo vull pensar que això pot ser el que pot passar, perquè repeteixo, el club té que cuidar moltíssim a tots aquests joves talents, evidentment, que n'hi ha molts afortunadament, però el Bernal òbviament és un d'aquests i el club els té que cuidar, i crec que en aquest sentit, repeteixo, jo penso que pot ser bo pel seu desenvolupament tindre un jugador com ell cada dia al costat i veient-lo amb el nivell que té, no?
0: Doncs amb això ens quedem, amb aquestes paraules de Jordi Roura, deixant clar que Bernal pot aprendre i molt al costat d'un jugador com Rodri. I Jordi, abans d'acomiadar-te, deixa'm fer-te una pregunta molt ràpida, perquè, clar, tu vas ser un dels artífecs de l'arribada de Pau Cubarsí al Barça. Imagino que veient el Mundial que ha fet Pau Cubarsí, et devies sentir molt i molt orgullós del que ha fet el jugador del Barça.
5: No, és home, és un punt de vista des d'un punt de vista personal, veure tots aquests nanos que, escolta, el Lamin, el Cobercí, el Gavi, el Fermín, i tots aquests, el Bernal mateix, tots aquests jugadors que vaig fitxar des de molt jove, primer perquè conec les famílies, conec els pares, però després, òbviament, des d'un punt de vista estrictament professional, home, veure que aquests nanos que has portat, que s'han anat desenvolupant i que en aquests moments han aconseguit el que han aconseguit i que estan a primeríssim nivell, doncs home, evidentment t'enganyaria si no et digués que és una gran satisfacció. Repeteixo, des d'un punt de vista personal i des d'un punt de vista també professional, no?
0: Doncs Jordi Roura, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a la graderia del balcó i per haver analitzat una mica tot el que significa pel Barça l'arribada de Rodri, que com us hem explicat ha aterrat fa pocs minuts a Barcelona. Jordi, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé, una abraçada.
5: No, un plaer, gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: Passen 2 minuts de 3:15, una petita pausa i anem a Girona.
6: La graderia del balcó.
7: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
8: Tirit, tirit, tirit.
9: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
10: Muy fácil, Tipo Directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula Coche Casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
9: ¡Qué buen servicio!
10: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva una Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómprenselas ya y deje de dar pena.
12: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
13: I tú, em vas anar... Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
14: Només penso en tu.
13: Referents amb tu.

0: 3 minutets passen de 3 quarts de 9 de la nit. Us ho explicàvem al principi. Tenim en joc el partit del Sabadell. Arnau Santero, ja el tenim, el temps afegit. I de moment el Sabadell aguanta.
1: Sí, aguanta amb un 0-0. Tot i així, un 0-0 que gairebé que fa mal, perquè ha fet més el Sabadell per endur-se aquesta victòria. Fins i tot ha fallat un penal als primers minuts de joc. I ara mateix, a falta de 2 minuts d'afegit, encara ho intentarà alguna última vegada. Veurem si amb una miqueta més de sort el Sabadell.
0: Doncs una bona imatge, la del Sabadell, en aquest debut a segona divisió. I ara, aquí a l'agradaria, marxem cap a Girona, perquè els de Quique Álvarez van debutar ahir a segona divisió amb un empat a 1 contra el Leganés a Montilivi, un punt sumat in extremis amb un gol d'Abel Ruiz. Però, Arnau, a nivell extraesportiu, la situació del Girona no és gens fàcil. Anem a pams. Primer, un nom propi, que és el de Víctor Zigankov, que ahir estava bé, estava en condicions de jugar. De fet, Quique Álvarez el va convocar, però ell es va negar a canviar-se. I l'últim capítol de tot plegat, de tot aquest serial, ha arribat aquesta tarda, fa pocs minuts, Arnau, a través de l'Instagram del jugador.
1: Sí, el futbolista ucraïnès té contracte amb el Girona fins al 2027. Ja havia comunicat al club que no vol jugar més amb l'equip, però ahir es va arribar a un punt especialment tens. Zigankov, com bé has dit, estava convocat, no es va voler canviar i va acabar veient tot el partit des de la graderia. De fet, Núria, tu l'has poder veure de ben a prop. El problema amb aquesta sortida és que Zigankov no està disposat a negociar una sortida amb ofertes d'altres clubs. La seva intenció és abandonar Montilivi amb la carta de llibertat i d'aquesta manera poder mantenir la seva fitxa actual. Cosa que, com comprendràs, no agrada gens ni mica al Girona, ja que li ha comunicat que si vol marxar haurà de fer-ho a través d'una operació que generi un traspàs. El problema aquest és que cap dels clubs interessats està disposat a pagar els diners que demana el Girona. I avui, fa pocs minuts, Zigankov amplia aquesta tensió amb 3 històries al seu Instagram, en què ha penjat una captura de pantalla del grup intern de WhatsApp del Girona, on s'ha l'acusa d'haver fet declaracions a la premsa sense permís del club, amb una tercera història on diu «Algun dia hablaré».
0: Doncs déu-n'hi-do. Aquestes han estat les últimes paraules de Víctor Zigankov al seu Instagram, però déu-n'hi-do, a veure com acaba tot plegat amb Víctor Zigankov. I Arnau, l'altre nom propi, també és el d'un ucraïnès, que és el de Vladislav Banat, que ell sí, avui ha rectificat.
1: Sí, en principi estem parlant de casos completament diferents, tot i que ahir també va generar tensió. Banat vol sortir del Girona, però sap que només ho farà en cas que li aparegui una bona oportunitat, ja que el club blanquivermell compten amb ell. Banat va arribar ahir al partit després d'una setmana complicada i es va convertir en dubte físicament pel partit, i durant aquest, Quique el va enviar a escalfar, però posteriorment es va produir un canvi tàctic que, afegit a les molèsties que arrossegava, Banat va entendre que la indicació del tècnic no anava dirigida a ell. Tot i aquesta falta d'entesa que es va fer esclatar la tensió, Banat i Quique ho han parlat posteriorment i el jugador ha volgut deixar clar que no va tenir cap intenció de desafiar el cos tècnic.
0: Doncs el de Banat i el de Zigankov, dos casos completament diferents que ens ha detallat molt bé l'Arnau Santero, i de fet el Girona esperen que siguin uns últims dies d'agost molt moguts, perquè al capítol de sortides, Arnau, hi ha dos noms propis més, que són els d'Arnau Martínez i els d'Àlex Moreno, que ahir van ser titulars, però ells sí que tenen una sortida una mica més a prop.
1: Sí, de fet, el cas d'Àlex Moreno està especialment avançat. El futbolista de Sant Sadurní d'Anoia té encarada la seva sortida al Rayo Vallecano, una operació que està pendent encara de concretar els seus últims passos. I el cas d'Arnau Martínez es tracta d'una sortida que forma part d'una planificació estratègica del club, ja que el Girona ni tan sols li ha fet arribar al futbolista una proposta de renovació. A hores d'ara hi ha diversos equips que sí que s'han interessat per lateral, i un dels que està millor posicionat és el València, que encara ha de fer per això l'oferta definitiva que comenci el Girona perquè accepti la seva sortida. I més enllà de si aquestes sortides estàs més o menys a prop, cal diferenciar clarament, com has dit tu, aquests dos casos, els de Zigankov i Banat, ja que tots dos van jugar ahir sense posar cap tipus d'oposició, comportant-se com el que encara són, jugadors del Girona. Així explicava el seu cas en comparació amb els que acabem d'explicar avui al Que t'hi jugues, l'Eloi Amagat.
2: Molt bona tarda. La primera oferta formal per Rubén Sánchez.
0: Aquest no és el tall de l'Eloi Amagat, però si voleu escoltar-lo podeu recuperar a la pàgina web de Ser Catalunya les paraules d'un excapità del Girona que ha parlat claríssim de com creu ell que s'hauria de gestionar aquest cas al Girona. Per cert, veurem què acaba passant també a Unagi, un altre dels noms propis que podria acabar molt a prop de... molt a prop, no, de fet podria acabar a l'Ajax de Michel Sánchez. És una de les ofertes que té sobre la taula i de fet és la que té més números d'acabar-se consolidant. Arnau, moltes gràcies.
1: A tu, Núria.
0: Més coses l'agradaria. I més futbol aquí a Ser Catalunya. Sierra Chávez, bona tarda.
3: Bona tarda, Núria.
0: Es nota que ha tornat la Lliga, perquè l'actualitat del futbol treu fum. Ara parlem de l'Espanyol, perquè s'ha estrenat amb bon peu aquesta temporada després de la golejada contra el Llevant.
3: Doncs sí, 3-0 contra el Llevant, 3 punts, porteria 0. Roberto Fernández va marcar al minut 5 i abans del descans ja havia fet el segon. Tyrese Dolan va completar la jugada a la segona part, en un molt bon partit dels de Manolo González.
0: I un dels noms propis, Asier Roberto, que s'ha estrenat amb un doblet.
3: Doncs sí, i continua exactament on havia deixat la temporada passada, perquè va acomiadar la passada temporada amb gol contra la Reial Societat a l'últim partit i s'estrena aquesta amb dos gols, amb unes sensacions, amb molt bones sensacions, un jugador que ha estat molt endollat, molt agressiu a la pressió, i Manolo ho va dir, que quan està amb aquest flow se li nota molt i que això és el que ha de fer el cordobès.
0: Quan està amb aquest flow.
3: Amb aquest flow, amb aquestes paraules, ho va dir.
0: I més enllà del resultat, Asier, els que van deixar bones sensacions van ser els nous jugadors, que té l'Espanyol.
3: Sí, van debutar Unai Núñez i Calatrava, ho van fer com a titulars. Molt bon partit del primer, segon pilota, sòlid defensivament, bons minuts també de Cala, molt actiu, fins i tot va tenir una per fer el gol, però sobretot gran partit dels retornats Roger Hinojo i Javi Hernández, cedits a la Cultural Leonesa i al Mirandés la temporada passada. 90 minuts molt bons d'Hinojo, que ha passat per davant de Hartman, que era el fitxatge per aquest lateral esquerre, i el Hinojo de Sallent ha passat per davant, i Javi, que va acabar amb una assistència i que a més també podria haver marxat amb un gol.
0: I a la carpeta de sortides, un dels jugadors que podria tenir el futur lluny de l'Espanyol és Rubén Sánchez. Explica'ns, Andrea de la Torre, bona tarda.
2: Núria, molt bona tarda. La primera oferta formal per Rubén Sánchez ja ha arribat. El PAOK de Salònica va oferir ahir uns 500.000 euros, però l'Espanyol ha rebutjat aquesta oferta perquè demana al voltant d'un milió d'euros pel jugador. L'Elx, que també encara estava ben posicionat, no ha fet cap oferta formal i la seva idea és esperar la recta final del mercat. I una dada important, des de Grècia ens informen que el PAOK té capacitat per oferir més diners. Una altra cosa és que estigui disposat a arribar al milió d'euros que demana l'Espanyol. Si ningú arriba a aquesta xifra, Rubén Sánchez es quedarà aquesta temporada a l'Espanyol i l'any que ve sortirà lliure.
0: Gràcies, Andrea. Gràcies, Asier. Un últim apunt a la graderia. En aquest cas és en futbol femení, perquè avui s'han confirmat les males notícies amb la lesió de Clara Serra Jordi. Anna Palet, què tal? Bona tarda.
4: Què tal, Núria? Bona tarda. Doncs sí, es confirmen els mals presagis del Barça, que ja estava molt empipat amb la convocatòria de Clara Serra Jordi al Mundial Sub-20. Consideraven que la Federació Espanyola no hauria d'haver fet, perquè ja és una habitual a les convocatòries de l'absoluta. Doncs bé, en un dels entrenaments de preparació per aquesta competició, Serra Jordi es va lesionar al canell. Les proves d'aquest matí a Barcelona han confirmat que té una fractura a l'os del radi. No passarà per quiròfan, es farà un tractament conservador i el temps de baixa aproximat és de 6 setmanes, per tant, un mes i mig sense jugar a Serra Jordi, que es perdrà 5 jornades de Lliga, segur, ja són les que s'hauria perdut pel Mundial Sub-20, i a la seva tornada apunta cap al mes d'octubre, però comencen els problemes al mig del camp per Pere Romeu, després de la sortida d'Alexia Botellas aquest estiu, Quica Nazaret lesionada, ara Clara Serra Jordi lesionada, per tant, es van fent curts els efectius al mig del camp del Barça.
0: Doncs males notícies pel Barça femení. Gràcies, Anna, i Arnau, un puntet pel Sabadell al debut a segona.
1: Sí, debut més que somiat. Molt bon paper del Sabadell, que finalment no ha aconseguit aquest últim gol que li faltava. Farà mal al penal de la primera meitat, però molt bon debut amb molt bona cara del Sabadell.
0: Per tant, un empat, en aquest cas, dolent, perquè si el Sabadell ha jugat bé es quedaran amb ganes d'alguna
1: cosa més. Sí, però la imatge fa molt.
0: Doncs això és el més important. Arnau, gràcies.
1: A tu.
0: La graderia es va buidant. Fins aquí la graderia d'avui dilluns. Nosaltres tornem, com sempre, demà a 8:45 de la nit. Recordeu, ens ho explicava el Nil Solà, demà serà el dia Rodri. Ja el tenim a Barcelona. Demà serà presentat oficialment com a nou jugador del Barça. L'actualitat esportiva torna a 11:45 amb el Larguero. Ara us deixem amb Hora 25. Que vagi bé, bona nit.
5: Cadena SER. I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
6: Conseller Ordeig, moltes gràcies. L'última més personal, quin ha estat l'últim bosc que ha trepitjat sense càmeres?
7: Ostres, bueno, jo tot el dia estic voltant, ara m'has fotut.
5: Aquí Catalunya, edició estiu, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, amb Laura Estrada. El teatre en un minut.
8: amb Rosa Badia. L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
9: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
8: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs, la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
5: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
10: Amb la meva gent, l'estiu és el millor.
5: És estiu.